0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors.
2: Dos presentadors.
0: Dues hores de programa.
2: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Et dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Dona, m'encanta, m'encanta.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubicat.
0: Sí. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La visita del Papa a Catalunya viurà avui dimecres el punt més àlgid. Lleó 14, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el Papa visitarà el centre penitenciari de Can Brians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot a punt per a l'arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir els vehicles autoritzats. Des del 1982 que un pontífex no visitava l'abadia. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte en què ha intercalat el català i el castellà.
1: Els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'enderrocament d'un helicòpter Apache. Teheran, però, ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
2: Segon dia de selectivitat, els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre altres matèries. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copin.
1: Després de la treva política per la visita del Papa, el Partit Popular ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Avui dimecres, el Congrés serà l'escenari d'un nou cara a cara entre Sánchez i Núñez Feijó. El líder popular aprofitarà la sessió de control per exigir un cop més la convocatòria d'eleccions. El Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Baronal.
2: Sota el lema Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. María José Cifuentes, directora del Mercat.
3: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir...

0: cinquè partit de semifinals per 1-2.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals.
0: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
1: Mentrestant, el club blanc ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter argentí Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ja s'ha encarregat de rebutjar.
0: El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau.
1: I acabarem dient que la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació.
2: Fins aquí les notícies.
3: Las 5

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 10 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que, si bé a primera hora del matí hi haurà núvols al litoral, al prelitoral i a les comarques de Girona, el sol acabarà imposant-se. Només a la tarda hi haurà núvols al Pirineu amb possibles ruixats puntuals i febles al Ripollès i Osona. Tindrem un dia sense calor, amb les màximes més altes al voltant dels 30 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Puigcerdà el sol sortirà a 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Lara García, també bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una frase per començar el dia que és d'una pel·lícula.
0: A veure.
1: De fet, és d'una cançó d'una pel·lícula. No us diré de quina, però de ben segur que la reconeixereu ràpidament. Hi ha coses pitjors que podria fer que sortir amb un noi o dos, però plorar davant teu, això sí que és el pitjor que podria fer.
0: Àlex, vols bon dia de nou?
2: Bon dia.
0: Això sembla la dada
2: Maiol.
1: És fàcil, és fàcil.
0: Molt fàcil, el que passa que no t'ho hem posat en context.
1: Clar, jo estava pensant cantar,
2: amb coses que han passat aquesta matinada, com el Líban i ara no.
0: O el Papa. Torna a repetir la frase.
1: Val.
0: A veure, busca-la.
1: Hi ha coses pitjors que podria fer que sortir amb un noi o dos, però plorar davant teu, això sí que és el pitjor que podria fer.
0: Anem donant voltes a aquestes hores del matí, perquè
1: no em ve,
0: És una frase molt mítica, molt mítica. Ara ho hem posat tot en context perquè la cançó que sonarà precisament és d'aquesta pel·lícula i del personatge, o d'un dels personatges del qual refereix ara mateix la Lara. Perquè, de fet, com si fos l'últim dia d'institut, arrenquem el matí de dimecres amb un clàssic que, home, cada vegada que sona és inevitable que no se't bellugui alguna part del cos. Segur que només amb els primers compassos, Àlex Bosch, que estigues alerta, sabeu de quina cançó us estic parlant.
2: Va.

0: Ara desvelem el secret. Qui va dir aquesta mítica frase de la pel·lícula Gris?
1: La Rizzo.
0: Rizzo, Àlex.
2: Home, conec la pel·lícula, sí.
0: Segons Marta Viana, Risto.
1: La Risto.
0: Ahir algú del programa diu, sí, la Risto.
1: Però era una brometa, no? No? Diu, sí, la Risto és la millor. La Rizzo.
0: You're the one that I want va ser la cançó més coneguda i popular, una d'elles, de la pel·lícula Gris. Si fem una mica de memòria, explica el moment en què els protagonistes, Danny Zuko i Sandy Olson, es retroben després d'haver passat els canvis personals o per canvis personals per intentar agradar-se mútuament. I al final de la història, el Danny va tornar-se més

0: responsable, mentre que la Sandy va abandonar la imatge que tenia de noia tímida i apareixia amb una actitud molt més segura i molt més atrevida. I és que quan es veuen, tots dos s'adonen que, malgrat els canvis, continuen estimant-se. En resum, la cançó és una celebració d'aquest reconeixement mutu, que l'altre és la persona que realment vol i necessita. Evidentment va ser interpretada per John Travolta i Olivia Newton-John i es va convertir en un dels grans èxits musicals associats a la pel·lícula. De fet, un 10 de juny de l'any 1978, You Are The One That I Want va arribar al número 1 als Estats Units. No em negareu que aquesta és una bona cançó per donar-li corda al dimecres. Gairebé som al final de curs, però encara ens queden alguns despertadors. Mentrestant us prometem una hora de ràdio convertida en una festa precisament de final de curs, amb confeti, bona música, bona gent i sort que en tenim litres de cafeïna.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament les 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol, Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Has mogut una mica la cintureta, amb la cançó de Gris.
2: Tot el que es pot a aquesta hora i amb les hores que fa que es dorm, perquè aquesta hora és bona per moure la cintura, però, clar, just quan t'acabes de llevar és més complicat. Estava pensant que, imagina't que un dia prohibeixen la cafeïna com a estimulant i posen aquest programa com a exemple de, ostres, mira com... De, com es diu aquesta cosa? Quan tu defenses i promous el consum d'una cosa de la cafeïna.
3: Incentives, no?
2: Incentives, sí.
0: Quan, incentives.
2: Exacte, com,
0: però no
2: passava,
0: entenent,
2: com passava abans amb la... Doncs, per exemple, moltes vegades posem com a exemple...
0: Que fossin la cafeïna, anuncis, el cafè.
2: Anuncis de cocaïna que es feien als anys 20, no? Sí. I ara seria impensable. Doncs imagina que d'aquí 50 anys posen els matiners com a exemple de dir, mira abans com es defensava la cafeïna en directe i com en parlaven obertament.
3: Sí. Que
2: consum de cafeïna, no?
0: És bastant probable, però a mi em treuen el cafè i deixo el programa, fins també t'ho dic,
2: Fins aquí aquest pensament a les 5 del matí. Ja està
0: molt bé. Segur que, escolta, ho estem comentant i és possible que això d'aquí uns anys se'ns acabi qüestionant.
2: No sé si el papa beu cafè. I en cas de veure cafè, quan va de...
0: Si fa més gira quan... que la Lady Gaga, necessita cafè, aquest home.
2: Per exemple, una de les coses que passa quan vas de viatge és que el cafè dolent és molt desagradable.
0: Molt desagradable.
2: El papa, doncs, ve aquí amb el cafè, que
0: però
2: no és el vital.
0: Però cafè sant, no?
2: No ho sé, ho haurem de preguntar, Canalies. És una de les poques coses...
0: Mira, estaria molt bé.
2: És una de les poques coses que no hem preguntat sobre la visita del papa.
0: Què esmorza el papa? Perquè sí que sabem que ha sopat o que ha dinat, però no què esmorza. No sabem si és de te o de cafè.
2: O si fa uns cereals.
0: O si fa uns cereals, per exemple.
2: Jo ara faig uns Kellogg's.
0: Sí.
3: O un matcha de sobte.
0: Per exemple,
3: no sé...
0: Preguntem-ho, a veure si ho podem investigar. Mentrestant, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio, també amb molta cafeïna.
2: Exacte, i quan explicarem què esmorza i gairebé tots els detalls de la visita del papa avui en un programa especial que acabarà a les 2.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, de 12, a les 12 està prevista la visita del papa Montserrat i ho cobrirem tot amb un programa especial, no només amb el Ricard Ostrell des d'aquí, sinó que hi haurà l'Òscar Fernández i la Marta Romagosa a Montserrat a partir de les 12 i tots els enviats especials de la redacció d'informatius i del programa per seguir tots els passos del papa d'avui en el seu segon i últim dia de visita a Barcelona. També en parlarem, per exemple, amb el Xavier Pérez Esquerdo, que ahir va fer el guió de la...
0: Molt emocionat, el vaig veure,
2: Home, no m'estranya, per un catòlic com ell ha de ser molt, molt important. També amb el bisbe Xavier Gómez, que va rebre el papa. El president Salvador Illa, que s'hi va reunir en audiència privada. Parlarem amb l'Artur Ramon de la Sagrada Família, que avui és el gran dia de la benedicció de la Torre de Jesús. Després també amb Sergio Dalma, que hi va actuar. Farem una mica de geopolítica vaticana amb Francesc Romeu i amb Oriol Junqueras, que va estar, recordem, a l'arxiu secret durant uns quants mesos. Repassem la figura del papa mentre es visita Brians i tot plegat amb taules especials, com et dic, amb un programa que acabarà a les 2 avui.
0: Hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que són els regals que se li han donat al papa, entre d'altres aquesta...
2: Aquestes còpies
0: de les homilies d'Organyà i també una obra de Tibi Boy.
2: Que ja veurem si acaba als Museus Vaticans, perquè ja saps que són un dels museus més espectaculars del món, amb tot tipus d'obres, i per tant, qui sap.
0: Veurem. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 2 minuts, arribem a un quart de 6 del matí. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia de nou.
0: Mentre t'hem desvelat el gran secret de la frase de Rizzo que ha passat al món mentre dormíem.
4: Mira, avui us porto la fugida més accidentada de la setmana. Sé que només és dimecres, però ja veureu que costarà superar-la perquè la informació que ens ha arribat aquesta matinada dels Estats Units a través de Teletips és impagable.
0: A veure, explica'm.
4: Ens situem a Louisiana, a estat del sud dels Estats Units. Allà han detingut un home de 40 anys després d'intentar escapar de la policia 2 vegades. Ho expliquem. Tot va començar quan va xocar lateralment contra una barrera de formigó i, en lloc d'aturar-se, va continuar circulant per l'autopista. Uns agents de la policia que havien vist aquest accident el van aturar i, a més, van detectar possibles signes d'intoxicació etílica i el van voler identificar.
0: Que estrany.
4: En aquest moment, l'home fuig corrent i salta a un pantà des d'un pont elevat. Fins aquí el primer intent de fugida. Una estona després, la policia el va localitzar caminant per una carretera després de sortir del pantà, i quan semblava que la detenció era imminent, va tornar a sortir corrents i va tornar a saltar cap al pantà. Aquesta segona fugida, però, li va sortir cara, perquè quan va tornar a saltar al pantà no es va adonar que allà al costat hi havia un caimà. Un caiman. L'home borratxo s'enfronta al caiman i en surt amb ferides als braços.
0: No m'ho puc creure.
4: Tot i això...
0: Però un moment, va guanyar-li el... Vull dir que...
4: Sí.
0: Va, el caimà no se'l va fotre, eh?
4: No, no, no. No només això, sinó que va continuar nedant al pantà, fugint de la policia, que aleshores van optar per seguir-lo amb drons. Imagina't el desplegament policial, eh?
0: És tot tant de pel·li americana.
4: L'home estava tan cansat i amb els braços destrossats pel caiman que va haver de sortir del pantà i aleshores sí que el van detenir. El van traslladar amb ferides que no revesteixen gravetat i ara s'enfronta a càrrecs per conduir sota els efectes de l'alcohol i, evidentment, resistir-se a l'autoritat.
0: El caimà.
4: Sí, sí. I l'home va jugar amb foc perquè es calcula, compte que a Louisiana hi ha més de 2 milions
0: de caimans
4: als rius, als pantans, a les zones...
0: Uau, encara va tenir sort, encara va... Perquè només faltaria que caiguis al pantà i se t'acabin fotent els caimans.
4: Imagina't.
0: Hauria sigut un final èpic, també
4: sí,
0: t'ho dic.
4: I espera que ara ve el millor, perquè l'oficina del xèrif ha fet broma en el comunicat sobre el cas i diu que el caiman no va prendre mal durant l'operatiu i que ja ha tornat a la seva rutina habitual de vigilància al pantà.
0: M'encanta.
4: M'encanten els
0: americans. Per què totes les fugides de la gent que va borratxa als cotxes a Amèrica són així?
4: Espectacular.
0: És que és una pel·li, cada dia és un tràiler.
4: També sap que ha de fer una mica d'espectacle. I ho escriu.
0: I la policia els agrada perquè... No, però després la policia, els activem els drons, se'ls escapa i torna. Viuen en una constant pel·li americana.
4: Algú devia pensar que estaven gravant una pel·lícula.
0: Aquí diuen para i pocs tenen els pebrots de fotre-li gas al cotxe i marxar.
4: O de saltar al pantà.
0: Saltar un pantà. Per sort, aquí caimans en tenim pocs.
4: Pocs.
0: Rates i ratolins en tenim, per parar un carro. Gràcies, Àlex. Va. Fins ara. Doncs vinga, Lara, explica'm també per què el món avui serà un lloc una mica millor.
3: Doncs el món és una mica millor per les persones amb dependència reconeguda que encara esperen la prestació definitiva del sistema de dependència. La Generalitat ha aprovat el pla Cura i permetrà que aquests usuaris rebin una ajuda d'entre 100 i 200 euros mensuals. Aquest pla pretén reduir les llargues llistes d'espera i agilitzar una mica la tramitació dels expedients.
0: Fent el primer cafè del dia, com sempre, des de Catalunya Ràdio. Per cert, també la missió conjunta per ICAT. A aquestes hores del matí hi ha notícies de les quals, Marta, parlarem poc avui, dimecres.
3: Sí, per exemple, que el rei Carles III d'Anglaterra ha aprovat el 15 de juny com a dia festiu a Escòcia. I si us pregunteu el motiu, doncs que es veu que Escòcia tornarà a jugar al Mundial de Futbol després de 28 anys sense jugar el proper 15 de juny i s'enfrontarà a Haití. El problema, doncs, evidentment, és que com que juga a Los Angeles, a Mèxic i a l'altra banda de l'oceà, no? Doncs els horaris, evidentment, aniran girats, i és per això doncs, que el primer ministre escocès ha demanat que aquest dia sigui festiu. Això ha arribat, evidentment, a la Casa Reial Britànica, i Carles III ho ha autoritzat. D'aquesta manera doncs, podran celebrar-ho, anar a dormir tard, fer el que vulguin, i el dia següent doncs, no hauran d'anar a treballar.
0: Vinga, va, que només 12 minuts pràcticament arriben ja a 6:15 del matí. Amb quina bona notícia ens veiem al matí, Lara?
3: Doncs que una recerca científica ha demostrat que els gossos tenen un olfacte extraordinari que els permet detectar compostos químics associats a malalties com diversos tipus de càncer amb nivells de precisió molt elevats en alguns estudis. Aquesta capacitat es deu al fet que els gossos disposen de centenars de milions de receptors olfactius, molt més que els humans, i poden identificar senyals invisibles per nosaltres. Poden arribar a identificar càncers, diabetis, Parkinson, malària i altres malalties només en sumant. Un laboratori britànic ha comprovat que els gossos poden detectar el càncer de pròstata en sumant mostres d'orina amb un 93% d'encert.
0: És una meravella, aquesta notícia dels gossos. Jo no sé si els gats podrien fer el mateix, perquè aquest món està dividit entre la gent que li agraden els gossos i la gent que li agraden els gats.
3: Jo crec que sí, però no volen. Van a la seva, no?
0: Sí, home, però han d'ensumar fort, no? Clar,
3: sí.
0: Són com més passotes, van a la seva. Sí. És a dir, que potser ho ensumen
5: però no ens ho diuen, no ens ho diuen, no ens ajuden.
0: És que són tan poc de gats, de veritat.
5: Volen que el món sigui seu, ja
6: està.
0: Exacte. Els gats, la gent que té gats.
6: Ajudaré jo els humans, diuen.
0: Jo ja... Quan he conegut gent que diuen tinc gats, dic buf.
5: Jo sóc de gats, eh?
0: Per això penso buf.
5: Hi ha gent que no li agrada ni gats ni gossos, també.
0: També.
5: Hi ha una part.
0: Però els gats...
5: són el millor del món.
0: Bueno. Esperem que no vagi de gats el motiu que té Ot Serra per saltar del llit aquest matí. Ot Serra, bon dia.
7: Bon dia, matiner. És un bon motiu per saltar del llit per als joves d'entre 18 i 30 anys és acollir-se per quart any consecutiu al programa Estiu Jove. És l'oferta del govern espanyol de bonificar títols de transport de cara a les vacances d'estiu. Óscar Puentes, el ministre de Transports.
8: 90% en los servicios de autobús de transporte regular, de competencia estatal. 90% en los servicios ferroviarios de media distancia convencional y en los de ancho métrico. 50% de descuento en los servicios AVAN. 50% en los servicios comerciales de larga distancia y alta velocidad con un máximo de 30 euros por billete. Y también 50% en el pase Interrail.
7: L'Estat hi dedica una inversió de 130 milions d'euros. Des del 2023, cada estiu se n'han beneficiat entre 1 i 1,5 milió d'usuaris. Permet que els joves puguin viatjar i que no hagin d'utilitzar vehicle privat.
0: 10 minuts, 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des de Catalunya Ràdio. Obrim la nostra particular revista del cor. Ui, és que aquest tema...
5: fort.
0: És que... com batega el cor aquest matí, Lara, sisplau?
5: Doncs presenta... ai, batega...
0: Què dius? Per es presenta...
5: Presenta amb la bategadora.
0: Bueno, mare meva... com es nota que ets de gats, filla?
5: Estic fatal, eh? A veure, batega amb la
0: perquè
5: presentadora...
0: perquè es va tocar els cabells com si fos un gat.
5: Un gatet. M'ha agradat, això.
6: T'has sentit identificada.
0: Vinga, sí. va, bueno, a veure, va, parlem amb de Patrícia Pardo.
5: De Patrícia Pardo, que ha explicat a Vamos a ver de Telecinco el seu programa com va viure dilluns l'acte que va presentar el Santiago Bernabéu del Papa Lleó, juntament amb Cristian Gálvez, per cert, la seva parella, diu que encara no s'acaba de creure tot el que va viure.
9: A ver, yo solo puedo decir que de momento no he ni aterrizado. Así os lo digo. Que tengo una resaca emocional bestial y que, como le decía esta mañana una compañera a la que aprecio mucho, creo que necesito un tiempo de estar en casa y llorar para desahogarme, para desahogar pues, toda la emoción y la tensión de estos días. Es que me veo y digo, eso soy yo de verdad.
10: ¿Cuántas veces estuviste a punto de llorar ayer?
9: A punto, ayer no, yo lloré muchas veces ayer. Sí.
0: A través del compte de Twitter, Dix, ara en aquest cas no sé qui va publicar una fotografia de l'altar que van fer Cristian Gálvez i Patrícia Pardo, un altar abans de començar a presentar aquest acte davant d'aquestes 80.000 persones.
5: Què vols dir, un altar?
0: Van fer com un altar al camerino.
5: Ah, sí, eh? Ah, altar... vale, no t'estàs entenent.
6: Què van posar-hi?
0: Doncs van posar imatges d'un sant, hi havia una verge...
5: Que fort, eh?
0: Suposo per començar a resar abans de... abans d'aquest acte. Home, dic una cosa, presentar un acte davant de 80.000 persones
5: no, no,
0: ha d'impressionar moltíssim, eh? Després d'aquí, escolta'm, cadascú té la seva...
5: tendència, hi ha molts comentaris últimament sobre aquests dos.
0: Sí, sí, sí. Aquesta setmana n'estem parlant cada dia. A veure què diu el Modena Fit. De tot plegat. I alerta, aparteu les criatures, perquè també parlem de Georgina Rodríguez.
5: Sí, perquè la dona Cristiano Ronaldo s'estrenarà com a presentadora... jo? El nou programa LOL, si te ries pierdes, ho farà al costat de l'actor, vinga, també, Antonio Resines.
0: Vinga.
5: Un programa que es podrà veure a Prime Video en la primera temporada, eh? Recordem, els presentadors van ser Santiago Segura i Xavier del Tell. Un any després, el relleu el va agafar Carolina Iglesias i Sílvia Abril. I ara, doncs, aquest és el relleu, Georgina Rodríguez, amb Antonio Resines. Veurem, evidentment, com va com a presentadora, però recordeu que ella ja va triomfar a Netflix amb el seu reality.
0: Ara.
5: Jo, Georgina, com li deies?
0: Jo soy Georgina.
5: Jo soy Georgina. Tres temporades. I que deixava...
0: enganxadíssim, també t'ho
5: bueno,
0: dic.
5: Enganxadíssim al reality. O sigui, per què no n'hi ha una quarta? I deixava anar perles com aquestes.
11: Mis compañeros locos. Yo llegaba en autobús y yo me iba en Bugatti. O sea, la gente estaba que no se lo podía creer. La primera vez que vine a casa de Cristiano, bueno, me perdía. Intentaba ir a la cocina por agua y no sabía por dónde meterme. Y de repente tardaba media hora en llegar al salón porque no sabía cómo volver. Y pasaba una chica súper ordinaria con una litrona en la mano.
12: Pero a ver, ¿qué pasa, Georgina? Pero si estás a la vendida bolsa, ¿sí? ¡Qué momento!
11: Y yo le iba a decir, pero chica.
12: Chica.
11: Pero esa, si yo era dependiente. Perdón, antes los vendía y hoy los compro.
13: És que clar.
0: Ai. És que diria tantes coses.
13: Sí, que no podem dir. Que no podem dir.
0: L'humilitat és una cosa que espera amb els diners.
13: Però potser, i us imagineu que és una superpresentadora.
0: Jo de veritat.
13: Jo de moment no ho poso en dubte.
14: Hi ha influencers que han passat a ser presentadores i no ho han fet tan malament.
0: No, mira, la Dulceida ha estat perfecta, la Gran Cita. Però bueno, escolta, anem a comprar un bolso. Anem a comprar un bolso, seguim, per favor. Vinga, va, que anem una mica tard. Quins sons deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, José Ruz, que és el cap de la Brigada de Seguretat de la Policia Espanyola a Catalunya, ens explicava el nivell de protecció que hi ha sobre el papamòbil.
15: És molt segur, el que passa que, bueno, com podràs imaginar, l'hem agafat, l'hem ficat en un lloc segur, en les nostres instal·lacions, i ningú ha anat a veure'l, inclús jo. Jo no he anat, no l'he vist, perquè, bueno, és un nivell de seguretat màxim, com si estigués el papa dintre del cotxe i no es pot ficar, però bueno, el cotxe és molt segur.
0: Vinga, també l'Ara, carinyo.
3: També vam viure en directe l'arribada del papa amb l'avió a l'aeroport del Prat.
16: Ara mateix la porta continua...
17: Torta.
16: Ara l'alfombra no quadra.
17: No quadra en l'escalera,
16: tu. Han de moure tota
18: la catifa vermella
19: i l'avió,
18: perquè no està alineada amb les escales.
0: No, la imatge que estem donant, de veritat,
19: És lamentable.
0: Això costarà molts anys, de reparar.
19: És lamentable.
18: Estem quedant molt malament.
0: Home, el món ens mira. Ara, és que ara sí que el món.
18: Ara sí
0: que ens mira. I mira que estem fotent, que no sabem quadrar una escala amb una porta.
17: Tot mal.
13: Va ser boníssim, això.
0: Boníssim. Gran moment del matí d'ahir.
3: I també amb la temporada de festivals de música ja en marxa ens van visitar Juli Guiu i Oriol Aguilar, directors del Cap Roig i del Castell de Peralada. Sentim Oriol Aguilar.
20: El que hem fet nosaltres, que d'alguna manera vam ser degans de com ser festival a la Costa Brava i vam inspirar la creació de molts festivals, ens hem desmarcat expressament d'aquest comú i hem tornat als nostres clàssics, que és la música clàssica, la dansa, la creació, l'aposta per la música contemporània.
0: 4 minuts, arribem a 6:15.

0: què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 10 de juny del 2004, el cantant i pianista Ray Charles moria als 73 anys. El glaucoma el va deixar sec als 6 anys. Va compondre aquest tema que estem sentint, I Can't Stop Loving You, que va arribar a les llistes del Regne Unit i als Estats Units al 62, al número 1. També va fer més de 30 cançons que van estar al top de les llistes dels Estats Units i amb àlbums que també arribaven al capdamunt d'aquestes llistes. Charles es va casar 2 vegades, va tenir 12 fills amb 9 dones diferents.
0: 12 fills, 9 dones?
1: Sí, sí, no.
0: Mare meva, quina feinada per organitzar-te la vida.
1: I 73 anys, vull dir que va anar per feina,
0: però,
1: no?
0: Però quina bestiesa.
1: I 17 premis, Grammy.
0: O sigui, té pràcticament...
1: Sí, sí, pots saber números.
0: El mateix número de Grammys que de fills?
1: Exacte.
0: Quina vida que tenia.
1: Mogudeta.
0: Va morir el... O sigui, és el que dius tu, va viure ràpid aquest home, eh?
1: Sí, sí, no va parar.
0: Doncs vinga, vull recordar, sens dubte, una figura imprescindible al món de la música, la del cantant i pianista Ray Charles. Quan sona aquesta musiqueta, l'equip del programa s'agafa de les mans perquè tenim ganes de connectar amb els astres. Nosaltres som molt d'energies. A vegades ens juguen més a la contra que a favor.
1: A veure què ens diuen avui, eh?
0: Estiguem alerta perquè ja ho té tot preparat per explicar-nos quin dia ens espera, astrològicament parlant, la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 10 de juny, Mercuri fa quadratura amb Saturn. Això pot portar una mica de pes mental. Converses més serioses, decisions que costen o aquella sensació que tot s'ha de pensar dues vegades. Però no és un mal trànsit. És un bon moment per posar ordre a les idees, parlar amb més responsabilitat i no prometre més del que podem sostenir. Avui, abans de respondre ràpid, respira. Les paraules també necessiten estructura.
0: Portem molts dies que la gent d'Astrocat.cat ens està dient que...
1: Que calma, respirem, que calma, que respirem.
0: Que calma.
1: I que pensem.
0: I que pensem. Que aquest programa a vegades ens costa pensar, també t'ho
1: dic. Una mica impulsivets som.
3: Sí, som una mica impulsivets.
0: Som així nosaltres, què farem? A les 5 del matí, si no ens permetem aquests registres...
1: Però està bé, està bé.
0: Sí.
1: El que passa que jo això de respirar tant...
3: És que si penso m'agòbio, saps?
1: Oi? M'ha agradat aquesta frase.
3: Sí, no podem pensar nosaltres tres.
1: No, per tatuar. Si respirem...
0: Ai, Déu meu, i aquest dimecres 10 de juny algú li tocarà bofes pelmes, Lara.
3: Doncs sí, vinga, anem-hi amb alegria.
0: Vinga, va.
3: Dimecres. Felicitem el pilot de motociclisme català, Pol Espargaró, que avui fa 35 anys, qui també bufarà espelmes avui, més concretament 67, és l'exfutbolista i actualment entrenador Carlo Ancelotti. I de Sevilla al món, avui 10 de juny, també fa anys Miguel Ángel Rodríguez, cara visible de Mojinos Escocíos.
0: I tant.
3: No m'has posat cap brometa amb Mojinos Escocíos. No. Millor. Celebrem que arribi al 56, que tingueu un dia carregat de bons moments i a celebrar-ho com cal, que sumar un any sempre és motiu de festa grossa.
0: Doncs a tots vosaltres, moltes felicitats.
4: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
5: Al matí de Catalunya Ràdio comentarem la primera jornada del Papa a Catalunya i seguirem l'itinerari d'avui, especialment l'acte a Montserrat. La tarda estarà dedicada a la cerimònia de Lleó 14 a la Sagrada Família. Francesc Garriga i Agnès Marquès pilotaran el programa i Ricard Ostrell serà la basílica. El Catalunya Nit començarà a 11:15 i recollirà totes les reaccions a la visita del Papa i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
4: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Ara sí, benvinguts al dimecres 10 de juny. Àlex Bosch, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Com sempre, amb l'Àlex Bosch repassem els titulars d'aquest matí, tot a punt per rebre la visita del Papa a Montserrat.
7: S'han tancat tots els accessos per carretera i les 8.000 persones que tenen una reserva per sentir la pregària del pontífex hi hauran d'arribar amb el cremallera o l'aeri. És un dels plats forts del segon dia de la visita del Lleó 14 a Catalunya.
0: L'altre és la benedicció, aquest vespre, de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
7: Es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La cerimònia la podran seguir unes 8.000 persones i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el Papa visitarà el centre penitenciari Can Brians i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval.
0: Tot plegat també l'endemà que Lleó 14 protagonitzés ahir a la tarda l'acte més multitudinari de la seva visita d'aquests dos dies a Catalunya.
7: Va ser la vetlla de pregària que va oferir a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 persones. En el seu discurs, el papa va intercalar el català i el castellà i va convidar els assistents a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir amb missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
6: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
0: El papa va viure un autèntic bany de masses a Montjuïc.
7: Sí, en un ambient marcat per l'emoció i amb una destacada presència precisament de joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te amb més joves aquí.
7: Hores abans, al migdia, Lleó XIV havia presidit una homilia a la catedral de Barcelona tot just després d'aterrar al Prat, on va ser rebut per la plana major política catalana. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'hi va reunir ahir durant mitja hora i li va traslladar un agraïment per haver fet servir el català en els seus actes.
11: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país, no?
0: Mentrestant, de l'exterior continuem pendents de la fràgil treva a l'Orient Mitjà.
7: Els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'abatiment d'un helicòpter Apache. Trump confirmava que els dos pilots estan sans i estalvis.
12: The pilots are fine, yeah. Nobody injured. The pilots are fine, yeah.
7: Teheran, però, ja hi ha resposta amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
0: Les protestes antiimmigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats.
7: Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma davant d'aquestes manifestacions i aldarulls iniciats després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer.
0: I avui, segon dia de selectivitat.
7: Els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre d'altres matèries. Aquest any, a més, han de saber que es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copin.
0: I la NASA ha presentat els quatre astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna.
7: La tripulació estarà formada per tres nord-americans, André Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve, per cert, i això t'agradarà.
0: A veure.
7: La NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè els quatre astronautes d'aquesta missió portin roba espacial dissenyada per aquesta prestigiosa marca.
13: Creure, jo vull ser astronauta.
7: Doncs ja ho saps.
0: O sigui, Prada vestirà els astronautes?
7: Aquests astronautes d'Artemis 3.
0: Canta. Aquesta és la notícia del dia per mi.
7: Doncs mira, ja sabia que t'agradaria.
0: Gràcies, Àlex.
7: Fins ara.
0: Vinga, va, 6:15, 4 minuts. No van vestits de Prada, però escolta'm, venen aquí vestits per l'ocasió. Marc Jurado, molt bon dia.
14: Guapíssims, bon dia.
0: Exactament. Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
15: Bon dia, fem el que podem.
0: Home, i, escolta'm, qui fa el que pot no està obligat a fer més. A més, com sempre, repassem les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
14: Avui Canalies, com tota aquesta setmana de fet, amb el papa Lleó XIV en totes les portades. El diari Ara, foto destacadíssima i el titular, el papa reivindica un país divers i acollidor per tothom. El periòdico instantània del mateix moment, a la catedral de Barcelona, i llegim que el papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. Saltem a La Vanguardia, que ha triat foto de la vetlla a Montjuïc i mira al futur, el dia d'avui, explicant que el papa encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família.
16: A la premsa de Madrid, el pontífex també és ben present, tot i que menys que aquests últims dies. Un cop més, la portada més cridanera és la de La Razón. Foto de Robert Prevost, la moreneta difuminada i el titular Lleó XIV, espanyol i català sense complexos. El País explica que el papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona. I el Mundo, foto del president Illa i el pontífex, que diuen que insta els catalans a ser constructors d'unitat.
14: Breument, altres temes de portada. La Vanguardia, els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter Hormuz.
16: I el periòdico Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir.
0: Fem una repassada també als articles dels diaris que, oh, sorpresa, la gran majoria d'articles d'opinió, evidentment, escriuen sobre la visita del papa.
16: Sí, al diari Ara, el periodista Antoni Bassas ironitza sobre la incidència d'ahir a Rodalies i diu que Adif va tenir el do de l'oportunitat d'obsequiar al papa d'un regal que li permetés fer-se càrrec de la realitat catalana només baixar de l'avió.
14: Bassas remarca que al mateix temps, i parlant de normalitat, els mestres en vaga es manifestaven no gaire lluny de la catedral de Barcelona, un conflicte l'educatiu que titlla de crisi de país.
16: A l'avantguàrdia, l'advocat Xavier Melero no nega que el papa tingui autoritat moral, però es mostra sorprès per la facilitat amb què se li atribueix autoritat tècnica sobre qualsevol assumpte.
14: Considera que moltes de les opinions del papa són una col·lecció de tòpics ben intencionats.
16: El periodista Alex Salmon explica a El Periódico que fa dies que mira d'esbrinar qui escriu els discursos del papa, que estan construïts al mil·límetre.
14: Salmon es fixa en els 7 minuts d'aplaudiments que els diputats van dedicar-li a Lleó XIV al Congrés i es pregunta si els diputats es van quedar només amb allò que els donava la raó o també sobre el que els atreia.
16: A El País, l'escriptor Sergio del Molino titula Els ateus estem passats de moda.
14: Del Molino diu amb ironia que cal reconèixer que l'aquí i l'ara, el plaer sense culpa i la moral basada en el respecte sense necessitat d'un càstig diví, són coses velles i passades de moda.
16: A El Mundo, el periodista Federico Jiménez Los Santos celebra que el discurs del papa al Congrés fos un homenatge al catolicisme espanyol.
14: Però discrepa amb Lleó XIV sobre el que va dir en relació a la immigració i les guerres, perquè, segons Jiménez Los Santos, oculta el factor islamista.
0: Mare meva, com estan els articles i com està la premsa d'alterada amb la visita del papa, opinions de tots colors, com acostuma a passar sempre que hi ha una visita, en aquest cas, important com aquest cap d'estat. Sílvia Solanes, molt bon dia.
13: Bon dia.
0: Amb la Sílvia també repassem la premsa digital. Qui on gira full? A veure...
13: Qui no.
0: Ah, espera, a veure que no... Ara, no l'estic... Ara, digue'm. Qui
13: Perdona,
0: no gira full? Ara,
13: no
0: vale.
13: Gira full.
0: És que dic,
13: sí.
0: Qui on gira full? I que potser és un joc de paraules.
13: Massa ràpid, massa ràpid.
0: Explica'm, qui no gira full?
13: Doncs els que han vandalitzat amb pintades franquistes les màquines que treballen per Cuelga Muros en l'estudi geotècnic previ a unes obres que s'hi preveuen fer per convertir aquest espai en un lloc d'interpretació i reconeixement pels que van lluitar per la democràcia. Entre les pintades hi ha insults i frases contra Pedro Sánchez, o, per exemple, el Valle no se toca, ho recull el Digital Público.
0: Quin rànquing lidera Girona?
13: El de la ciutat espanyola amb més persones infidels Veus? Per metre quadrat de tot l'estat. Així ho recull l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison, no miris amb aquesta cara.
0: Que clar, m'agraden tant els gironins que ara aquí m'estàs destrossat.
13: Doncs mira, per tercera vegada consecutiva, Girona és la ciutat més infidel de Catalunya, però és que ara també és la més infidel de, i la
0: Mare
13: més deslleial d'Espanya. La segueixen, espera't que no ens quedem curts, Manresa
0: Apa,
13: i Barcelona.
0: Vinga.
13: Catalunya és la comunitat autònoma amb més localitats considerades.
0: Ah,
13: Illa
0: sí, eh?
13: Lleials a tota Espanya, explica el periòdico.
0: M'encanta. Compte si us enamoreu d'algun gironí o una gironina, Manresa, manresana, barceloní, barcelonina.
13: I hi ha gent, eh? Entre Barcelona, Girona i Manresa.
0: Hi ha gent. Per tant, afineu la intuïció sentimental. Ara ja va missa.
13: Sí, que els escocesos tindran un dia oficial de festa per poder veure la seva selecció al Mundial de Futbol. S'havia anat proposant després que Escòcia es classifiqués per primer cop en 30 anys, però ara ja és oficial. El rei Carles ho ha aprovat i, per tant, el pròxim 15 de juny, dilluns que ve, serà festiu a Escòcia. Ho veiem a la premsa britànica.
0: Tot està, els preus estan enfiladíssims, vas al supermercat i has de deixar-t'hi pràcticament un ronyó, i a tot això li sumem que el preu també passa a factura, alerta, els correfocs.
13: Sí, el Ball de Diables de Reus ha aixecat la mà i ha dit que baixarà el nivell de les actuacions perquè l'augment del preu de la pirotècnia s'està disparant. L'entitat assegura que des del 2019 el preu de la pirotècnia ha augmentat un 32%, no és poca cosa.
0: Quina bestiesa.
13: I ells han hagut d'afegir diners per poder oferir un bon espectacle. A més, denuncien que l'ajuda que reben de l'Ajuntament és insuficient, ho explica el diari Més.
0: Doncs déu-n'hi-do, escolta'm, aquest 32%, aquest augment dels preus de la pirotècnia. Déu-n'hi-do.
13: Quan anem a veure un correfoc, pensem-hi dos cops.
0: Sí,
13: vull
0: sí,
13: gaudim dos cops, vull dir.
0: Fem nosaltres amb les lluminetes aquelles.
13: Exacte.
0: I ja està. Gràcies, Sílvia. Marc, quin temps ens espera per avui, va?
14: Doncs mira, atenció sobretot als infidels de les comarques de Girona o de la ciutat de Girona, perquè es tindran núvols, com anem aquest matí, no només ells, també al litoral, al prelitoral. El sol acabarà imposant-se. A la tarda, dèiem, hi haurà núvols al Pirineu amb possibles ruixats també puntuals i febles al Ripollès i a Osona. Avui tindrem un dia sense calor, amb màximes que, com a molt, arribaran als 30 graus.
0: 4 minuts, pràcticament arribem a 3:45 del matí i a aquestes hores, com sempre, amb la Marta Viana, moment de fer una repassada a la cultura, que també ens interessa, Marta.
1: Mireu, avui hem de parlar de molt teatre perquè hi ha realment moltes estrenes. A l'Espai Lliure s'hi estrenen Jo no soc, de la companyia Íntims Produccions. Això és un espectacle coproduït amb diverses escoles i instituts de Barcelona. Es pot veure avui i també demà. Al Lliure, en aquest cas, a Gràcia, La vida secreta dels vells, del creador Francesc Mohamed El Khatib. És una obra sobre la bellesa, l'amor, el sexe en la tercera edat. I al Coliseu, doncs, gran oportunitat per veure Ricardo Darín, si no l'heu vist, que fa tàndem amb Andrea Prieta amb l'obra Escenes de la vida conjugal. D'això es pot veure fins al dia 14 de juny, per tant, realment, hi ha pocs dies per veure el Prona. Quatre dies, però, per tant, correu, perquè és una gran oportunitat per veure'ls a tots dos. I acabem al Teatre La Fàbrica, on s'hi pot veure La luna és blanca, muy blanca, amb també el gran dels nostres, com és Mario Gas. Si tot això no us acaba de convèncer, doncs no patiu, perquè també tenim música.
0: Ai, la vida és més bonica quan escoltes Rosana, t'ho dic. M'encanta, m'encanta, m'encanta.
1: Molt de gust posar Rosana, evidentment, perquè és la notícia, però he pensat...
0: És que fa cançons tan boniques, Rosana, és una meravella. I... Luna Rota és el seu primer disc, que va ser un èxit tan brutal, de fa tants anys ja, que de tot fa tant... Però és una artista estimadíssima, Rosana, m'encanta.
1: Sí, i que l'escoltaria sempre.
0: Sí. Avui actua a Barcelona?
1: Avui actua a Barcelona, sí, sí. Obre el cicle de concerts del Festival Blau Marí. Ho farà, doncs, amb una plataforma flotant que s'hi ha instal·lat al Port Vell de Barcelona. Per tant, si voleu i teniu ganes de veure-la, podeu comprar les entrades per veure aquesta inauguració d'aquest Festival Blau Marí. I si sou més, doncs, d'anar a la Sala Apolo, també hi ha música.
0: I què tenim a l'Apolo?
1: Doncs el Festival Microfusa, on es reuneix tota l'escena catalana emergent a la Sala 2, on es vol donar doncs, la benvinguda al tret de sortida a l'estiu, reunint artistes del moment, com són Chico, Sof, Jada i Albert.
0: Pràcticament a 6:45 del matí, en 2 minuts ja arribem. Avui volem moure el dial fins al 1986. Quan a Catalunya Ràdio Alerta sonava el programa, ja ho direm bé, el mínim esforç de la mercantil radiofònica amb noms com Jordi Vendrell, Ramon Bernils o Quim Monzó. Quin trio! Una de les seccions més mítiques va ser Espanyols per Catalans, de Ramon Bernils, que sonava així.
15: Bé, la teòrica d'avui és sobre la lletra S. La lletra S, en espanyol, no s'articula... a les dents, com a totes les llengües civilitzades. En espanyol, la lletra S s'articula a les genives. Suposo que ho estan comprovant, eh? Jo estic parlant ara un català xafallós, perquè articulo l'S a les genives, que és com ho fan els espanyols. Els altres, catalans, francesos, anglesos i alemans, l'articulem a les dents. Entre vocals, l'S en espanyol té el mateix so que al principi de paraula. No solament això, sinó que, a més, hi ha grups de consonants que en espanyol sonen com a lletra S. Per exemple, en el cas de la lletra X, seria examen. Examen.
0: I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, a Portugal és una hora menys, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
17: Bon dia, matiners. Avui és un dia importantíssim per aquí perquè se celebra el Dia de Portugal. Es commemora la mort de l'escriptor Camões el 10 de juny de 1580 i també és el Dia de la Llengua Portuguesa del Ciutadà Nacional i de les Forces Armades. Oh, mallau, que vida tu. És un dia amb molt pes institucional. El president de la República i els càrrecs participen en cerimònies de commemoració amb la particularitat que cada any se celebren en una ciutat diferent. Arreu del món, les nombroses comunitats portugueses també ho celebren en un dia que uneix a tota la diàspora. I des del 2013 també ho celebren a Extremadura, sobretot a les ciutats de Badajoz i d'Olivença, on es reuneixen immigrants portuguesos i lusos espanyols en una regió que ha mantingut estrets vincles amb Portugal durant segles. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Portugal, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Maiol Roger, bon dia de nou.
18: Bon dia.
0: A partir de les 6 comença el matí de Catalunya Ràdio i avui, com sempre, programa llarg, fins les 2.
18: Especial fins les 2 per seguir tots els passos del Papa a Catalunya. De fet, hi haurà especial tot el dia a Catalunya Ràdio fins a aquest acte a la Sagrada Família, que serà al vespre. Al matí, recordem, a les 12 anirà a Montserrat, abans a la presó de Brians. Per tant, seguirem tots els passos i en parlarem amb els principals protagonistes. Per exemple, amb el bisbe Xavier Gómez, que ahir el va rebre a peu de pista, també tindrà protagonisme a Brians. Parlarem també amb el president Salvador Illa, que va tenir audiència privada amb el papa per participar en alguns d'aquests actes, i analitzarem tots els eixos de les seves paraules i de la seva visita. Parlarem d'intel·ligència artificial amb el Jordi Celles. També parlarem amb el Xavi Pérez Esquerdo, que ahir va estar a l'Estadi Olímpic dirigint aquest acte, amb l'Artur Ramon de la Sagrada Família, perquè avui també és un dia important a la Sagrada Família, per cert, en el centenari de la mort de Gaudí, amb el Sergio Dalma, que va actuar davant del papa. Parlarem de geopolítica amb el Francesc Romeu i l'Oriol Junqueras. Farem de tot, des de les 6 fins les 2, per seguir minut a minut aquesta visita del papa a Catalunya.
0: Doncs pendents, com sempre, de tot aquest tour de megaestrella que farà el papa avui per diferents punts del nostre
18: país. Que, per cert, beu cafè, ja ho he consultat.
0: Ah, no ho diguis!
18: Segons testimonis del lloc on esmorzava quan era bisbe de Perú,
0: val,
18: esmorzava cafè, suc de taronja i sovint chicharrones.
0: Però allà el cafè és més fort, que allà et fots un cafè i...
18: Esmorzar contundent, he de dir, Esmorzar contundent, ja et dic, era un reportatge periodístic del lloc on acostumava
0: està
18: anar.
0: Està bé, està bé.
18: Era... Jo, si em plantegeu preguntes, jo intento respondre-les.
0: Però és que ara estava pensant, has d'anar en compte de bon matí amb el cafè, perquè ell va tot de blanc,
18: I amb els chicharrones ja n'hi dic.
0: Exacte, de cop i volta, escolta, un esquitxadet i t'han de canviar
1: quina
0: la túnica.
1: Bomba.
0: Però jo mateix, deixar-ho blanc, blanc, blanc, allò té d'ela,
18: En deu tenir vàries de túniques.
0: Entenc que sí.
18: Crec que no en té una única.
0: No, però deixar qui li ha de canviar la túnica en aquell moment, allà anar rascant el cafè, que sempre fa de mal treure. Gràcies, Maiol. Si no te'n vas, i et quedes amb la bada. Quantes túniques té el papa?
18: Doncs mira, potser la busquem per demà, aviam si la trobem. Avui, per això, la dada sobre la Sagrada Família.
0: Ara, vinga, a veure, què passa? Concentració.
18: I en concret, quantes persones van visitar la Sagrada Família l'any 2025?
0: Milions, milions.
1: Moltes.
0: 30 milions? Menys? Més?
1: Menys, no.
0: 30 milions. Quants, a veure, quants... Què? Molts? Són molts?
1: 30 milions? Són molts, no?
0: 10 milions. 3 milions. La Sara i jo diem 3. És que la Sara fina molt,
1: 8. 10.
0: 3, 8, 10, vinga.
1: És que 10 és bona, 10 és bona.
18: Avui, llunyet, li donaríem a Sara Elias, però... però des de la llunyania, l'any 2025 hi van entrar 4.877.000 persones.
0: Claríssimament, ens hi hem apropat molt més, Sara Elias.
18: Sí, exacte. Tan a prop com estàs de comprar d'una mansió de 1,8 milions d'euros, perquè és la diferència que
0: a veure,
18: has tingut
0: però,
18: entre els
0: moment,
18: 3
0: moment.
18: Milions als 4,8.
0: Sí, però dels 3, als 8, als 10, ens hi apropem més nosaltres.
1: Però havies nosaltres. Dit 30,
18: és el que
1: he dit 30, guapo.
18: És el que he dit inicialment, que ningú ha guanyat, però que, diguem-ne, que els més...
1: La Sara,
18: hora
1: de la Sara.
18: La Sara i tu. Va, quin és el país amb més visitants? Ràpid, ràpid. País. Amb més visitants, el país.
0: Americans.
18: Correcte, nord-americans 15%, seguit de xinesos, italians i francesos. Els espanyols són el 10,82% dels visitants a la Basílica. Per cert, que tot això, clinc-clinc, 134 milions d'euros, la gran majoria reinvertits a les obres.
0: Quina bestiesa. Gràcies, Maiol.
18: A disposar.
0: Alerta, perquè la visita del papa ens ha deixat moments televisius que recordarem d'aquí uns moments, entre d'altres, una connexió i el tot es mou al matí, que em vaig quedar de pedra. Ara ho escoltarem. I també el que va dir Mario Vaquerizo, l'Hormiguero, o José Sacristán a la Revuelta. Tenim encara alguns temes interessants per despertar-nos plegats en aquest dimecres. Som els matiners de Catalunya Ràdio.
19: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
0: Ara estàs a l'estat passant, també?
20: Sí.
0: Sí, estàs còmode?
20: Sí, sí.
0: T'agrada presentar l'estat passant, sí.
20: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
0: Clar, és fàcil.
20: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
0: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
20: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
19: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
21: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
2: Les dones i els dies.
21: Amb Montse Virgili.
22: Sembla com que la teva valua com a dona és la parella que aconsegueix.
23: Per orelles fines i cors oberts.
22: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
24: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
22: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
21: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
22: Però què pensava que era la intel·ligència?
21: Cada migdia a la una, La solució, amb Elisenda Carot.
5: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
25: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
5: Per aprofundir en tota mena de temes.
26: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no?
27: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
21: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, La solució, amb Elisenda Carot. Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: Escolta'm, la gent de l'interior que notarà aquesta baixada de les temperatures...
28: Però ja pujarà, ja pujarà.
0: Sí, ha de pujar. Tot el que baixa acaba pujant, i al revés. Ricard Ostrell, bon dia.
29: Bon dia.
0: Com estàs?
29: No sempre, eh?
0: Oh.
29: Tinc un amic que es va prendre una pastilla blava una vegada.
0: Ah?
29: I no hi havia manera de baixar-ho, allò, eh?
0: Clar, és que has de vigilar amb això. No hi ha que en riu.
29: Val més deixar-ho al que vagi, eh? També
0: sempre.
21: Els matiners.
0: Vinga, anem-hi. Repassem alguns moments de televisius d'aquestes últimes hores. Com us estava comentant abans de Publi, alerta, noies, van fer una connexió amb el Tot es mou a les escales de la Catedral de Barcelona per rebre el Papa. Unes dones, d'aquelles que volen agafar lloc a primera fila, de que tothom vol ser davant com si fos la nit de Reis. Mireu què van explicar.
30: Maria Rosa, no heu començat sent molt amigues.
31: Gens ni mica. El tema està que jo he arribat cap allà a les 10, 10 i quart i estava a primera fila. I veig que arriba la Tina, carregada amb una escala, i es posa davant meu. Jo, con el caràcter visceral que tinc, ja li he dit, escolta, tira cap enrere, deixa veure la gent gran. La Tina, jo de aquí no me muevo. Diu, ai, por favor, però què és això si al final no veurem res? Al final han accedit al que els he dit i, escolta, ara quan acabem ens anem a dinar plegades.
1: M'encanten!
0: Has vist el que uneix el papa que no ho separi l'home, per favor.
1: Boníssim.
0: Dues persones diferents, que estic convençut inclús d'un color polític que no tenen res a veure l'un amb l'altre. Primer, Mario Vaquerizo, a l'Hormiguero, parlant de la seva trobada amb el papa.
32: ¿Lo pudiste ver de cerca?
28: Lo vi de cerca, sí, gracias a la organización, que estuvo muy bien. Fui, además, era la primera vez que me citan, me invitan como representante de la cultura.
32: Qué bien.
28: O sea, que la iglesia tiene mucho que ver y me reconoce como cultura, que también lo soy.
32: Hombre,
28: cultura,
32: claro,
28: de entretenimiento.
32: Desde luego.
28: Y sobre todo ver a Papa León XIV, pues como ver a un santo.
32: Claro.
28: En serio. Fuera de cachondeo. Vine un poco tocado porque sentí muy buenas vibraciones de ese
32: sí,
28: señor.
32: ¿Eh?
28: Y todo lo que está transmitiendo creo que es muy necesario en estos momentos tan crispados en los que estamos. Entonces tenemos que bajar todos un poquito el tono, quitarnos tonterías que tenemos en la cabeza y que lo que queremos para uno lo queremos para los demás. Toma. Y es un poquito lo que quiere decir este papa, que al fin y al cabo es la doctrina cristiana que es la que tenemos que seguir todos.
0: La doctrina cristiana, que és la que tenemos que seguir todos. Bueno, seguiràs tu si ets
1: si
0: cristià,
1: volem,
0: no?
1: I
0: que s'haurà de respectar qui sigui cristià i qui no sigui cristià. Ah. Perquè ni que està... Vull dir, que Maria Vaquerizo també t'ho dic, que cada vegada que et xerra puja
1: exacte.
0: El pa. Perquè és que diu a vegades algunes coses que...
1: Que sembla mentida.
0: En fi, que sembla mentida. Bé, i l'actor José Sacristán també va voler parlar d'aquesta visita del papa a Madrid a la Revuelta, jo crec que amb un to una mica diferent.
33: No t'han invitat a ti a saludar al papa? Han invitat a muchas figuras, así.
34: No me han invitado. Y considero que no me considero en absoluto ofendido. En estos momentos, y con la que está cayendo, me parece formidable cualquiera que le plante cara a ese energúmeno llamado Donald Trump. Bueno, es que cualquiera que le plante cara a ese energúmeno... Es un tío fenomenal.
35: Celebro una vez más la actitud de León XIV frente a este gorila.
0: Dues maneres ben diferents de definir, de descriure la visita del papa, en aquest cas a Madrid. I a aquestes hores del matí, 93207474, alguns matiners que estan desperts i amb qui tenim ganes de parlar, com és el cas de l'Òscar. Òscar, molt bon dia.
36: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Òscar? Com va el matí?
36: Molt bé, arrencant amb el primer cafè.
0: Escolta'm, jo crec que treballes a un dels llocs més bonics de Mataró, i estàs d'acord?
36: Home, totalment, allò és casa meva.
0: Explica'ns una mica què és el que fas, Òscar.
36: Doncs mira, jo tinc una carnisseria al mercat de la plaça Cua de Mataró, que es diu Carnisseria Eva i Oscar, des de fa, pues, 3 dècades que la tinc.
0: Entenc, ara aquí no sé si el que pregunto toca o no toca. Entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
36: Exactament.
0: Molt bé.
36: La meva mitja taronja.
0: Quina pregunta més perillosa, eh? Perquè dic que... T'imagina que no, ens hem divorciat però no hem volgut canviar el nom.
36: No, para siempre.
0: Oh, molt bé, Òscar. Escolta'm, quan fa que esteu junts? Que a mi aquesta història m'encanta.
36: Nosaltres portem de casats 25, però de nòvios, jo què sé, 6 o 7 o 8.
0: Jo no us vau conèixer, Òscar, no us vau conèixer.
36: Doncs pues ens vam conèixer... Jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica, per mi.
0: Clar, perquè, Òscar, entenc que tu treballaves amb la germana i de cop i volta un dia la veus aparèixer allà a la botiga.
36: Bueno, sí, teníem certa relació i, bueno, al final pues, les coses passen quan passen, no saps.
1: Òscar,
36: no sé d'on te ve l'amor, no ho saps mai.
1: Clar.
36: A vegades arriben, sí. Això m'acollia ella, ara és carnissera també, tot i que no era la seva feina original.
1: I, Òscar, quin diries que és el secret per mantenir aquesta flama viva sempre?
0: Home, en el seu cas, carnassa.
1: Carnassa.
36: Sí, que no falte. No sé, és una qüestió d'entendre't i de respectar el que tens al costat, amb les seves cosetes bones, les seves menys bones, i és una qüestió de respecte, jo crec, I poca cosa més, i molt d'amor, i fer-ho i cada dia cultivar-ho una mica perquè...
0: Ara.
36: Això vagi donant fruits.
0: Ara. Doncs escolta'm, Òscar, moltíssimes gràcies també per passar pels matiners. Records a tota la gent del mercat de la plaça de Cuba. Per favor, aneu als mercats, una cosa que sempre reivindiquem des dels matiners de Catalunya Ràdio.
36: Vine al mercat, reina, això està claríssim.
0: Ara! Gràcies, Òscar.
36: De res, bon que tingueu un bon dia.
0: Adéu, bon dia. Adeu. Tinc el cordomí per aquí.
3: Aquí mateix, bon
0: Vas
3: dia.
0: Vas al mercat tu, Eloi, o no?
3: Mira, no. Oh. Vaig als mercats setmanals, això sí.
1: Ja és un gran què.
3: El que passa, veig que són diferents de la gent que truca. Truca molta gent del mercat, és molt bonic,
0: això. Sí, això és perquè són gent que a aquestes hores, evidentment, comença la seva jornada i en aquest punt horari, com sempre, arriba un dels moments més esperats per l'audiència dels matiners.
21: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, Eloi, què t'ha passat bon per la muntanya?
3: Bon no, simplement està tot en ordre, eh? Galliner, el corral, tot en ordre, però sí que des d'aquesta setmana tenim els nous veïns, que són les vaques.
0: Les
3: vaques que han tornat a pujar a la muntanya. No són nostres, eh? No són nostres, eh? Aquí en aquesta fase encara no hi hem arribat.
0: Ja, tot arribarà,
3: però sí que són vaques... No ho descarto. Són vaques que han passat l'hivern en terres baixes i ara tornen a pujar a la muntanya. Llavors, clar, ens toca estar una mica més en compte quan sortim de casa. En general, no deixem de fer res.
0: Per què més en compte, Eloi?
3: Mira, per exemple, l'altre dia aquí al poble, diumenge passat, va haver-hi un accident d'un excursionista que va ser atacat per una vaca i va haver de ser traslladat amb helicòpter.
0: Atacat?
3: Sí.
1: Però agressives? Territorials.
0: Si ataques, no?
3: S'han en compte. És a dir, sobretot, nosaltres el que intentem fer és, sobretot, marcar molta distància amb elles i especialment si hi ha vedells. I la clau també, crec que és no posar-se entremig de la vaca i el vedell. Llavors, en general no passa res, tot va bé sempre. Però de tant en tant hi ha algun atac, com per exemple el d'aquest diumenge, aquí mateix a la comarca. Així que és una mostra d'això, que s'han en compte, sobretot si hi ha gossos també, etc. Mantenir molta distància. La clau és mantenir molta distància, deixar-los el seu espai, i les que estan aquí al costat de casa, anar-nos presentant a poquet. Hola, som aquí, no us farem res.
0: Clar, que us vagin lorant, que us vagin coneixent. Què t'ha passat aquest cap de setmana? M'han vestit una vaca. Hòstia, vaig intuïdar, tu.
3: Sí.
0: En compte, doncs, agafarem aquest consell. Marta Viana, Lara García, bon dia, estimades.
1: Adéu, bon dia,
0: gràcies. Sí, Eloi, quin temps ens espera per avui?
3: Mira, ara mateix tenim alguns ruixats que es passegen per la meitat nord de Catalunya, també el nord del Camp de Tarragona. Tenen les hores comptades, però sí que els núvols encara es mantindran, sobretot cap al nord-est, Pirineu i nord-est, Girona, Barcelona i Pirineu. I avui encara temperatura baixa, a l'espera que demà els núvols a poc vagin marxant, en quedaran, però aniran marxant. I ja de cara a divendres, dissabte, diumenge, temps estable i una altra pujada de la temperatura.
0: Gràcies, Eloi. Tornem demà, que tinguis un bon dimecres.
3: Igualment, adéu.
0: Que vagi bé, adéu. Francesc Soler, molt bon dia.
4: Bon dia, Canalies.
0: T'han vestit mai una vaca, tu?
4: No, em fan por, eh?
0: Fan por, eh?
4: Jo no m'hi costo.
0: Respecte a les vaques, sempre.
4: Sí.
0: Ah, exacte, que vagi bé el programa.
2: xarxa de comunicació local.

0: Mar Negre. Capítol 8. El pèsol.
1: No em puc creure això que ens està passant, Que hi hagi gent que tingui aquest punt de psicosis. O sigui, m'esteu dient que hi ha un munt d'escriptors i alguns editors que han decidit no venir a la Vila del Llibre a la Rambla per les amenaces del lletraferit. I que algun dels noms que ja tenien confirmats han declinat la seva participació després d'haver vist això de Folgueroles. La veritat és que no sé com ho podrem explicar als nostres clients, Però si això és així, estem de pega. La fira és d'aquí a 3 setmanes i tots se'n poten en ogres i demà passat el programa definitiu de l'impremta. Això és un puto desastre, Ja fa massa que dura. Que, hòstia, tot va començar a l'escala, No sé què esperen els Mossos a detenir aquells fill de puta i que a sobre no para de fer amenaces. Tampoc no sé ben bé per què collons ho deu fer tot això. Si ara tampoc entrem en disquisicions sobre les raons que pugui tenir un psicòpata per fer el que fa, sobretot perquè no és feina nostra. El que passa és que ara mateix estem tenint cancel·lacions per culpa seva. I això sí que ens preocupa, hòstia. Intentem lligar el que puguem i tanquem aquest programa. No podem fer res. Hem d'intentar buscar algun substitut per a la gent que cau del programa. Què vol dir que el lletraferit ha fet un altre comunicat? Un nou després del que va publicar Folgueroles? Sí, passa'm el link i així el llegeixo. Au, gràcies. I ja em manteniu informat del que decidiu, d'acord?
2: Sóc el lletraferit i us faré una advertència. Tinc ganes de jugar i de dictar sentència. Fins ara, 3 n'he matat. Tots 3 omplien paperassa. Ara, amb paper d'estrassa com a mortalla, atacaré els que publicaven les seves obres. Els mateixos que de les meves no en volen saber res. Editors, prepareu-vos. Perquè això és com el Senyor dels Anells. Jo tinc l'anell únic i, de moment, ja m'he carregat 3. Com els 3 anells dels senyors elfs. Ara vindran els 7, que tenien els nans sota la terra, i vosaltres, editors cobdiciosos, que no valoreu el risc ni l'alta literatura, sou com ells, avars i ronyosos, i sempre esteu amagats sota la terra. Deixeu tota la feina als autors perquè siguin ells els qui promocionen les seves obres, mentre vosaltres us preocupeu més pels balanços de finals d'any, que no pas per promoure l'afany de llegir i descobrir.

0: parells, els majors dels escarnis, així com per als autors mediàtics. Tots estan avisats. Que el lletre ferit els té ben enfilats.
1: Collons, s'ha de reconèixer que el molt fi de setmana no va de bromes, i esclar, amb els precedents dels tres morts anteriors ningú es pot prendre la valenta aquestes amenaces. Estem ben posats, eh? S'ha de reconèixer. I també que deu tenir motius ben profuns per voler carregar-s'ho tot.
2: Me'n vaig a l'aigua, que fa molta calor. Vols que m'emporti la nena?
3: No, anem-hi tots, que una miqueta d'aigua sempre ens anirà bé. Tot i que estava gelada quan hem arribat. Potser ara ja s'haurà escalfat.
2: Si anem a la mitjana, segurament sí. Que ara ja és migdia i fa una bona estona que el sol hi pica de ple. El que passa és que, com que a la nit la temperatura baixa, cosa que és d'agrair perquè es pot dormir bé, costa més que l'aigua s'escalfi, però vaja, a la platja està igual de freda o més. La setmana vinent, si voleu, anirem a casa a Colera i ja veureu que l'aigua està ben, ben, ben freda.
3: Sí, anem-hi, que ara fa dies que no veiem els teus pares.
2: D'acord, li direm a la mare que ens faci un arròs dels seus.
3: Ui, això sí que serà festa major. M'encanta com cuina la teva mare.
2: I això que ara està gran, però encara té aquell art especial. Per cert, he encarregat un parell de pollastres a l'ast, perquè hem quedat que vindrà l'Ares amb la dona a dinar i a ell li encanta això. També he demanat costelló i croquetes. Ja sé que sobrarà menjar, però ens en podem emportar les sobres per demà dinar amb una carmanyola. El que sobri amb una mica d'arròs blanc serà un dinar perfecte.
3: I tant. Va, anem a l'aigua, que tampoc no ens podem encantar i tampoc no li pot tocar molt el sol a la nena.
2: Doncs vinga, anem-hi.
3: Per cert, tinc curiositat. Per què en dieu la platja dels morts de la platja dels morts?
2: Doncs hi ha teories distintes al respecte, la veritat. Hi ha qui diu que és perquè va haver-hi un gran temporal allà al segle XIX i varen arribar cossos de tripulants de diferents vaixells que es varen enfonsar i per això es diu així. Però la teoria que a mi m'agrada més és la que explica que durant molts anys era aquesta platja on desembarcava el vaixell amb els morts de Portbou.
3: Què vols dir?
2: Durant molts anys, Portbou va pertànyer a Colera i com que el poble no tenien cementiri, els enterraven aquí. El que passa és que el camí per les muntanyes en carro era del tot infernal i era molt més fàcil portar els cossos en vaixell fins aquí i els desembarcaven en aquesta platja. Per això en diuen la platja dels morts. A mi aquesta història m'agrada molt més. Pensar que hi havia una platja on arribaven aquests vaixells amb els morts i que fins i tot devia haver-hi una tripulació especialitzada. Imagina't quina feina més curiosa. Ser com el barquer Caron i, en lloc de travessar la llacuna Estígia, anar travessant la badia de Portbou. Devia ser bonic i tot.
3: És una llegenda preciosa, gairebé tant com la platja. Me l'estimo molt, i més des de que sé que és un dels teus indrets preferits.
2: És un lloc màgic sempre, malgrat que l'aigua estigui gelada. Ja te la pots ben confitar, la de la piscina, en comparació.
3: Això sí, però aquí no hi ha tintureres.
2: I allà tampoc. En tu casa pot aparèixer alguna de despistada. I aquí hi ha taurons, hi ha taurons gairebé sempre.
3: Taurons?
2: Alguns veïns i una bona colla de regidors, que no tenen cap més qualificatiu.
4: Disculpeu que no us hagi avisat abans, però al final l'Anna no podrà venir i ha decidit venir jo sol. Es veu que la seva germana no es trobava gaire bé i aprofitarà per cuidar-la i ajudar-la una mica.
3: No pateixis, només faltaria. Si es pot donar un cop de mà a la família, s'ha de fer.
4: I tant que sí. Però parleu-me de vosaltres. Com esteu? Com van les coses?
2: Doncs, mira, la nostra vida com a parella ha millorat ostensiblement des que la relació la coneix tot Catalunya i part de l'estranger. I això que quan el lletre ferit ho va destapar, prou que procuràvem amagar-ho. Però des de llavors, com que ja n'hem pagat les conseqüències, endavant les atxes. Crec que no hem fet res mal fet, tants al contrari. Som dos adults que es duen bé i que s'estimen. I que varen aprofitar la coneixença a la feina per reformar la seva relació, que ara mateix passa per un moment fantàstic.
4: Bé, és que ha de ser així. Vosaltres encara mengeu pa de noces, encara que no us hagi

0: Casat?
1: Bé, d'això te'n volíem parlar.
0: De què? Et volem convidar oficialment a fer de padrí de les nostres noces.
2: Això no pot ser. Si he estat jo qui us ha putejat i ha canviat tota la vostra vida laboral. I sóc jo qui us ha apartat del cas del lletraferit.
1: Doncs ni tan sols t'imagines el favor que ens has fet. Ara estem molt millor perquè ens has tret tota aquesta pressió de sobre. És veritat que la vida a comissaria és una mica més avorrida, però tinc un bon horari, puc arribar a casa una hora raonable i a sobre estic aprenent un munt de coses. Avantatges de ser a la unitat de robatoris de patrimoni artístic en una comissaria com la nostra, que té un abast territorial tan gran.
2: I tu, Estanislau, com estàs?
0: Jo no estic tan encantat amb la nova destinació com l'Antònia, però m'hi acabaré acostumant, ja ho saps. A mi m'agradava la investigació criminal. I ara no em trobo gens malament a la unitat de desapareguts, però la feina és molt complicada. Mai hagués pensat que hi pogués haver tanta gent que es feia fonedissa.
2: La immensa majoria és gent que toca el dos de forma voluntària, que simplement vol desaparèixer i tornar a començar en un altre lloc del món, sigui pel que sigui. Però a nosaltres ens interessen les desaparicions que no són voluntàries. I això requereix molta paciència, molta mètode i molts policies. I tu ets un dels millors actius que tenim a la comissaria. Així que crec que aquí faràs molt bona feina, com ja vas fer-la en el seu moment, infiltrant-te en moviments d'extrema dreta i també a homicidis. Però, és clar, tot pot canviar en qüestió de segons.
3: Què vols dir?
2: Que si us interessa, podeu tornar al cas del lletraferit. Estem completament parats. I vosaltres dos sou qui l'heu investigat més temps i qui en sap més sobre el personatge. S'han fet altres equips. Hi ha hagut companys a Barcelona que han assumit la investigació, però en cap cas han aconseguit res. I des de dalt s'ha pensat que ara que el focus mediàtic sobre vosaltres està una mica apaivagat, podria ser un bon moment perquè tornéssiu al cas.
0: I tu què en penses?
2: Jo els he dit als comissaris que us ho proposaria, però que respectaria la vostra decisió. No us vaig poder defensar ni gens ni mica quan em van demanar el vostre cap i, per tant, no tinc cap dret a demanar-vos que torneu a la investigació d'aquest cas. Però a mi, tant com amic d'una banda i com a cap de l'altra, m'agradaria que hi tornéssiu i que, a més, continuéssiu sent equip. Us he de donar una altra notícia en aquest sentit.
1: Quina?
2: En contra del meu parer, des de dalt es va demanar una investigació als companys d'afers interns sobre el vostre cas per dictaminar si hi havia hagut alguna deixadesa de les vostres funcions durant la investigació.
0: No m'ho puc ni creure. Quina colla de fills de puta que ens governen, dit amb tot el respecte.
2: No pateixis, t'entenc perfectament i jo pensava exactament el mateix, però la jugada se'ls ha girat totalment en contra. L'informe dels companys d'afers interiors conclou que la vostra feina va ser impecable i que, a més, entrar en qüestions sobre la vida privada dels agents és quelcom que, en cap cas, haurien de fer els comandaments. També asseguren que va ser el lletraferit qui us va llançar als peus de l'opinió pública i que els comandaments no van estar a l'alçada de les circumstàncies a l'hora de protegir-vos. De fet, l'informe ha arribat als sindicats i han demanat al conseller que cessi la comissaria Vendrell per intromissió en els afers privats dels agents. A més, algú ha fet molt bé la seva feina i ha fet una llarga relació de parelles de policia sense conflictes en les seves investigacions. I, a més, també ajuda que la vostra situació sigui exactament aquesta.
1: Què vols dir?
2: Que tu siguis la sergent i l'Estanis el caporal. No es pot veure com un abús de poder masclista en cap moment, que això també es mira molt avui en dia. Ja sabeu que a mi m'és exactament igual que feu amb la vostra vida privada i que us desitjo que sigueu molt feliços. Però avui en dia hi ha tantes variables en joc que val més tenir-ho tot plegat en compte. Què em dieu? Voleu tornar per seguir el lletraferit?
1: Jo no hi tinc inconvenient. He de reconèixer que ara, fins i tot, ja hi comença a haver-hi quelcom personal. Per molt que m'agradés molt anar visitant esglésies i poblets tot el sant dia.
0: Jo també tinc moltes ganes d'arreglar quatre coses amb aquest fill de puta.
2: Doncs no se'n parli més. Demà us incorporeu oficialment i podeu demanar tot el que us calgui. Tindreu dos agents més amb vosaltres i els mitjans que us faci falta. Ja sabem que anem a revolt, com sempre, i que haurem d'esperar el següent moviment per fer alguna cosa. De moment no hi ha cap altre esdeveniment literari fins a començaments de juliol a la Vila del Llibre de la Rambla. Jo crec, però és només una hipòtesi, que això del Mercat Vell de Poesia de Folgueroles va ser una improvisació, que el que el lletre ferit vol és actuar sempre a les Viles del Llibre. Però segurament havia creat un focus mediàtic i passava massa temps entre Cabrils i la Rambla. Si l'encerto, ens podem calçar, perquè hi ha Vila del Llibre a la Rambla al juliol, a Malgrat a l'agost, a Calafell i a Mollet a l'octubre i a Sitges al novembre.
0: Hi havia un temps que els escriptors només sortien de casa per Sant Jordi i a la Setmana del Llibre en Català, va, i prou. I ara fan més bolos que les estrelles del rock. Amb tanta fira amunt i avall, que si Viles del Llibre, que si festivals de novel·la negra, fires del llibre d'altres tipus, el Sant Jordi i la Setmana. Però tu creus que el nostre home té fixació amb les viles?
2: És una hipòtesi que no està basada en cap evidència científica, ni molt menys, és clar. Però crec que són el seu escenari preferit.
1: I en què et bases?
2: En el tipus de festival que combina la cultura més elitista amb la més popular i que no es limita només a ser una fira del llibre, sinó que vol combinar-ho amb altres experiències al voltant de la literatura i la lectura. Fixa't en el tipus d'escriptors que ha escollit fins ara. Un autor important i amb molt de prestigi, però que en cap cas no és una figura central de la literatura catalana. Una escriptora de prestigi amb premis importants, però amb una literatura i trajectòria també molt important, i un poeta i estudiós de Verdaguer. És a dir, gent interessant que potser vol reivindicar d'alguna manera què és el que es fa en aquest tipus de festivals. No és gent que comença, però tampoc els autors més mediàtics, que també hi són, sinó una aposta ben interessant. No sé si això ens pot donar alguna pista o no, però he tingut temps per anar pensant i fer hipòtesi aquests dies que vosaltres no portàveu el cas. I si alguna cosa us pot servir, endavant.
0: No està mal pensat, però això ens ha fet només un perfil de les víctimes fins al moment. I potser pot intentar explicar per què prefereix aquesta mena de festivals i per què no ha pogut estar-se de posar-ne una entremig. Però no explica ni el tipus d'armes que fa servir, ni els mètodes, que varien molt de l'una a l'altra, ni tampoc què pretén aconseguir. És tot encara molt fosc.
2: Bé, hi ha una cosa que heu de saber. Avui ha fet un nou comunicat i anuncia que els morts que pretén fer són tants com en ells apareixen al Senyor dels Anells. Així que, de moment, ha matat tres escriptors que vindrien a ser els senyors elfs, però promet carregar-se 7 editors i 9 influencers, periodistes culturals i altres herbes semblants, els quals compara amb els humans de l'obra de Tolkien. I, és clar, ha estat publicat el comunicat i a la Vila del Llibre han començat a arribar cancel·lacions de participació, que ja se sap que en aquest gremi la nòmina de valents és incomptable.
1: No els podem culpar. Després de 3 morts jo també m'ho pensaria una mica. No tothom té ganes d'acabar enforquillat com un pollastre a l'ast. Per cert, que aquest estava boníssim.
2: Em sap greu no haver-vos avisat que vindria sol. Ara veig que sobrarà molt menjar. Ja em sap greu.
0: No pateixi gens ni mica, que ja tenim solucionades les carmanyoles de demà amb les sobres. O sigui, que està tot controlat. El que no pot sobrar és el vi, que obert ja no val res. I l'Antònia no en pot beure gaire més, que donant el pit no és aconsellable. Així que acosta la copa.
2: Ep, que jo he de conduir, eh?
0: Tampoc no te n'aniràs ara mateix, no fotem. I a més, si et posen una multa, segur que trobes la manera que te la treguin. Que ja se sap que aquests Mossos són tots una colla de cabrons.
3: Els homes són tan previsibles que al final fan que els tòpics siguin odiosos. Però al final són tòpics perquè repeteixen una vegada i una altra. I els Mossos d'Esquadra no s'escapen a aquest punt de fatxenderia. Ans al contrari, els agrada vantar-se de tot el que saben, de tot el que fan, i fins i tot del que no saben i del que no fan. Així que, si en algun moment heu de dedicar-vos a la vida criminal, el millor que podeu fer és embolicar-vos amb un mosso d'aquests que els agrada garlar el llit. Després d'una bona jornada de sexe. I si pot ser, de la comissaria que investiga els vostres delictes, molt millor. Així sabreu segur fins a quin punt van perduts a l'hora d'intentar esbrinar qui sou, per què mateu i com us poden atrapar. Es diu jugar amb avantatge. Però és que no ens queda més remei, sobretot si tenim un pla tan ambiciós com el meu, que és el de posar sobre la taula el debat a l'entorn de la literatura catalana, les seves servituds, les seves corrupcions, els seus vicis i també algunes de les seves virtuts. Posar el debat sobre la taula i fer que se'n parli, encara que sigui amb sang, i fer que els llibres es venguin, sobretot gràcies als cadàvers, que ja se sap que queda estètic passejar-se amb el llibre sota el braç del darrer màrtir. I no em digueu que no funciona, perquè ara és segur que del darrer llibre del poeta que em vaig carregar ja n'han fet la segona edició. Ves per on, quin èxit! Un llibre de poesia que triomfa. Només és a l'abast dels morts, dels poetes del poble, com Joan Margarit, o Miquel Martí i Pol, o de les vedets provocadores de la pseudoesquerra espanyola, que es dediquen a insultar el mort i el qui el vetlla a la televisió pública catalana, que cada vegada és més espanyola. Tot sigui dit. I que ens acabarà portant a tots el col·lapse amb tant de Ricard Ostrell, que mira, servidora, no el pot suportar. Com tampoc que la immensa majoria de programes d'entrevistes i tertúlies es nodreixin de fatxes i d'espanyols. Ai, crec que quan acabi la meva ronda d'assassinats literaris, començaré amb els polítics. I llavors, sí que podran cantar això de... que tremoli l'enemic. Ai, vaig parant, que quan m'embalo parlant sola davant del mirall, no hi ha qui em pari. Però, esclar, he d'assajar el meu nou comunicat. Vull que quedin tots de pasta de moniato quan vegin que van tan equivocats i que en lloc d'estar buscant un home, haurien d'estar-se preocupant de buscar una dona feta i refeta. Ja us ho dic, que no en tenen ni puta idea. També és cert que sóc molt bona amb les meves disfresses, que sóc prou alta, com perquè en tinguin dubtes. Encara no hi ha moltes dones que facin més d'un metro 80 i que, a més, facin boxa i tinguin un cossarro esculpit al gimnàs com el meu, que és on vaig engalipar el meu mosso d'esquadra. Un membre dels antiavalots de Figueres, que he de reconèixer, que a més d'explicar-me tot de confidències de la comissaria, ai, folla com els àngels. No sé com s'ho prendrà el dia que sàpiga tot i vegi com l'he estat utilitzant. No s'ho podrà ni creure. Pobre imbècil! De fet, em sembla que me'l carregaré just abans que comenci la Vila de la Rambla. Quan m'hagi fet el darrer servei. De moment ja m'ha explicat que l'inspector Serra ha convençut el parell d'enamorats perquè tornin a la feina i es posin a buscar-me. Perfecte, m'agraden els reptes i, tenint un bon enemic, m'ho passaré molt millor. Sherlock no seria res sense Moriarty. De moment, que continuïn buscant un home, que jo d'aquí a 15 dies pelaré el meu primer editor. I riurem una bona estona. El que no sé és quan explicaré a tothom que no han de buscar el lletre ferit, sinó la lletra ferida. Això encara ho he de pensar.
2: He de reconèixer que em fa molt de goig que sigueu aquí una altra vegada. Així que som-hi i bona feina.
0: Potser ens caldria saber tot el que s'ha investigat des que nosaltres ho vam deixar. També hauríem de trobar un moment per fer el traspàs als companys del que estàvem fent fins ara a les noves destinacions.
2: Sí, primer us poso jo al dia i després vosaltres despatxeu amb qui us calgui i us poseu de ple una altra vegada amb el lletre ferit.
1: Perfecte. Espereu un segon que faré una trucada. Hi ha un mossèn de Pont de Molins que té sospita sobre el robatori d'un calze de plata en una parròquia propera. I havia quedat amb ell. Ara li diré que hi anirà algú altre, que ja el tornarem a citar, que hi ha una urgència. Em sap greu que el pobre home s'estigui esperant per a no res.
0: No pateixis. Temps lliure deu ser el que tenen els mossens, si no és cap de setmana, que se'ls gira una mica de feina.
1: No te'n fotis. Encara que falten tantes vocacions, van de bòlit els pobres, que tenen més parròquies que mai per cobrir i no saben ben bé com ho han de fer tot plegat.
0: Ui, ves que no es trenquin cap os i tinguin agulletes de tant blincar a l'esquena.
1: Sempre els has tingut mania, pobres. En altres temps t'haurien dit que ets un menja capellans.
0: Jo sé escollir els meus bàndols. I a l'hora de triar prefereixo anar amb els menja capellans que no amb el rosega al tas. Deu ser una qüestió de classe social, això.
2: Au, va, va. Deixeu-vos de filosofades i anem per feina. Truca qui calgui i som-hi.
1: Mossèn Roman, que ha sortit un imprevist. Ja el trucaré o truquim quan senti el missatge. Soc la sergent Siquier. Que tingui un bon dia. Ara sí, ja estic per vosaltres.
2: El resum ràpid és aquest. No tenim una puta merda i no sabem per on girar-nos. Vam interrogar la professora que tenia el pis llogat a Folgueroles i l'única cosa que em van poder treure és que un dia, en una festa a Vic amb col·legues de la universitat, va beure més del compte i va perdre les claus de casa. Però no li va donar més importància. Va parlar amb la propietària i van fer una còpia nova i llestos. És cert que van estar valorant la possibilitat de fer un pany nou per seguretat, però van arribar a la conclusió que no calia, que unes claus perdudes a Vic, sense cap identificació, era impossible que ningú les fes servir a Folgueroles. Això fa pensar que el nostre home sap planificar molt bé les coses que fa i que no actua per impuls. Ho volia fer semblar, potser, en els primers assassinats, però el de Folgueroles estava pensat al mil·límetre i amb molta antelació.
1: I també ha de ser prou discret com per no aixecar cap mena de sospita. Devia ser al mateix lloc el dia de la festa i devia tenir prou facilitat com per accedir a l'abric de la professora i agafar les claus.
2: Bé, això no va ser gaire difícil. Ella mateixa explica que eren en un bar de Vic i que havien deixat tots els abrics en una taula, o sigui que qualsevol que fos allà hauria pogut agafar les claus sense problema. Ja ho veieu, la gent continua sent molt confiada. Ja podem anar fent campanyes que fan el que els rota. Així que, d'una banda, tenim això, o sigui, res. I de l'altra, els de la policia científica han aconseguit trobar una empremta de sabata en la pols del pis de Folgueroles. I hi ha una sorpresa.
0: Quina sorpresa?
2: Estan convençuts que es tracta d'unes sabatilles esportives del número 42.
1: Molt petites, no? No estan segurs?
2: Sense cap mena de dubte. I han aconseguit treure'n el motlle. Són un model Adidas de fa uns 3 anys, unes bambes de córrer que en el seu moment es van vendre com a model unisex.
0: Això vol dir que o bé el nostre assassí té el peu molt petit per ser un home de més de 1,80 m, o bé no fa més d'un 1,80 m i els enregistraments de vídeo de Cabrils no són gens fiables, ni tampoc ho són els informes del forense, o bé, l'estem cagant de dalt a baix. I no hem de buscar un home, sinó una dona. I el lletre ferit no és un home, sinó que és una dona.
2: La mare del Tano.
1: Doncs jo ja m'hi jugo un pèsol que aquí el caporal acaba de trobar la mare dels ous.
4: Heu escoltat M'hi jugo un pèsol, capítol 8 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa dirigida per Anna Casas amb muntatge sonor d'Àlex Sariol. Amb les veus d'Enric Bono, Magda Bosch, Abel Font, Cris Cantal i Enric Frigola. I al capítol següent, els investigadors comencen a posar paranys per desemmascarar i atrapar el lletraferit. Per primer cop, els agents comencen a veure que poden guanyar la partida. Serà el capítol 9 de Mar Negre, Parar paranys.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va d'exercici físic. Si parlem de creativitat, hem de parlar d'exercici físic. L'exercici físic no només és fonamental per mantenir-nos en forma i saludables, sinó que també té un impacte significatiu a la nostra creativitat. Incorporar activitat física a la nostra rutina diària ens proporciona múltiples beneficis i es reflecteixen tant a la nostra vida personal com professional. Mira, l'exercici físic augmenta el flux sanguini al cervell, cosa que incrementa el subministrament d'oxigen i nutrients essencials. També allibera endorfines, les hormones de la felicitat, que ajuden a reduir l'estrès i a millorar l'estat d'ànim. També fa que la teva ment, en aquest moment, no pensi en res més. Ets conscient del moment present i millora la concentració, l'atenció i la disciplina i augmenta el nivell d'energia. Ja ho veus, l'exercici físic té un impacte molt gran a la nostra creativitat. Des de millorar la funció cerebral i reduir l'estrès fins a augmentar la concentració i l'energia. Els beneficis són nombrosos i variats. T'animo a incorporar l'activitat física a la teva rutina diària. No només t'ajudarà a mantenir-te en forma, sinó que també et permetrà ser més creatiu i productiu a la teva vida professional. Així que, fora mandra i posa't les piles. Caminar, anar al gimnàs, ho pots fer des de casa, pots ballar, el que tu vulguis. Però fer exercici activa la teva creativitat i productivitat.

0: Remor de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca.

0: El capítol d'avui ens parla de les sèquies i per fer-ho ens acompanyaran en Lluís Virgili, investigador local, col·laborador del Centre d'Estudis d'Altafulla i autor del blog divulgatiu de temes de la Nou de Gaià, NUCE. En Ricard Ramon, investigador local interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX. En Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local de Santa Coloma de Queralt i guia turístic del municipi, i en Joan Brunat, periodista i fill de pares moliners.
1: Sèquia o síquia, de l'àrab sequia, irrigació. Una sèquia o síquia és un conducte llarg i estret que té la funció de recollir l'aigua dels llocs de captació, com rius, torrents, pous, basses o assuts, i la distribueix fins a les poblacions o camps de conreu. Reben els noms de procedència llatina, canal o rec, als territoris de menor arabització, com ara la Catalunya Nord. Les sèquies de rec formen xarxes complexes, de manera que sempre hi ha una sèquia mare o major, que és la que pren directament l'aigua del seu lloc d'origen. Les sèquies filles, també anomenades filloles o ramals, són de caràcter secundari perquè el cabal procedeix de la sèquia principal. Les aigües superficials i subterrànies eren conduïdes per recs cap als camps. Els recs transcorrien paral·lels al riu i amb un pendent menor. D'aquesta manera, l'aigua es podia conduir cap als camps i la que sobrava era retornada al riu, aigües avall.
2: Ramó de pedra.
1: Ramó de pedra.
2: Ramó de pedra.
1: Ramó de pedra.
2: Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: La distribució de l'aigua ha estat un punt importantíssim per a la pagesia i font de conflictes. La construcció de sèquies i el seu control no han estat exempts de moments de discòrdia. Avui parlarem d'aquestes construccions tot passejant amb els nostres convidats, recordant la història, descobrint les seves característiques i amb quines altres construccions van associades.
1: El rec és una excavació o cavitat llarga i estreta, sovint revestida de pedra o rajols, que serveix per conduir l'aigua del riu o torrent per moure molins. El rec transporta l'aigua de la resclosa a la bassa, que és una construcció de pedra on s'atura i es deposita l'aigua destinada a fer anar un molí, una farga o bé per regar.
2: Ramó de pedra.
0: Iniciem aquest recorregut a la Riera de Gaià amb en Joan Boronat, que recorda el passat de les sèquies. Sèquies, com molt bé comenta pel que fa a com es diu en aquesta zona. Del passat a l'actualitat, entre la pèrdua i la conservació, dels pactes i de com s'aprofita l'aigua.
3: Aquí a la vora tenim un vial que fa uns quants anys que es va construir, que passa pel darrere de les cases, diríem, de ponent de la Riera de Gaià, i es diu el vial de la sèquia. Es diu el vial de la sèquia perquè per aquí hi passava aquesta síquia, que diuen a la riera, ho diem, i era una sèquia oberta
4: de carreus?
3: No, de terra, era de terra, doncs tenia la dificultat de que les rates feien forats, hi havia fuites d'aigua i tot això. Llavors, amb la construcció de l'embassament del Catllà, per part de Repsol actualment, l'any 75, doncs es va estroncar el curs, diríem, fluvial en aquests 11 quilòmetres que separen la presa del Gaià al Catllà fins a arribar a la desembocadura de Tamarit. En compensació a tot això i pel millor aprofitament de les aigües, Repsol, de comú acord amb la comunitat de regants de la Riera de Gaià, va fer un revestiment d'aquesta síquia amb obra cimentada, i llavors l'aigua flueix amb molt més rapidesa, hi ha menys fuites, no hi ha tanta evaporació, i l'aprofitament avui dia de l'aigua que surt, la concessió que s'ha respectat per les comunitats de regants del Gaià, aigües avall de la presa de Repsol, doncs l'aprofitament és, diríem, gota a gota, la que surt des de l'embassament arriba a les seves hortes del regatge, no? Per tant, molta està canalitzada la séquia des de l'embassament del Catllà, i després les conduccions secundàries, que la ramificació que va a les hortes, la seva està tot entubat i es rega amb vàlvules que aflora l'aigua, i també s'ha de dir que ha canviat molt els sistemes de regadiu, perquè abans era, es regava per inundació, i ara s'està, ja de temps ençà, doncs es rega amb el gota a gota, amb mangueres de goma. Per tant, no es necessita tanta aigua com abans, com quan es feia amb inundació.
0: Continuem amb en Joan Boronat parlant d'una de les séquies amb més rellevància de la zona, on s'ubica actualment, com ja comentava, el vial de la Síquia. Ho fem des del Molí del Mig, recordant, com a bon fill de moliners, com les séquies abastien d'aigua els molins i la importància que van tenir en l'economia.
3: Efectivament, aquí en diuen la Síquia, com bé has dit. Doncs llavors era reconduir les aigües aquestes, que al llarg d'aquests 4 quilòmetres tenia una sèrie de fibles, de sortides de la séquia principal, per poder abastir les hortes de l'aigua pel regatge, no? I quan es ponia el sol, que això era jo l'encarregat de fer-ho, anava tapant totes aquestes fibles per reconduir tot el cabal que baixava per la síquia fins perquè arribés a la bassa del nostre molí, i durant la nit poder fer funcionar les moles, perquè hi havia, actualment encara hi són, 4 jocs de moles al molí de la Torre, i llavors es treballava nit i dia, nit i dia. I aquest és el motiu, doncs, pel qual aquesta séquia ha tingut sempre històricament una importància cabdal, tant per la indústria com pel regadiu de les hortes.
0: Com hem escoltat, són molts els destins de la canalització de l'aigua. Aquí n'enumerem uns quants.
1: A la guia del Gaià, de l'editorial Piolet, també se'ns explica que l'aigua de la séquia, o rec principal, també pot ser conduïda cap a altres recs secundaris a través del partidor, que és un dispositiu o artefacte que permet la subdivisió d'una séquia en diversos braçals o canals. L'aigua també es pot conduir cap a una bassa, que és un dipòsit artificial fet de parets de pedra o de ciment per contenir aigua procedent d'un riu, d'una síquia, una sínia o un pou, i que es destina normalment a regar. També pot portar l'aigua cap a un safareig per rentar la roba. A la part del safareig, destinada a rentar, hi ha la batedora, que és una superfície inclinada de la paret per picar i rentar la roba.
2: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Les paradores eren element de discòrdia, i fruit d'aquestes trifulgues, en Joan Boronat ens explica una divertida anècdota.
3: Sí, hi havia unes paradores que en diuen, no? I doncs aquestes paradores es tancaven i es reconduïa l'aigua. Fruit de les lluites entre pagesos i moliners, com això ho recull el llibre del Ricard Ramon, doncs sempre hi havia trifulgues, litigis, plets, cadascú defensant els seus drets, diguem-ho així, per dir-ho d'una manera políticament correcta, no? Perquè el que estava escrit és el que no es complia. Llavors es va donar una anècdota que la puc explicar jo. A l'hivern, doncs, bueno, quan són les 5 i 10 minuts de la tarda, aquí ara on estem situats, doncs, el sol es pon. Jo agafava la bicicleta i, cosa d'un quilòmetre i escaig, anava per les hortes a tapar un dels punts claus perquè l'aigua anés des per la síquia, aigües avall, cap al molí. Hi havia una post, una paradora, una comporta manual de ferro que anava amb un encaix d'uns carreus de pedra, i doncs ja està. Però aquesta paradora manual de ferro que pesava un mort, un dia va desaparèixer. La van amagar, algun pagès i va estar desapareguda més de 2 anys. I jo havia de tapar el lloc que li corresponia a la paradora amb unes pedres, amb brossa, amb canyes. I un dia, doncs, tot i ser l'hivern, allí agafant-me aquestes canyes que hi ha, que diu que són espècie invasora, vaig caure dins la síquia, tot rebejat amb la bicicleta cap a casa, no? Bé, la comunitat de regants va modernitzar una mica i els moliners també, perquè participàvem econòmicament en totes aquestes millores, doncs van modernitzar el sistema de les paradores i van col·locar una paradora d'aquestes de cargol, que rodant, doncs baixava amb la rosca, tot. Doncs el dia que es va inaugurar aquesta paradora tan moderna, va aparèixer sota un ballaner aquella paradora desapareguda feia 2 anys i pico. És a dir que d'anècdotes n'hi ha bastants.
0: En Lluís Virgili ens fa un petit resum històric de les concessions que regulaven la distribució de l'aigua.
4: A la nou, a diferència de la riera, el regatge ve d'aigües de brolladors naturals, no? Històricament, actualment tot això ja s'ha acabat, no? Que passa que hi ha antecedents, que hi ha de 1750 concessions, no? Aleshores, doncs, ja s'han format un nucli original de regants, 1750, després la comunitat de regants, 1916, que junt amb Vila-rodona són les més antigues d'aquí la conca del Gaià, un altre l'any 77, i actualment, doncs, està desaparegut. Es rega, doncs, mercès una concessió a l'Ajuntament, no? Però els cabals que sortien dels brollers naturals de la Fontanilla estan estroncats des dels anys 80.
0: Concessions que no han estat lliures de litigi.
4: Bàsicament, la problemàtica és la mateixa, sigui de brolladors naturals, sigui de rec de riu, no? Són litigis. Primer, ja al segle XVIII, n'hi ha uns, doncs, entre diferents estaments de regants, no? Que uns agafen una concessió reial. Després, 1916, doncs és perquè els primitius regants, bueno, hi havien tots ja estaven morts, hi havia els seus successors, doncs aquests havien anat relaxant les normes, no? I també tenien que fer, doncs, els arreglaments de les sèquies, perquè això estava al mig del torrent, no? Etcètera, i es tenen que tornar a organitzar un altre cop. I ho tornen a fer en 1916, després ve ja el període de Guerra Civil, l'any 36 ja puja l'aigua, és que no hi ha un torrent i el poble està dalt del turó, puja l'aigua allà dalt del poble, hi ha més demandes, es van estroncant els cabals, i al final els anys 80 són anys de sobreexplotació dels aqüífers en plan brutal, no?, amb moltes concessions, i arriba, doncs, l'estroncament final de tots aquests cabals, no? I ja dic, s'acaba aquestes comunitats de forma trista. Bé, actualment l'aigua del poble, doncs, ve d'un pou que està en una altra situació, però el que era original, el torrent, les Fontanilles, que des de sempre havia estat els brolladors naturals, doncs això s'acaba als anys 80.
2: Ramó de Pedra.
0: Una lluita per l'aigua que actualment continua ben viva, com molt bé diu en Ricard Ramon.
5: Continuarem parlant de la lluita per l'aigua, que és el que porto parlant des de fa 5 o 6 anys, cada estiu, i és un tema que dona molt de sí, eh? Dona molt de sí. Fins ara parlàvem de la lluita per l'aigua del Gaià, i ja fa temps que parlant amb gent d'aquí al poble i comentant, doncs, ens n'hem adonat de la importància de la lluita per l'aigua subterrània, no? I és un tema que fins ara no havíem abordat i que va lligat a tot un patrimoni que convé recuperar.
2: Ramó de Pedra.
1: Ramó de Pedra.
2: Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Continuem passejant, però ara ho fem a Santa Coloma de Queralt, amb en Galo, l'historiador local.
6: Una séquia que, bueno, ja està documentada al segle XIII també, vull dir que és tota de pedra treballada, amb un marge que hi ha, vull dir, ara ho veurem, és extraordinari. Moltes eren, doncs, de terra, o sigui, més avall. Estem veient, mira, tota la séquia, tot aquell marge que es veu fins al capdavall, tot allò hi ha la séquia de pedra picada. A partir d'allí ja és de terra.
7: Sí, són carreus de pedra seca, però és extraordinari, es troba documentada al segle XIII, això ja. I era pel rec, per regar els horts, l'hort, això en diuen els regarons, per regar la horta i pels molins fariners. Ara veurem si el primer molí que trobarem aquí a mà esquerra del riu és el Molí Nou.
0: Escoltem les característiques de les construccions i els seus usos.
1: A la guia El Gaià, recorregut i patrimoni, publicada per Editorial Piolet, s'hi explica que l'aigua als recs o síquies passa pel caixer, que és cadascuna de les parets laterals del rec, sovint fetes amb pedres o rajols lligats amb morter de calç i arena. Quan es volia salvar una depressió del terreny, es construïa un aqueducte, que és una estructura de pedra, d'obra o fusta, a manera de pont, per la conducció d'aigües a través d'un canal. També es podia construir un sifó, és a dir, un conducte o túnel en forma d'U invertida que, formant part generalment d'una conducció forçada, permet de salvar un riu o un canal. L'aigua pot circular en rec obert o en mina, que és una galeria subterrània per conduir l'aigua. A les galteres del rec hi ha la fibla o forat, que és una obertura per desviar l'aigua i encaminar-la cap a un o més perceptors del regadiu. La fibla o forat es tapa amb el boló, que és un tap de l'ullal d'una fibla fet amb un tros de tronc d'un parell de pams, arrodonit perquè tapi just i es col·loca horitzontalment.
0: Recorregut de les séquies que ens explica en Galo, que tampoc estava lliures de plets, passa pels molins i els pous de neu.
6: I d'aquí ja sortien tot unes séquies que servien per l'horta i pel molí fariners. Sempre hi havia hagut disputes, sempre hi havia el Vivales que prenia l'aigua de l'altre, tenien estipulat un reglament, però tot això se'n feia un ús d'allò incontrolat. Hi ha molts plets per darrere el tema de l'aigua i bueno, a partir d'aquí es van trobant, hi ha una resclosa, si us sembla podem veure-la, aquesta resclosa desviava l'aigua cap a l'esquerra del riu, anava amb un segon molí, un primer del riu, que és el Molí Nou. Em diuen el Molí Nou i el segle XIII ja estava documentat. Llavors creua l'aigua de la Molta per un aqueducte i trasbassa tota l'aigua a la dreta del riu. A pocs metres s'hi troba el Molí de la Torre, continua la séquia, inclús el Molí de la Torre, que fins ara no m'ho pensava jo, però doncs se tornava a reaprofitar molt més avall la mateixa aigua que molia amb aquesta séquia i feia cap, bueno, passant pel davant del pou de gel, també tenim una poua de neu, seria amb l'argot de l'ofici, era una poua de neu, es recollia la neu a l'hivern i amb capes de boll o de palla es feien capes perquè no quedés tot enganxat de la neu. El pou acaba en forma cònica, no hi ha cap desaigua en aquest cas, i es cobria amb rames de pi, i per si es desglaçava una mica la neu, feia cap l'aigua en aquest lloc que quedava incomunicada.
0: La recuperació de les séquies pot ser un element integrador. Ens ho explica l'Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia.
8: Sí, mira, això va passar just arran del cabal ambiental del riu, l'any 2008-2009, quan ja estava tot molt avançat i ja vèiem aquell cabal ambiental aquí que venia, hi havia una ruta, un camí, que passava per la llera del riu. En el seu moment es va fer la ruta als Castells del Baix Gaià que passava per la llera del riu. I com a entitat ambiental no n'estàvem d'acord i pensàvem, bueno, això un dia, quan vagi aigua pel riu, no hi podrem passar. I buscant, vam veure que el marge dret del riu, o sigui, mirant a mar a la dreta, quedava tot l'antic traçat de la síquia que empraven tant la comunitat de regants, bueno, tota la gent de Tamarit, i també era l'antiga séquia de desguàs del Molí del Pas. O sigui, l'aigua que utilitzava el Molí del Pas, que està allà a la carretera nacional 340, al costat del Garden Gaià, aquell és el Molí del Pas, doncs l'aigua que arribava allà i un cop ja l'utilitzaven, aquella aigua seguia per aquesta sèquia de desguàs i l'utilitzaven doncs, les hortes de baix. Doncs tota aquesta sèquia existia i el que vam fer va ser recuperar-la, però no per passar-hi aigua, sinó per passar-hi les persones. Llavors es dona el cas de que és una sèquia per caminar-hi. Realment és un espai en el qual veus la feinada que van fer els pagesos en aquella època, perquè tot allò ho feien a mà i és tota la trinxera per on podem passar a dia d'avui. I com bé dius tu, la vam senyalitzar i després, arran de tot això, quan Tarragona va dissenyar l'Anella Verda, un dels camins que, bueno, que estan ja integrats dintre l'Anella Verda han sigut els d'aquests de l'itinerari de la Síquia. Per tant, també com a entitat contents de que la nostra tasca no només serveixi en aquest moment puntual doncs, per treure un camí que passava per la llera i posar-lo al costat, sinó que també ha servit com a element integrador a el que és l'Anella Verda de Tarragona, que té com dos potes principals, el Francolí i el Gaià. Per tant, està xulo el que et deia abans, que com a societat civil puguem participar activament en qüestions tan interessants com són els camins i la mobilitat de les persones.
2: Remó de pedra.
0: Un capítol més on l'aigua mostra la seva transcendència i la seva vàlua. Disputes per posseir-la, anècdotes, passejar per trams del seu recorregut i entendre la importància de les sèquies per a la vida social i econòmica han estat els continguts que us hem ofert, però també la música dels ocells. Heu encertat els seus noms?
2: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
1: Griva, Turdus piscivorus.
2: Ocell de zones boscoses i camp obert que resideix tot l'any als trams alt, mig i baix.
1: Mosquiter comú, Philoscopus colivita.
2: Ocell hivernal que trobem d'octubre a abril als rius i zones humides, platges, roques, camps de conreu i

0: Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'associació mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Sabies que...
1: L'Holm, també conegut com a Proteu o peix humà, és una obra mestra de l'evolució en què es dona un conjunt sense igual d'adaptacions a la vida cavernícola. Habita les coves característiques del centre i sud-est d'Europa, en total absència de llum. De fet, l'Holm és el tetràpode cavernari més gran del món i l'únic amfibi europeu que viu exclusivament sota terra. Es tracta d'una criatura cavernícola que s'alimenta de petits crustacis i engoleix les seves peces senceres, però que, tot i això, resultat de l'adaptació del seu estil de vida, pot viure fins als 100 anys i resistir fins a 10 sense alimentar-se. Sovint destacat com un dels animals amb les adaptacions més estranyes del món, té l'aparença d'una serp a la qual li han crescut unes tímides extremitats. És translúcid i, a diferència de la majoria dels amfibis, els quals perden les brànquies quan arriben a la maduresa i surten de l'aigua, posseix brànquies i pulmons. La seva aparença física és tan única que fins i tot s'explica que els habitants de Centreeuropa del segle XVII creien que es tractava de la cria d'un drac. Tant és així que expliquen que els primers naturalistes estaven fascinats per aquesta criatura que mendra en la foscor de les coves fins al punt que el mateix Charles Darwin va descriure l'espècie com un naufragi de la vida antiga. El proteu conserva les proporcions larvals d'un amfibi, és a dir, un cos llarg i prim i un cap aplanat que li permet allotjar el nombre més gran possible de receptors sensorials. Per exemple, l'Holm posseix ulls funcionals durant la seva fase juvenil, però aquests s'atrofien en arribar a la maduresa. Tot i això, i malgrat viure la foscor, els científics pensen que en certs moments la llum pot jugar un paper important en els processos fisiològics de l'animal, motiu pel qual conserva fotoreceptors a la pell o a la glàndula pineal.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, punt àlgid aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà també la presó de Brians 1 i es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona. De seguida connectarem amb el monestir de Montserrat per veure quin és l'ambient i com van els preparatius d'un acte que podreu seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la xarxa Més. Així encapçalem, doncs, el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 10 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa del seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg d'espera a l'espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i on no es preveuen noves aturades aquest curs. Contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles En dansa i Cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Són les 7 i 3 minuts. Repassem aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres destacant algunes incidències que tenim a hores d'ara actives, sobretot als voltants de Barcelona. Fa una estona, des de primera hora, hi ha hagut un accident a la C58 cap al nus de la Trinitat, doncs que a hores d'ara deixa retencions en sentit nord en direcció Sabadell amb 2 quilòmetres de lentitud. Però també hi ha retencions que en tot el nus de la Trinitat en direcció Barcelona per la C58 de manera intermitent ja des de Sant Quirze, per la C33 o la B20 també a Santa Coloma de Gramenet, de retruc. Doncs també tot plegat acompanya aquest aquestes retencions habituals en tota la Trinitat i també les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també ja comencem a tenir retencions amb més intensitat cap a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. També en direcció Tarragona hi ha retencions a la AP7 del punt de Montornès del Vallès, a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat cap a la capital catalana. També l'entrada des del Llobregat a hores d'ara doncs, circula amb retencions i lentitud de fins a 5 quilòmetres per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia. I la

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui, de Lleó 14, inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en Papa Mòbil per la ciutat. Abans, al migdia, el pontífex presidirà la pregària del Sant Rosari a l'Abadia de Montserrat amb el virolà interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Tot és a punt ja en aquest punt per la visita del Papa. Connectem en directe amb el Lluís Sánchez i el Sergi Lladó, que són just a les portes de Montserrat. Sergi, molt bon dia. Explica'ns com està la cosa aquí dalt.
2: Molt bon dia. Doncs Montserrat es desperta amb una mica de boira aquest matí tan especial per l'abadia. Alguns d'aquests 8.000 visitants que s'esperen i que havien de tenir per aquest matí reserva ja són a l'abadia. Ho han fet pujant amb el primer cremallera de les 6:50. Ara mateix una cinquantena de persones es troben ja en aquestes cadires que ha habilitat l'abadia a la plaça de Santa Maria. Queden encara unes hores, però serà pels vols de les 12 del migdia quan el Papa Lleó XIV arribia en aquest monestir de Montserrat. Ho farà després de la seva visita a Can Brians, a Sant Esteve Sarrovires. Arribarà amb Papa Mòbil, ho farà conduint aquest Papa Mòbil des de la zona del Mirador dels Apòstols d'aquí de Montserrat fins a aquesta plaça de Santa Maria, on baixarà i a peu saludarà alguns dels fidels que tinguin la sort avui de ser aquí a Montserrat. El Papa es traslladarà caminant fins a l'interior de la Basílica de Santa Maria, on serà rebut pel pare d'abat de Montserrat, Manel Gasc. Serà allà on podrà viure, en aquest cas, la pregària del Rosari, també el cant de la Salve, i escoltar de nou el virolai. Ho va fer ja ahir amb l'Escolania de Montserrat a l'Estadi Olímpic. Un dels moments més esperats d'aquest matí és el moment en què el Papa Lleó XIV veneri la Mare de Déu de Montserrat, la Moreneta. En aquest cas, avui podrà veure la Real. Ahir a l'Estadi Olímpic hi havia una rèplica d'aquesta Moreneta. És un dels moments que més s'espera d'aquest matí. I un cop hagi venerat la imatge, la patrona de Catalunya, Lleó XIV, sortirà al balcó que tinc al meu darrere d'aquesta façana del monestir de Montserrat per dirigir-se als fidels que es troben avui aquí i que podran seguir aquest acte amb pantalles gegants que s'han instal·lat al llarg de tota l'abadia de Montserrat. No sabem com es dirigirà el papa Lleó XIV, als fidels. No sabem si ho farà en català, si ho farà en castellà, quin serà el missatge que voldrà traslladar. El que sí que és important avui per Montserrat és que Lleó XIV vindrà aquí, a la Catalunya Central, i ho farà un any després de que es commemorés el primer mil·lenari de Montserrat. L'any passat no va ser possible aquesta visita del Papa perquè va coincidir amb la mort del Papa Francesc i després el moment de fumata blanca de localitzar i trobar un nou Papa, que ara és Lleó XIV, i que avui podrà passar pel monestir de Montserrat, l'únic santuari marià que visitarà el Papa Lleó XIV en la seva visita a l'estat espanyol. Seguirem al llarg de tot aquest matí, Helena.
1: I nosaltres n'estarem ben pendents. Sergi, ja veiem a darrere teu aquest balcó ben engalanat en un marc incomparable com és Montserrat. Gràcies, companys. Tornarem amb vosaltres d'aquí una estona. Que vagi bé. Doncs precisament la visita de Lleó XIV a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i també a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del virolai, com ara ens explicava en Sergi, per part de l'Escolania, o la benedicció papal als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada de Família, i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya va aplegar ahir unes 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la plegària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ho repassa Arnau Olmos.

0: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó 14 entrava a l'estadi amb papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar, des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van airar avui a la Sagrada Família. El Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
1: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vez más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzadas.
0: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.
2: El primer dia de l'estada de Lleó 14 a Catalunya arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Va visitar diferents espais, entre ells la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava també el català amb el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
1: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió, més enllà de tota polarització.
2: Centenars de persones s'aplegaven a la plaça de la Catedral de Barcelona esperant aquesta primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, es va aturar ja a la plaça. També en sortir va comparèixer dues vegades més. I en acabat va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Entre els assistents regnava l'entusiasme.
3: I ja, deixem avui a veure si sale, a veure si sale al balcó. I al final ha salido. Estàvem allà en el rincón aquest, ¿sabes? I l'hem vist molt bé.
4: Tenia molta il·lusió de veure'l. I hem baixat des de Sant Gervasi fins aquí.
5: Jo ja vaig estar al 82 quan va venir Juan Pablo II i em feia molta il·lusió i hem vingut aquí una part de la família.
6: És un papa jove que esperem que doni molts fruits.
7: Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia y muy bonita coincidencia estar aquí.
8: És un regal i bueno, estem supercontents i l'emoció, el jovent que Barcelona s'enteri que ha vingut el Sant Pare, que és molt important.
2: El Palau Episcopal, que també va ser l'escenari a la tarda de la reunió del president Salvador Illa amb el pontífex en una audiència privada. En aquesta trobada, el cap de l'Església i el president de la Generalitat van conversar sobre el context internacional i la necessitat de posar els avenços tecnològics al servei de la humanitat. El president català li va donar la benvinguda a Catalunya, li va agrair la visita i la seva sensibilitat cap a aquest país. És la segona trobada entre Illa i Lleó XIV. La primera va ser l'octubre passat al Vaticà, quan el president de la Generalitat el va convidar a visitar Catalunya. El govern, precisament, considera que la visita de Lleó 14 és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i de Catalunya. A més, l'executiu de Salvador Illa reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona hagin decidit penjar la bandera del Vaticà als seus edificis en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. És una crònica d'en Jordi Casino.
9: Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
10: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que a més defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que efectivament doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
9: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
2: Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a la visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota el lema "Jo no t'espero", els manifestants han denunciat que aquests recursos s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Aquesta arribada del papa Lleó XIV ha coincidit, però, amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena adreçats al papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos a la visita del papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isarn Pardes, de la CGT.
11: Portem un infrafinançament endèmic des de fa molts anys. No hi ha prou, no hi ha prou inversió per l'educació, però en canvi avui ens estem gastant milers i milers d'euros o milions d'euros per rebre a un senyor que no representa uns valors educatius.
12: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del papa, que és el representant de l'Església Catòlica, i que, a més, representa una educació concertada i educació privada, la qual nosaltres rebutgem de front.
2: Avui, segon dia de selectivitat, amb els exàmens d'història, matemàtiques o biologia. Aquest dimarts, en l'arrencada d'aquestes proves, algunes aules han fet servir detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiessin. Els companys de TAC12 han seguit aquesta primera jornada de la selectivitat al campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili.
13: És la imatge que repeteix cada any a principis de juny. Apunts a les mans, repassos d'última hora i nervis abans de creuar la porta de l'aula. Aquest 2026, les PAU han arrencat amb una novetat destacada. Mesures de seguretat reforçades per evitar possibles fraus amb dispositius electrònics.
14: I la idea doncs, és incentivar que els estudiants intentin fer trampa utilitzant aquest mena de dispositius, que ara amb tot el tema de la IA doncs és relativament fàcil, de dir, doncs, li faig una foto a l'examen, li passo la IA.
13: Des de primera hora del matí, els accessos al campus Catalunya s'han omplert d'estudiants disposats a superar una de les cites acadèmiques més importants de la seva trajectòria. Els joves s'han estrenat a les PAU amb l'examen de llengua castellana i literatura.
15: En aquest model era tipus test i ens donaven diferents opcions de, per exemple, aquest és complement directe o indirecte. I nosaltres teníem que decidir quina era la correcta.
16: Jo vinc del tecnològic i bueno, al final les llengües costen més. Jo crec que és el normal.
13: La selectivitat s'allargarà fins dijous i els resultats es donaran a conèixer el 23 de juny.
2: Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament al servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Falten 10 minuts per arribar a 8:15. El Barça ha marcat territori i s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final amb una victòria al Palau per 100-67. El domini blaugrana va ser des de l'inici i el descans ja tenia un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna si sumen el segon triomf. El tècnic es mostra satisfet amb l'actuació de l'equip.
17: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
2: Avui serà el torn del Joventut que encetarà les semifinals a la pista del València a les 8 del vespre. La victòria contra el Baskonia als quarts de final fa que els de Dani Miret arribin a l'eliminatòria carregats de confiança. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
18: La febre verdinegra per la penya s'ha desfermat i ja respira la plantilla. Després d'eliminar el Baskonia als quarts de final, el club ha aconseguit fer un segon autocar amb seguidors que es desplaçaran fins al Roig Arena per enfrontar-se als ex-Penya Pedro Martínez, Xavi López Arosti i Isaac Nogués. El tècnic Dani Miret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició, on es converteixen en molt més potents.
19: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, i aquest extra de saber que portarem un partit de semifinals aquí a l'Olímpic mínim, això pot donar-nos aquest punt, no? de fe, de fora de les possibilitats reals, si et poses a analitzar, que ells en tenen moltes més que nosaltres, per poder equilibrar aquestes possibilitats una mica més al nostre favor.
18: La penya tornarà divendres després del partit per preparar-se ja i concentrar-se pel tercer assalt olímpic, que serà diumenge, també a les 8 del vespre.
2: L'Igualada ha eliminat el Barça i disputarà la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo. Els de l'Anoia van imposar-se per 1-2 en el cinquè i definitiu partit de semifinals disputat a Blanes per la impossibilitat de jugar al Palau. Àlex Cardil va obrir el marcador abans del descans i Biel Llanes va ampliar diferències al segon temps. A la VAR, de falta directa, va donar opcions als blaugranes, però l'empat no va arribar i els igualadins van acabar aconseguint un triomf que els permetrà tornar a lluitar pel títol 22 anys després. El jugador i l'entrenador de l'Igualada, Roger Bars i Marc Montaner, en volen més.
20: No sé què dir, o sigui, dint paraules, crec que el que s'ha vist avui, ha vist una ciutat junta per treballar per un objectiu i, com els he dit abans, que no ens volem quedar aquí, anem a per més i ja ens queda una eliminatòria més a passar. Molt orgullós de veritat de la feina dels meus companys i també molt orgullós de tota la ciutat d'Igualada.
21: Una alegria immensa de veure aquest pavelló, que és gran, de quasi 2.000 persones amb gent d'Igualada, 20 i pico d'anys després que no arribem a la final. Jo, que sóc d'allà i ho hem amat des de petit, per mi és alegria immensa, però volem més. Per ser honest, crec que avui han estat millor ells, vull dir, les coses com són, i crec que en el global de l'eliminatòria crec que hem sigut mereixedors de passar a la final.
2: Avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de waterpolo, que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant el Mataró. La portera Martina Tarré veu l'equip preparat per al repte.
0: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són quatre equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
2: L'Assolim Centre Natació Mataró lluitarà per ser a la final de la Champions de waterpolo a partir de les 9 contra l'Olympiacos. Els dos equips arriben al duel havent-se proclamat campions de Lliga. És una informació de l'Oriol Debat, de TV Mataró.
1: El primer obstacle per arribar a la final serà l'Olympiacos, un dels grans del waterpolo europeu i que també, com el Mataró, s'acaba de proclamar campió de Lliga al seu país. Amb tot, però, segurament es tracta d'un Olympiacos un pèl menys potent que ara fa dues temporades, quan les gregues van eliminar el Mataró a les semifinals.
22: Al final és un rival que s'ha classificat per una Final Four igual que nosaltres, és un rival molt fort, acaben de guanyar la Lliga grega igual que nosaltres acabem de guanyar l'Espanyola. Crec que venen igual de motivades que nosaltres, però nosaltres sabem que fent la feina que toca podem guanyar. Òbviament són unes semis a una Champions i pot passar absolutament de tot.
1: Serà la quarta fase final de la Copa d'Europa pel Centre Natació Mataró. Van ser quartes el 2017 i el 2024 i subcampiones el 2023 davant del Sabadell. A l'equip mataroní, només una jugadora, Paige Hauschild, arrossega molèsties al braç esquerre de cara a aquesta final.
2: La dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles En dansa i Cultura en família. El Festival En dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. És una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles de clown, circ o humor. Sandra Ramos és regidora de Cultura de Tarragona.
23: Quan veus un espectacle de dansa, un espai diferent, no? Un espai patrimonial, que n'hem fet espais patrimonials, o una antiga fàbrica, o un entorn natural, canvia la percepció de l'espai completament, no? Aquest espectacle. Llavors, sí, és un segell per nosaltres tenir aquesta combinació.
24: La xarxa de comunicació local.
25: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
26: El diccionari Termcat.
27: 40 anys, 40 paraules.
28: 1987. Espagat.
29: Element que consisteix a mantenir les cames completament obertes damunt d'un aparell gimnàstic de manera que formin una única línia recta.
30: Jordi Bové, director del Termcat.
31: El 17 d'octubre de 1986, Barcelona va ser escollida com a ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics de 1992. Poc després de la nominació, el Termcat començava un ambiciós projecte per disposar de tota la terminologia olímpica en català abans de la celebració dels Jocs. El març de 1987, el Consell Supervisor va començar a normalitzar termes esportius. L'espagat, adaptació al català de l'italianisme espacata, terme emblemàtic de la gimnàstica, és un dels neologismes aprovats aquell any. Fruit de tota la feina feta, l'any 1992 es disposava en català de 28 diccionaris olímpics, un per esport que han estat referència per als organitzadors de tots els Jocs Olímpics posteriors.
27: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el punt àlgid d'aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts, com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i visitarà també la presó de Brians 1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat. De seguida connectarem amb aquest centre penitenciari i també amb el monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. L'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 12:15 en un programa especial a les televisions locals i a la xarxa més. De seguida us ho ampliem. Abans, repassem altres titulars d'aquest dimecres 10 de juny. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg d'espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip, que va dominar el marcador des de l'inici. Demà, els de Xavi Pasqual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles en dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Passen 8:03. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la C-58 al nus de la Trinitat deixa els vehicles al voral amb un quilòmetre de lentitud en direcció Sabadell. També hi ha una avaria a la C-17 a Lliçà de Vall que obliga a tallar un carril de circulació en sentit nord. D'altra banda, al Vallès comença a haver-hi intensitat a l'AP-7 a Barberà en direcció Tarragona i al Llobregat cues habituals per l'A2 i la B-23 de manera intermitent des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. Pel que fa al temps, aquest dimecres comença amb força núvols i alguns ruixats dispersos que des de la nit han afectat sobretot les comarques de Girona, el nord de Barcelona i punts de Tarragona. Al llarg del matí encara en cauran de forma puntual i poc destacable, mentre que a ponent s'aniran obrint moltes clarianes. A la tarda el cel quedarà més obert en general, amb només algun ruixat molt local entre la Garrotxa i el Ripollès. Les temperatures es mantindran agradables amb ambient càlid, però sense calor intensa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en papamòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia, Marc. Es comença a notar moviment als voltants del temple a aquesta hora?
5: Bon dia, Helena. Doncs hem de dir que, de moment, certa tranquil·litat. Nosaltres ens trobem ara mateix aquí a l'Avinguda Gaudí, a l'encreuament entre Còrsega i Padilla. I, com bé deies, aquest acte del Papa que començarà a partir de 6:45, quan el pontífex arribi a la plaça 5 d'Oros, a tocar del Passeig de Gràcia. Allà agafarà el seu papamòbil, on començarà un recorregut d'aproximadament un quilòmetre pel carrer Rosselló. Uns 15 minuts, segons l'organització, durarà el passeig des del carrer Rosselló, en Passeig de Gràcia, fins a la porta de la Sagrada Família. Als peus de la Sagrada Família està previst que el Papa hi accedeixi a través de la façana de la Passió, la que queda al carrer, precisament, Sardenya. Tots aquells, per cert, que vulguin fer acte de presència en aquest carrer Rosselló ho poden fer a partir de les 12, eh? És quan es podrà accedir, això sí, després de passar unes fortes mesures de seguretat. El Papa està previst que entri cap a 6:45 al temple, allà hi oficiarà la missa, i després de la missa arribarà aquest punt àlgid. El pontífex sortirà de la façana del Naixement, al carrer Marina, i allà és on efectuarà aquesta benedicció de la Torre de Jesucrist. Una missa, per cert, a la qual s'hi esperen unes 8.000 persones, com bé deies, 4.000 a l'interior i 4.000 a l'exterior, que estaran seguint aquesta missa des del carrer Marina. Tot plegat està previst que acabi a 9:45 amb la il·luminació de la Torre de Jesucrist.
2: I esperant-ho tot imponent darrere teu, la Sagrada Família, a l'espera que aquesta tarda això llueixi de ple, amb la música, amb segurament la il·luminació i amb tota aquesta gent que ho vol veure en directe. Gràcies, Marc, per aquesta fotografia. Fins després. Abans d'aquest acte central, al migdia, el pontífex presidirà la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat amb el Virolai, interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt ja, en aquest punt, per la visita del Papa. Per tant, hi connectem en directe. Allà hi tenim en Lluís Sánchez i la Mira Diodati, la Miren Diodati, ho dic bé ara, i el Sergi Lledó, que, com dic, són a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia de nou. Sembla que la boira es va aixecant de mica en mica, encara que li costa.
6: La boira es va aixecant de mica en mica i de mica en mica també van arribant amb els primers cremalleres del dia aquests 8.000 fidels que volen viure aquest dia històric. Ara mateix prop d'un centenar de persones ja van ocupant els seus llocs d'aquestes cadires que s'han instal·lat a la plaça de Santa Maria, on s'espera que a 11:45 del migdia comenci a arribar el Papa Lleó XIV, que ho faci amb papamòbil, i que un cop arribi a aquesta plaça surti d'aquest papamòbil i camini fins a l'interior de la Basílica de Santa Maria pugui saludar alguns d'aquests fidels que es troben avui a Montserrat. Un cop entri a la Basílica de Santa Maria serà rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gasc, per viure el cant de la salve, la pregària i també escoltar el virolai. I també s'espera, un dels moments més emotius d'aquesta jornada serà quan el Papa Lleó XIV, el pontífex, veneri la imatge de la patrona de Catalunya, la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat. Després d'aquestes intervencions en aquesta pregària del migdia, es preveu que el Papa surti al balcó de la façana del monestir, que es troba darrere meu, per dirigir unes paraules als fidels i també per enviar una benedicció a tots els presents a aquesta plaça, que podran seguir tot l'acte amb pantalles gegants que s'han instal·lat al llarg de tota l'abadia de Montserrat, que compta avui amb un dispositiu especial. Serà, doncs, a partir de 11:45 del migdia, quan s'espera que el pontífex arribi al monestir de Montserrat.
2: Gràcies, Sergi. Doncs emetent també aquest altre escenari importantíssim d'avui, 10 de juny, aquí a Catalunya. Gràcies, Sergi. Fins després. Doncs precisament la visita de Lleó 14 a l'Abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i també a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de l'Escolania o la benedicció papal als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria, com ara ens repassava en Sergi. Ja a la tarda també podreu seguir, si voleu, de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Un Papa Lleó XIV que visita aquest matí la presó de Brians, la presó de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari, d'aquesta presó, hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Molta expectació, entenc, aquí a les portes de la presó, també.
7: Bon dia, Helena. Sí, molt d'expectació perquè l'arribada del Papa Sant Esteve Sesrovira s'espera per poc abans de les 11 del matí. Aquí, al centre penitenciari, l'esperaran unes 80 persones. Són interns i internes que acudeixen habitualment a les misses que s'organitzen a les dues presons de la zona, a Brians 1 i a Brians 2. Entre aquestes 80 persones hi ha 22 dones. I entre aquestes 22 dones hi són la Josefina i la Montserrat. Són les dues recluses que parlaran directament amb el pontífex que faran arribar al Papa el seu relat de vida, la seva crònica personal i vital. La visita del Papa aquí a Brians 2 ha de durar entre 20 o 25 minuts. Un cop arribi, els interns li faran entrega dels regals que ells mateixos han elaborat i també els interns seran els encarregats del cant de benvinguda amb el qual s'obrirà l'acte. El cant de benvinguda es farà en castellà, però després seguiran dues peces musicals que els interns interpretaran en català. L'última peça, el Virolai, amb el qual es posarà punt i final i exclourà la visita del Papa aquí a Sant Esteve Sesrovires a Brians 2. Un cop acabi aquesta visita, continuarà sí, el programa de visita del Papa i anirà i es desplaçarà cap a l'Abadia de Montserrat. És el primer cop que un pontífex visita una presó espanyola i és la primera parada del Papa en el seu segon dia de visita a Catalunya.
2: Efectivament, com deies, visita inèdita aquesta que ens explicaves. Una altra fotografia d'avui, un altre punt d'actualitat aquí a Can Brians amb l'Anna Ruiz. Gràcies, Anna. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya, però, va plegar ahir unes 40.000 persones a l'estadi olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV ha reivindicat que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també ha alçat la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ho repassa l'Arnau Olmos.
8: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi amb papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar. Des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van aïrar avui a la Sagrada Família, el Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El Papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
9: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vez más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzadas.
8: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalmà la cançó Em dones força.
2: El primer dia de l'estada de Lleó 14 a Catalunya, però, arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Va visitar diferents espais, entre els quals la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava el català amb el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
10: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió, més enllà de tota polarització.
2: A fora, centenars de persones es van aplegar a la plaça de la catedral esperant la primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, ja es va aturar a la plaça. També en sortir va comparèixer dues vegades més i, en acabat, va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Entre els assistents regnava l'entusiasme.
11: I ja, deixem mòbil a veure si sale, a veure si sale al balcó. I al final ha salido, estàvem allà en el rincón aquest, ¿sabes? I l'hem vist molt bé.
12: Tenia molta il·lusió de veure'l. Hem baixat des de Sant Gervasi fins aquí.
13: Jo ja vaig estar al 82 quan va venir Juan Pablo II, ja feia molta il·lusió i hem vingut aquí una part de la família.
14: És un papa jove que esperem que doni molts fruits.
15: Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia y muy bonita coincidencia estar aquí.
16: És un regal i bueno, estem supercontents i l'emoció, el jovent que Barcelona s'enteni que ha vingut el Sant Pare, que és molt important.
2: Un palau episcopal que també va ser l'escenari a la tarda de la reunió del president Salvador Illa amb el pontífex en una audiència privada. En aquesta trobada, el cap de l'Església i el president de la Generalitat van conversar sobre el context internacional i la necessitat de posar els avenços tecnològics al servei de la humanitat. El president català li va donar la benvinguda a Catalunya, li va agrair la visita i la seva sensibilitat cap a aquest país i és la segona trobada entre Illa i Lleó 14, ja que la primera va ser l'octubre passat al Vaticà, quan el president de la Generalitat el va convidar a visitar Catalunya. Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a la visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota el lema "Jo no t'espero", els manifestants han denunciat que aquests recursos s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Albert Riba és president de l'entitat Ateus de Catalunya.
17: Els milions són els milions i són els nostres milions, perquè fan dels meus calés. A mi, jo no vull mantenir l'Església que es mantingui sola. Si no pot mantenir-se, que baixi els gastos, que fa el que fem tots, no? Però el problema és més polític, o sigui, hi ha una intromissió. O sigui, li han permès a un senyor que és estranger, que és dirigent d'un país estranger que no és democràtic, que ens doni consells sobre què hem de fer i no fer en aquest país. En els seus correligionaris que els expliqui la pel·lícula que vulgui, però els altres no ens importa. O sigui, no ens interessa i a més ens enfada que vingui a donar-nos lliçons d'ètica. Perquè aquest senyor, el de l'ètica i la moral, ho té bastant despistat.
2: L'arribada del papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del Papa. La seva portaveu, Sílvia Paneque, tornava a estendre la mà als sindicats per arribar a un acord que permeti desconvocar les protestes.
0: Pensem que és un bon acord, continuem pensant que és un bon acord, que és un desplegament econòmic de recursos que mai fins ara s'havia posat sobre la taula, i per això també aquesta voluntat de continuar amb aquesta via de diàleg sense condicions, diàleg, reconeixement a la comunitat educativa i diàleg per tal de poder desplegar el propi acord i, efectivament, arribar a una solució, a un escenari de tranquil·litat de la comunitat educativa.
2: I quan falten 10 minuts per arribar a les 8, també us expliquem que Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita papal. L'empresa és encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària, i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora, quan han anat tornant progressivament al servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Després del gran incendi de dilluns a la planta d'Arcofrut de Lleida, els bombers mantenen la vigilància mentre s'investiguen les causes del foc. L'incendi, originat en palets i caixes de fusta a l'exterior, es va propagar molt ràpid i va arrasar almenys dues naus amb danys estructurals greus i les conseqüents pèrdues per les 50 famílies que en formaven part. Ho explica la Noelia Burgos, de Lleida Televisió.
1: L'incendi que aquest dilluns a la nit ha començat a cremar a l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, al barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, ha afectat un 80% de la central i algunes façanes i finestres de les cases més properes. No s'han lamentat danys humans, tot i que es van atendre 4 persones per inhalació de fum i els veïns es van confinar fins les 6 del matí.
18: Les causes s'estan analitzant, això competeix a Mossos, competència de Mossos, no pas del cos de bombers, per tant, quan Mossos tinguin clares les causes, doncs ja ens informaran.
1: La cooperativa Arcofrut agrupa 50 socis de l'Horta de Lleida que produeixen poma, pera i fruita d'os, i començava la campanya d'aquí a 10 dies.
19: Ho tornarem a aixecar, costi el que costi, perquè al final és casa nostra des de fa més de 50 anys, és molt difícil marxar de casa teva.
1: Encara hi ha algunes zones fumejant, però l'incendi s'ha donat per controlat aquest dimarts a primera hora del matí.
2: El Barça ha marcat territori i s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final amb una victòria al Palau per 100-67. Els blaugranes van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel, en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. El tècnic es mostra satisfet amb l'actuació de l'equip.
20: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
2: I avui serà el torn del Joventut, que encetarà les semifinals a la pista del València a les 8 del vespre. La victòria contra el Baskonia als quarts de final fa que els de Dani Miret arribin a l'eliminatòria carregats de confiança. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
21: La febre verdinegra per la penya s'ha desfermat i ja respira la plantilla. Després d'eliminar el Baskonia als quarts de final, el club ha aconseguit fer un segon autocar amb seguidors que es desplaçaran fins al Roig Arena per enfrontar-se als ex-penya Pedro Martínez, Xavi López Arosti i Isaac Nogués. El tècnic Dani Miret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició es converteixen en molt més potents.
3: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, i aquest extra de saber que portarem un partit de semifinals aquí a l'Olímpic mínim, això pot donar-nos aquest punt, no? de fe, de fora de les possibilitats reals, si et poses a analitzar, que ells en tenen moltes més que nosaltres, per poder equilibrar aquestes possibilitats una mica més al nostre favor.
21: La penya tornarà divendres després del partit per preparar-se ja i concentrar-se pel tercer assalt olímpic, que serà diumenge, també a les 8 del vespre.
2: Avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de Waterpolo, que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant del Mataró. La portera Martina Terré veu l'equip preparat per al repte.
4: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són quatre equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
2: L'Assolim Centre Natació Mataró lluitarà per ser a la final de la Champions de Waterpolo a partir de les 9 contra l'Olympiacos. Els dos equips arriben al duel havent-se proclamat campions de Lliga. És una informació de l'Oriol Debat, de TV Mataró.
22: El primer obstacle per arribar a la final serà l'Olympiacos, un dels grans del waterpolo europeu i que també, com el Mataró, s'acaba de proclamar campió de Lliga al seu país. Amb tot, però, segurament es tracta d'un Olympiacos un pèl menys potent que ara fa dues temporades, quan les gregues van eliminar el Mataró a les semifinals.
23: Al final és un rival que s'ha classificat per una Final Four igual que nosaltres, és un rival molt fort, acaben de guanyar la Lliga grega igual que nosaltres acabem de guanyar l'Espanyola. Crec que venen igual de motivades que nosaltres, però nosaltres sabem que fent la feina que toca podem guanyar. Òbviament, són unes semis d'una Champions i pot passar absolutament de tot.
22: Serà la quarta fase final de la Copa d'Europa pel Centre Natació Mataró. Van ser quartes el 2017 i el 2024 i subcampiones el 2023 davant del Sabadell. A l'equip mataroní, només una jugadora, Paige Housechild, arrossega molèsties al braç esquerre de cara a aquesta final.
2: La cultura serà la que ens farà arribar a les 8 del matí i concretament la dansa, que tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles En dansa i Cultura en família, que ompliran els carrers de la ciutat. El Festival En dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. Es tracta d'una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles per a totes les edats, donant protagonisme al clown, al circ, l'humor o les experiències immersives.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Sabies que...
4: Saps per què el riure és contagiós? Al cervell humà hi ha una neurona anomenada mirall, la qual s'activa quan una persona comença a desenvolupar l'activitat que està observant, com pot ser veure una altra persona badallar o riure. Aquesta neurona és la responsable de l'efecte contagiós que sol tenir el riure, ja que sols els humans tenim un cervell que està preparat per a les relacions socials i que s'activa davant d'aquestes situacions perquè el gest que estem veient s'activi al nostre cervell i nosaltres el repetim. Les bases biològiques del cervell afavoreixen la interacció i l'empatia, cosa que reflecteix en aquesta tornada del riure que estem veient. Les neurones mirall tenen un paper fonamental dins les capacitats cognitives de les persones i s'activen especialment en moments d'interacció social per fomentar-les i millorar-les. Això fa que no només s'encomani el riure o el badall, també hi sol haver un contagi d'emocions positives. Per exemple, si prenem un cafè amb una amiga i ens explica la seva felicitat per un èxit, el nostre cervell s'activa per sentir-se bé amb aquesta positivitat. I el mateix passa quan és una notícia trista.
5: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
6: Edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. Punt àlgid aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts, com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí, del Raval de Barcelona, i visitarà també la presó de Brians-1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat. De seguida connectarem amb aquest centre penitenciari, anirem a les portes de la Sagrada Família i també serem al monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. Recordeu que l'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 11:45 en un programa especial a les televisions locals i a la xarxa Més. De seguida us ho ampliem. Abans, al punt de les 8, repassem altres titulars d'aquest dimecres 10 de juny. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg, espera, de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau, per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà, els de Xavi Pasqual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles En dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Passen 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta. Volem saber a aquesta hora i a Barcelona, però també a la resta de Catalunya, com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs en aquests moments hem de dir que hi ha 3 carreteres tallades als accessos a Montserrat. Parlem de la BP-1103 a la zona del Bruc, també l'altre cantó, Marganell, i la BP-1121 a Mostrinistrol de Montserrat. Per tant, compte, perquè aquestes vies, com dèiem, estaran tallades un trosset al matí. Hem de dir que, a banda, hi ha aturades als accessos sud, a la 2, a Cornellà, en sentit Barcelona. També hi ha aturades a la B-23, la via que entra i surt per la Diagonal, i a la C-32, també a la zona de Gavà. Pel que fa a les rondes, és on hi ha més mobilitat en aquests moments, per tant, molta cautela, no baixeu la guàrdia, mantingueu les distàncies de seguretat, i mencionar, per exemple, aturades a la P7 a Montmeló, a Barberà, en ambdós sentits, a la P7, i també, per exemple, al seu lateral, la B30. No us oblidem tampoc de les zones de Vallvidrera, a la C-16, a la C-17, a Mollet i Lliçà, i l'entrada per les Vallesos, en concret per la C-33 i la C-58. Matí que pot ser intens, i com sempre, emplaçar-vos que us mantingueu informats i, sobretot, mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
7: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Avui algun ruixat, alguna plugeta al dematí, però després ja sortirà el sol, eh? Molt bon dia.
8: Bon dia, Helena. Doncs així és, de fet, una bona mostra de les pluges que estem tenint a hores d'ara són les que van caient d'una forma pausada, no són tempestes fortes, però estan caient en alguns racons metropolitans, a les portes de Barcelona capital. Estarà plovent d'aquí a poca estona, també al voltant de la ciutat de Manresa, per exemple, o de la ciutat de Girona, això entre d'altres viles en aquests moments. Per tant, un matí que comença una mica més carregat, els núvols seran més abundants a les comarques de Girona, Tarragona i Barcelona, de tant en tant i de forma molt testimonial i intermitent alguna pluja, és possible

0: Xarxa, edició matí.
1: Doncs tancada la portada, anem per feina, perquè aquest dimecres és el dia central de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en Papa Mòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia, Marc. Quin és l'ambient a aquesta hora als voltants del temple on ets tu?
2: Bon dia, Helena. Doncs ara mateix ens trobem aquí ja al carrer Provença, on d'aquí unes hores segurament tot estarà ben acordonat. Comencem a veure una mica de moviment, sobretot curiosos que pregunten, escolta, el Papa per on passarà? Doncs bé, us ho expliquem també nosaltres. El Papa començarà el seu recorregut a Passeig de Gràcia amb Rosselló, un recorregut d'un quilòmetre aproximadament. La gent que vulgui accedir a aquest carrer Rosselló, per cert, ho podrà fer a partir de les 12 del migdia, quan els cossos de seguretat permetran aquest accés, això sí, previ fortes mesures de seguretat. Allà a les 7 més o menys està previst que el Papa entri aquí a la Sagrada Família a través de la façana de la Passió, al carrer Sardenya, i ja a partir de les 9, quarts de 10, serà quan faci aquesta benedicció de la Torre de Jesucrist. La missa, per cert, la podran seguir unes 8.000 persones, 4.000 a l'interior i unes altres 4.000 a l'exterior, precisament aquí al carrer Marina, davant de la façana del naixement, on hi haurà col·locades unes pantalles.
1: Doncs encara persones que han pogut accedir aquí on ets tu, que encara es poden fer aquesta fotografia inusual amb tan poca gent aquí davant de la façana de la Sagrada Família. Gràcies, Marc. Fins després. Molta expectativa, doncs, per aquest acte a la Sagrada Família. A partir del vespre, abans del migdia, el pontífex visitarà un altre dels símbols espirituals de Catalunya, presidint la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat amb el Virolai, interpretat, com no, per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt també ja en aquest punt per la visita del Papa. Per tant, hi connectem en directe. Allà hi tenim a Lluís Sánchez i el Sergi Lladó, que són, insistim, a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia de nou.
3: Molt bon dia de nou. Doncs sí, d'aquestes 8.000 persones, moltes d'elles ja estan agafant seient als seients habilitats a la plaça de Santa Maria del Monestir de Montserrat. D'altres estan fent cua. Ens diuen que hi ha ara mateix centenars de persones que estan fent cua per accedir als cremalleres que comuniquen amb l'abadia de Montserrat, a l'estació inferior del cremallera, a Monistrol de Montserrat. Molts d'altres estan començant a pujar ja amb l'aeri perquè, com deien els nostres companys de trànsit, les carreteres d'accés a Montserrat aquest matí estan tallades i només hi tindran accés els vehicles autoritzats. Es preveu que el Papa arribi d'aquí a 4 hores, cap als vols de les 12 del migdia, entrarà en Papa Mòbil a aquesta plaça, després a peu saludarà els fidels presents aquí i es traslladarà fins a l'interior de la Basílica, on serà rebut per la comunitat benedictina per participar en aquesta pregària del migdia, escoltar el cant de la Salve i també el Virolai, i després per venerar la imatge de Catalunya, la Moreneta, la patrona del país, la Mare de Déu de Montserrat, un dels moments més esperats. Serà pels vols de la 1 del migdia, quan es preveu que el Papa Lleó XIV surti al balcó que tinc a darrere de la façana del monestir per dirigir unes paraules als fidels presents aquí a Montserrat i també per beneir les 8.000 persones que, com deies, Helena, estaran avui aquí a Montserrat i que ja van arribant a comptagotes amb els dos vehicles que ens permeten avui accedir a l'abadia, que són el cremallera i l'aeri de Montserrat. N'estarem pendents al llarg de tot el dia avui a les televisions locals d'aquesta visita del Papa a Montserrat, que es produirà 30 anys després de l'última visita d'un papa aquí al monestir, que va ser Joan Pau II el 1982.
1: Doncs 8.000 persones que estaran aquí a Montserrat, moltes hores encara d'espera, i per sort el temps d'alguna manera s'està comportant, perquè deu fer encara una mica de fresca i això és bo per esperar tant. Gràcies, Sergi. Doncs precisament la visita de Lleó XIV a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la seva plataforma, la Xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de l'escola l'Escolania o la Benedicció

0: papal, com ens explicava ara el Sergi, els fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Com dèiem, milers de persones seran avui a Montserrat per rebre el Papa Lleó XIV i arribaran des d'arreu de la geografia catalana, molts d'ells en autocar. Hores d'ara, per exemple, un dels grups de fidels es prepara per sortir des de Sant Cugat del Vallès. I anem tot seguit en directe amb en Lluís Llebot i l'Eva Garrido. Bon dia, Eva. Molta emoció, imagino, entre les persones que seran avui a Montserrat, eh?
1: Doncs sí, molt bon dia, molta emoció. Comença a arribar aquí la gent perquè els han convocat a les 8:10, perquè a les 8:30 pujaran els autocars i enfilaran cap a Montserrat aquestes 250 persones de la parròquia de Sant Pere d'Octavià. I ens esperen aquí emocionades i també acabant d'organitzar els autocars la Conxita i la Mireia. Les tenim per aquí. Mireia, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Conxita, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Estàveu aquí organitzant i jo, Mireia, voldria preguntar-te per què és important estar avui amb el Papa a Montserrat.
2: Mira, és una experiència única i pels creients practicants, els cristians practicants, poder resar el rosari a prop del Sant Pare és una cosa única. Penseu que el Papa Lleó XIII va fer patrona de Catalunya la Mare de Déu de Montserrat i ara el Papa Lleó XIV ve a resar els seus peus, a escoltar l'escolania. O sigui, seran coses molt lligades a la cultura nostra i molt íntimes per nosaltres, pels cristians.
1: Vas anar ahir a la vetlla de l'Estadi Olímpic?
2: Mira, jo no hi vaig poder hi anar, la vaig viure per televisió, que gràcies a Déu ens ho van fer espectacular.
3: Com va ser.
2: Exacte.
1: Qui s'hi va anar a la vetlla és la Conxita. Conxita, sí. Com ho vas passar ahir?
4: Molt bé, la veritat és que va estar molt ben preparat, es va fer molt alegre, molt amè, la gent amb els seus càntics, les persones que van interpretar dues cançons, tothom, va ser una comunitat, una comunió de tots, molt ferma i molt alegre. Va estar molt bé.
1: I ara veiem que la gent està començant a arribar i jo voldria també saber, Conxita, perquè és important que la parròquia de Sant Pere d'Octavià, que Sant Cugat estigui present a l'abadia de Montserrat.
4: Bé, doncs perquè som una comunitat, no som individus sols, que tenim una fe i anem, perquè la fe s'ha de practicar en comunitat, en conjunt. La fe d'un sol no va enlloc i s'ha de compartir. I aleshores és una parròquia que té un creixement i fa unes activitats que això encara fa que ens unim més de totes les edats, de tot arreu, de totes les poblacions, perquè aquí a Sant Cugat ja saps que som pluricultural, amb molta gent de molts països, i aleshores aquesta és la importància, de que tots estem units, que no anem sols, que caminem tots plegats amb il·lusió i amb ganes.
1: Ara que parles d'aquest creixement, Conxita, tu esperaves aquest poder de convocatòria?
4: Sí, i tant. Sí, perquè ja portem 3-4 anys, doncs, que va creixent, que la cosa s'anima una a l'altra, perquè és el que fa el moure't, la fe, l'esperit que portem a dins.
1: I molts joves, no?
4: Molts, clar que sí. Home, és el que les famílies intentem transmetre als nostres fills. Doncs els fills ho han de rebre amb alegria i vinga, i puc fomentar-ho.
1: Doncs Conxita, Mireia, només em queda desitjar-vos a vosaltres i a tots els fidels que passeu un molt bon dia. Jo crec que el temps us acompanyarà i que pugueu estar ben a prop del Sant Pare.
3: Perfecte, gràcies.
1: Nosaltres els deixem que vagin pujant els autocars, que ja ens han dit que tenen pressa i que ja van tard, així que enfilin cap a Montserrat, que estiguin ben a prop del Sant Pare.
0: Molt bé, Eva, i que tinguin sobretot un molt bon viatge. Gràcies per aquesta fotografia, que vagi molt bé. Abans de Montserrat, el Papa Lleó XIV visitarà aquest matí la presó de Brians en el primer acte del seu segon dia a Barcelona. És també el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari hi tenim un altre equip de la xarxa, amb en Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Molta expectació, imagino, aquí a les portes de la presó i també molta seguretat, no?
5: Bon dia, Helena. Sí, perquè entre l'abadia de Montserrat a partir d'aquest migdia i la Sagrada Família aquesta tarda, dos dels elements religiosos, espirituals, culturals, patrimonials més importants de Catalunya, Lleó XIV ha volgut incloure en la seva visita a Barcelona i Catalunya aquesta presó, Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. L'arribada del Papa a Sant Esteve de Rovira, aquí, a Brians 1, s'espera per poc abans de les 11 del matí, unes 80 persones. persones esperaran el Papa són interns i internes que habitualment acudeixen a les misses que s'organitzen aquí a Brians 1, però també a Brians 2. I l'acte començarà a càrrec dels interns, que faran un cant de benvinguda en castellà. Es tracta d'Ayúdame a caminar, tot i que després també interpretaran una segona peça interpretada en català. I després arribarà el testimoni que dues internes, la Josefina i la Montserrat, faran arribar al Papa. Són dues de les recluses que podran parlar directament amb el pontífex i que podran fer arribar al Papa el seu relat de vida, la seva crònica personal i també vital. Després d'aquesta conversa entre el Papa i les dues recluses, hi haurà una tercera interpretació musical, serà el Virolai, amb el qual ja es posarà punt i final, acabarà, serà la cloenda de la visita del Papa aquí a Brians 1 i després continuarà el seu programa de visita a Montserrat. S'espera també que siguin el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el president català, Salvador Illa, els encarregats de rebre el Papa aquí, a les portes de la presó Brians 1, a Sant Esteve de Rovires, al Baix Llobregat, poc abans de les 11 del matí.
0: Gràcies, Anna. Doncs serà interessant saber el contingut d'aquesta conversa que mantindrà el Papa Lleó XIV amb aquests reclusos i esperem que després, tard o d'hora, ens ho puguis acabar explicant. Gràcies. Això passarà avui, però l'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya va aplegar ahir unes 40.000 persones a l'estadi olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ens ho repassa tot plegat l'Arnau Olmos.
6: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi en papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar. Des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van aïrar avui a la Sagrada Família, el Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El Papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
7: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vegada més amenazada en el context de societats que es consideren avançades.
6: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.
0: Però el primer dia de l'estada de Lleó XIV a Catalunya arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Ha visitat o va visitar diferents espais, entre els quals la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava el català i el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
7: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió, més enllà de tota polarització.
0: A fora, centenars de persones s'aplegaven a la plaça de la catedral esperant la primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, es va aturar a la plaça. També, en sortir, va comparèixer dues vegades més i, en acabat, va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a aquesta visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota el lema «Jo no t'espero», els manifestants han denunciat que aquests recursos s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Però l'arribada del Papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena adreçats al Papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del Papa. Avui també us expliquem que Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària. I Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant, això sí, retards generalitzats superiors a la mitja hora, quan ha anat tornant progressivament el servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Vuit minuts i arribarem a 8:45 del matí. Al Barça ha marcat territori, s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final, amb una victòria al Palau per 100-67. Els blaugranes van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel, en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pasqual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. En futbol sala, el Barça jugarà la final pel títol de Lliga després de superar l'Inter Movistar per 5-6 a la pròrroga. 2 gols de Pitu, un hat-trick d'Eric Martel i una diana de Touré van donar la victòria a l'equip i el bitllet per a la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. Un dels golejadors, Martel, destaca la importància de tornar a la màxima competició continental.
8: Se ha puesto de cara al principio para nosotros con el 2-0, luego en la segunda parte nos ha metido los 2 goles, nos ha hecho daño y luego se ha puesto por delante. Pero como tú dices, el equipo sigue, lucha, sabe lo que quiere y al final hemos conseguido la victoria. Pero sobre todo y por encima de todo está que el equipo está en la final, nos lo merecemos, hemos luchado mucho para estar aquí y volvemos otra vez donde teníamos que estar, que es la Champions.
0: I nou capítol en la mala maror entre el Barça i el Real Madrid. El club blanc, que en les properes hores podria fer oficial l'arribada de Mourinho, ha anunciat una oferta per un dels jugadors pretesos pel club blaugrana, Julián Álvarez. Una proposta de 150 milions que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat. Tot plegat després que el president blaugrana, Rafa Juste, hagi advertit a Florentino Pérez que es veuran els jutjats per les acusacions sobre el cas Negreira.
9: Ens va acusar de que les lligues estaven comprades, que les havien guanyat gràcies als àrbits. I una cosa és tindre gelos, una cosa és tindre el que vulguin, però una altra cosa és tindre ràbia. Ja té embestides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president.
0: La selecció espanyola femenina ha certificat la presència al Mundial del Brasil del 2027 amb una golejada sobre Islàndia per 1-6, amb gran protagonisme blaugrana. Vicky López va fer un doblet i també van marcar Salma Parayuelo, Clàudia Pina i Aina Bonmatí. I Aitana Bonmatí. I Pablo Alfaro s'ha acomiadat del Nàstic sense retrets i donant les gràcies. Després d'haver assolit la permanència a la Primera Federació, el tècnic marxa amb l'orgull d'haver aconseguit l'objectiu marcat. Més dades des de TAC12 amb Sergi Amat.
10: Va reunir-se amb el director esportiu Tomeu Nadal, que té dret a escollir un altre camí.
11: Yo creo que nadie, dentro del Nàstic, nadie desea el mal del Nàstic. Por lo tanto, son decisiones que se toman. A las malas es cuando las personas nos vemos de verdad, ¿no? Y ahí es cuando han demostrado que son de otra categoría.
10: Fàbregas ha sigut l'últim a demanar el micro i dedicar-li unes paraules.
12: Ha sido un auténtico placer haber compartido contigo este breve plazo de tiempo en el cual solo tenemos pues palabras de agradecimiento. Has conseguido el objetivo por el cual fuiste contratado.
10: Precaució del Faro quan li proposem que enviï algun consell al seu successor.
11: Que dignifique este banquillo, que tendrá una grandísima oportunidad, que es un club histórico, que en esta categoría está entre los top, más allá de que este año es verdad que se han pasado apuro y angustias de los que no están acostumbrados.
10: Al to, al tracte proper i sobretot no caure al pou de la segona federació, suficient per tancar bé la seva etapa.
0: La dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles en dansa i cultura en família. L'Andança proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona per acostar al públic la natura i la història. El Cultura en Família també durà espectacles a diferents espais de la ciutat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, que fem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el punt àlgid d'aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts, com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social. Lleó XIV visitarà també la presó de Brians 1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat per part d'un pontífex. Posteriorment, es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona. Una de les entitats, precisament, que es reunirà amb Lleó XIV és la Fundació Obra d'Integració Social Ovinso. Parlarem tot seguit de la importància d'aquesta rebuda amb el seu subdirector, amb en Xavier Agramunt. Abans, al llarg d'aquest informatiu, establirem diferents punts de connexió amb l'agenda de Lleó XIV. Tornarem a Brians 1, a les portes de la Sagrada Família, i també serem al monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. Recordeu que l'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 12:15 en un programa especial a les televisions locals i també a la xarxa Més. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació de Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg a espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles en dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. I s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en papamòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia. Quin és l'ambient a aquesta hora als voltants del temple? Marc.
2: Bon dia, Helena. Doncs la cosa va escalfant-se, va agafant color, i és que és veritat que cada vegada més gent que curiosos s'apropen aquí a la Sagrada Família. Molta gent també ens pregunta per on passarà el Papa, si es podrà veure o no. Doncs bé, ara mateix estem aquí als peus de la Sagrada Família i darrere nostra, per exemple, hi tenim una pantalla. Des d'aquesta pantalla es podran veure el que està passant dins d'aquesta Sagrada Família. També hi ha un seguit de cadires, de fet, n'hi ha un munt de cadires que també serviran perquè els assistents que vinguin aquí a fora a la Sagrada Família puguin veure la missa que s'hi celebrarà a l'interior. Serà, això sí, a partir de les 7 de la tarda. Una missa que anirà seguida, com bé deies, d'aquesta posterior benedicció de la Torre de Jesucrist, que s'espera per a partir de 9:45 del vespre. Abans, però, com bé deies, aquest recorregut pel carrer Rosselló, que començarà a l'encreuament en Passeig de Gràcia amb Rosselló i anirà fins al carrer Sardenya, on el Papa deixarà aquest papamòbil i accedirà a dins de la Sagrada Família mitjançant la façana de la Passió. Això serà cap al vol de les 7 quan el Papa accedeixi a dins d'aquesta Sagrada Família i comenci allà la missa. 8.000 persones s'espera que facin acte de presència en aquesta missa, 4.000 a l'interior i, com bé dèiem, també 4.000 a l'exterior. Tot plegat finalitzarà, com dèiem, al vol de 9:45 amb l'encesa, amb la il·luminació de la Torre de Jesucrist.
1: Una cerimònia lluïda i segur que serà espectacular. Gràcies, Marc, per aquesta fotografia. Que vagi molt bé. Molta expectativa, doncs, per aquest acte a la Sagrada Família. A partir del vespre, abans, al migdia, el pontífex visitarà un altre dels símbols espirituals de Catalunya que presidirà, per tant, la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat, amb el Virolai, interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones allà també i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt ja, en aquest punt, per la visita del Papa, també. Per tant, hi connectem en directe amb en Lluís Sánchez i en Sergi Lladó, que continueu aquí, a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia.
3: Molt bon dia de nou. Doncs sí, continuem a Montserrat, on ara mateix hi comencen a caure quatre gotes i continua aquest dia gris que esperem que marxin tots aquests núvols que hi ha damunt del monestir. Serà d'aquí a unes 4 hores, menys de 4 hores, quan a 11:45 del migdia està previst que el Papa Lleó XIV arribi a l'abadia de Montserrat. Ho farà amb papamòbil, traslladant-se fins a aquesta plaça de Santa Maria, on ja s'hi van aplegant centenars de pelegrins que tindran la sort avui de gaudir d'aquest dia històric. Un cop arribi aquí, el Papa Lleó XIV s'aturarà i a peu saludarà alguns d'aquests peregrins fins a entrar a la Basílica de Santa Maria, on l'esperarà la comunitat benedictina de Montserrat. Serà rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gasc, i allà podrà viure la pregària, també el cant de la Salve i el Virolai. Un dels moments més emotius i esperat que s'espera d'aquesta jornada matinal a Montserrat serà el moment en què el Papa de Roma, el pontífex, veneri la imatge de la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat. Després està previst que surti al balcó per dirigir-se als fidels i beneir-los. Està previst també a la visita de Lleó XIV a Montserrat que dini amb la comunitat benedictina de Montserrat i després ja marxi cap a Barcelona. Així doncs, tot preparat a l'abadia de Montserrat per rebre una visita molt esperada. Feia més de 30 anys que un pontífex no visitava l'abadia de Montserrat.
1: Doncs ho vèiem mentre ens ho explicava Sergi. Moltes d'aquestes persones, molts d'aquests fidels que ja són aquí asseguts a la plaça esperant l'arribada de el Sant Pare. Gràcies, Sergi, també per aquesta fotografia des de Montserrat. Doncs, precisament, la visita de Lleó 14 a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la seva plataforma, a la xarxa Més, un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de l'Escolania o la benedicció papal a la qual fèiem referència ara als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Abans, el papa Lleó XIV visita aquest matí la presó de Brians en el primer acte del seu segon dia a Barcelona. És també el primer cop, la primera vegada, que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari també hi tenim un equip de la xarxa, el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Molt bon dia, Anna. Què ens expliques de nou des del centre penitenciari Brians 1?
4: Bon dia, Helena. Entre la visita a l'abadia de Montserrat aquest migdia i aquesta tarda a la Sagrada Família, dos dels elements espirituals i patrimonials més importants de Catalunya, Lleó XIV ha volgut incloure en el seu programa de visita a Catalunya i Barcelona aquesta presó, Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires. Una visita que sobrepassa el caràcter institucional per convertir-se també en una visita de clar caràcter pastoral, perquè hi haurà dos recluses, dues dones, que podran parlar directament amb el pontífex. Són la Josefina i la Montserrat, que faran arribar al papa el seu relat de vida, la seva crònica i història personal. L'arribada del papa aquí, a Brians 1, a Sant Esteve de Sesrovires, al Baix Llobregat, s'espera per poc abans de les 11 del matí. Serà una visita molt singular perquè els interns s'han encarregat de fer i fabricar tota l'ornamentació que acompanyarà la visita del papa. Ens referim, Helena, a l'ornamentació floral, també als murals de benvinguda i la música, a més, tindrà un element molt important en aquesta visita, ja que seran els mateixos interns els encarregats d'interpretar el cant de benvinguda. Ho faran en castellà, però després seguiran dues peces en català. Així que, Helena, estem a l'espera de l'arribada del papa. Insistim, el programa estableix que ell arribarà aquí, a la presó Brians 1, cap a les 11 del matí, una mica abans de les 11 del matí. El conseller de Justícia, Ramon Espalader, ja ha arribat a la presó i seran el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el president català, Salvador Illa, els encarregats de donar la benvinguda aquí al papa, al qual esperaran una 80 persones, la majoria són interns i internes, que habitualment acudeixen a les misses que es fan aquí a Brians 1, però també a Brians 2. I molt pendents també d'aquesta conversa que Lleó 14 mantindrà amb dues de les recluses, amb dues de les dones.
1: Una visita que no serà massa llarga, d'uns 20-25 minuts, ens deies, però que segur que també serà recordada per sempre per aquestes persones que la viuran en directe. Gràcies, Anna, també per el teu testimoni des de Can Brians. Aquesta tarda, a 4:45, el papa Lleó XIV farà també una de les trobades més significatives de la seva agenda a Barcelona, un espai de diàleg amb entitats que treballen amb els col·lectius més invisibilitzats del país. Una de les convidades és Ovinso, obra d'integració social, amb més de 50 anys d'experiència treballant contra l'exclusió social. Acompanya joves i adults atrapats en addiccions, salut mental fràgil i trajectòries de vida molt dures. Treballen des del vincle, des de la convivència i des d'una idea molt simple però molt exigent, donar oportunitats reals a persones que sovint no en tenen cap. A aquesta hora parlem, doncs, amb ells, just abans que es trobin amb el papa, per entendre com afronten aquesta trobada, què esperen que passi i quines oportunitats s'hi poden obrir. Ens acompanya Xavier Agramunt, sots director d'Ovinso. Xavier, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí, que aneu bastant atrafegats, crec.
5: Bon dia, una mica, sí.
1: Davant l'oportunitat de parlar cara a cara amb el papa, què li explicareu del vostre dia a dia? Quin és el missatge que li voleu transmetre, vaja?
5: Li volem transmetre algú senzill, i és que les vides que tenem són vides que estan molt trencades, molt... les persones que ens arriben molt marcades per situacions complexes, de llarga durada, i darrere aquestes persones, en moltes ocasions, hi ha famílies que també estan cansades, que no entenen el que està passant. La situació actual en el món de les addiccions és que ha irromput amb una força, molta força, la patologia dual, és a dir, la combinació de les addiccions amb trastorns de diferents tipus de salut mental, i això ha fet que en les entitats que ens hi dediquem ens haguem de transformar constantment. Haguem de buscar nous camins per mirar d'arreglar aquestes vides, no? Mirar de tornar-les a això, a construir futurs.
1: Xavier, què pot significar en termes pràctics que el Papa posi el focus en entitats com la vostra? Pot ajudar, creus, a canviar la mirada institucional o social sobre aquests joves?
5: Per descomptat, és una visita molt important per diferents aspectes. El primer, nosaltres com a entitats, i això suposo que hi estaran d'acord totes les entitats que seran aquesta tarda a Sant Agustí, és important que no només cridin paraules, sinó que un gest com aquest, és a dir, o les visites d'avui, no? Anar brillants, venir, trobar-se amb nosaltres, per nosaltres és un recolzament molt fort. Perquè pensa que el dia a dia dels nostres professionals és molt complexa. És molt complexa i més amb aquesta situació que comento. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, pots sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix. En molts casos ens trobem en situacions de cronificació que la societat no acaba de comprendre. És a dir, estem parlant de malalts crònics. Ells mateixos no es reconeixen com a tal. I aquest és el gran factor que ens agradaria, des d'un altaveu com el d'avui, poder significar, no? Dir, ha canviat, la situació ha canviat, i és important que la mirada que tenim sobre aquest àmbit també canviï a nivell social.
1: Doncs tant de bo sigui així, Xavier, que vagi molt bé aquesta trobada, i això, enhorabona, perquè com a mínim algú ha posat en vosaltres aquest focus. Gràcies per atendre'ns aquest matí, i que vagi molt, molt bé, de veritat.
5: Moltes gràcies.
1: Més coses. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya va ser ahir i va plegar unes 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ens ho explica tot plegat l'Arnau Olmos.
6: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi en papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar. Des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van airar avui a la Sagrada Família, el Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El Papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
7: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática que tiene raíces antropológicas y culturales. Estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prendre conciencia de cómo la salud mental es veo cada vegada más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzadas.
6: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalmà la cançó Em dones força.

0: 3 minuts per sobre de 3 quarts de 9, Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament el servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció, diuen, de manteniment i n'estan esbrinant les causes. L'arribada del Papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al Papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isarn Pardes, de la CGT.
1: Portem un infrafinançament endèmic des de fa molts anys. No hi ha prou, no hi ha prou inversió per l'educació, però en canvi avui ens estem gastant milers i milers d'euros o milions d'euros per rebre a un senyor que no representa uns valors educatius.
2: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica, i que, a més, representa una educació concertada i educació privada, la qual nosaltres rebutgem de front.
0: Deu minuts per arribar a les 9. És moment per la crònica esportiva. Cristina Álvarez, ben tornada.
3: Ben rebuda.
0: Contundent victòria del Barça en l'estrena a les semifinals de l'ACB.
3: Sí, va guanyar davant el Tenerife de forma còmoda, per 100-67, i suma, doncs, el primer punt dels 3 que necessita per ser a la final. Demà, segon assalt. Els blaugranes buscaran encarrilar l'eliminatòria abans de viatjar cap a la Laguna. Ahir al Palau, els de Xavi Pasqual van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. El tècnic Xavi Pasqual es mostrava satisfet amb l'actuació de l'equip.
4: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. Jo crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
3: L'Igualada ha eliminat el Barça i disputarà la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo. Els de l'Anoia van imposar-se per 1-2 en el cinquè i definitiu partit de semifinals disputat a Blanes per la impossibilitat de jugar al Palau. Àlex Cardil va obrir el marcador abans del descans i Biel Llanes va ampliar diferències al segon temps. A la barra de falta directa va donar opcions als blaugranes, però l'empat no va arribar i els igualadins van acabar aconseguint un triomf que els permetrà tornar a lluitar pel títol 22 anys després. El jugador i l'entrenador de l'Igualada, Roger Bars i Marc Montaner, en volen més.
5: No sé què dir, o sigui, dintre paraules, crec que el que s'ha vist avui, ha vist una ciutat junta per treballar per un objectiu i, com els he dit abans, que no ens volem quedar aquí, anem a per més i ja ens queda una eliminatòria més a passar. Molt orgullós de veritat de la feina dels meus companys i també molt orgullós de tota la ciutat d'Igualada.
6: Una alegria immensa de veure aquest pavelló, que seran de quasi 2.000 persones amb gent d'Igualada, 20 i pico d'anys després que no arribem a la final. Jo, que soc d'allà i ho hem amat des de petit, per mi és alegria immensa, però volem més. Per ser honest, crec que avui han estat millor ells, vull dir, les coses com són, i crec que en el global de l'eliminatòria crec que hem sigut merecedors de passar a la final.
3: En futbol sala, el Barça jugarà la final pel títol de Lliga després de superar l'Inter Movistar per 5-6 a la pròrroga. Dos gols de Pito, un hat-trick d'Eric Martel i una Diana de Touré van donar la victòria a l'equip i també el bitllet per a la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. Un dels golejadors, Martel, destaca sobretot la importància de tornar a la màxima competició continental.
7: Se ha puesto de cara al principio para nosotros con el 2-0, luego en la segunda parte se han metido los 2 goles, nos han hecho daño y luego se ha puesto por delante, pero como tú dices, el equipo sigue, lucha, sabe lo que quiere y al final hemos conseguido la victoria. Pero sobre todo y por encima de todo está que el equipo está en la final, nos lo merecemos, hemos luchado mucho para estar aquí y volvemos otra vez donde teníamos que estar, que es la Champions.
3: I avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de Waterpolo, que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant el Mataró. La portera Martina Tarré veu l'equip preparat pel repte.
8: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són 4 equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
3: Doncs demà sabrem si hi ha final catalana. A les 7 aquest Sant Andreu Ferencváros i a les 9 Mataró Olympiacos. Tant de bo demà et pugui explicar que lluitaran pel títol el Sant Andreu i el Mataró.
0: Va, creuem els dits.
3: Vinga.
0: Gràcies, Cristina.
3: Fins demà.
0: Fins demà. La dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles en dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El Festival en Dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. Es tracta d'una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en Família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles per a totes les edats, donant protagonisme al circ, l'humor o les experiències immersives. Roy Ellis, Mazzoni, Saperrate, Sibaritas i la Maria encapçalen la 14a edició del Festival Internacional del Terracota Museu de la Bisbal de l'Empordà. Els exteriors del recinte acolliran 4 dimecres de concerts i sopars a la fresca amb un cartell que combina artistes consolidats i noves veus. La Rauxa i Sibarita seran els encarregats d'inaugurar la festa el 8 de juliol, mentre el colofó final el posarà Roy Ellis i l'Espardenya Criu el dia 29. Doncs abans d'acomiadar-nos, recuperem la informació amb la qual encapçalàvem aquest informatiu. Avui, ja sabeu, és el dia central de la visita del Papa a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família a l'horitzó. Això serà a la tarda, però, per culminar una agenda que també inclou, recordem-ho, la visita a Brianzú aquest mateix matí, en una iniciativa inèdita d'un pontífex en una presó a l'Estat. Lleó 14 també serà aquest migdia a l'abadia de Montserrat, imatges que estem veient ara en directe, on presidirà la pregària del Sant Rosari. Aquest acte multitudinari al monestir el podreu seguir en un programa especial a partir de 11:45 a la vostra televisió local i també a la xarxa Més. Demà us ho explicarem tot i tot aquí, al Notícies en Xarxa. Que passeu un bon dimecres. Adéu-siau.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Podcast.
2: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: Espanya es defineix constitucionalment com un estat confessional, però aquests dies, amb la visita del papa a Lleó XIV, sembla que això se'ns hagi oblidat una mica. La realitat ens continua mostrant, i ara més bé que mai, la relació privilegiada que té l'Estat amb l'Església Catòlica, i aquí entrem en un debat legítim sobre la separació entre les institucions públiques i les creences religioses. Els acords amb la Santa Seu signats el 1979, després de la Constitució, mantenen beneficis fiscals, finançament a través de la declaració de la renda i altres mecanismes de cooperació que no tenen un equivalent real a la resta de confessions. Les dades són significatives. L'Església Catòlica gestionava un pressupost superior als 1.000 milions d'euros el 2023, mentre que l'assignació tributària vinculada a la casella de l'IRPF ha assolit xifres rècords pròximes als 300 milions d'euros anuals. La qüestió no és si la religió té un paper cultural o social rellevant. El debat és si un estat que es declara neutral ha de continuar sostenint privilegis heretats d'un model històric que molts consideren superat. Mentre la societat és cada vegada més plural, més progressista i menys practicant, les institucions mantenen una relació preferent amb una confessió concreta. I aquí rau la contradicció. Si la confessionalitat significa igualtat davant totes les creences, costa d'entendre per què aquesta realitat encara i aquesta igualtat encara no es reflecteix plenament en el finançament públic ni en el tracte institucional amb les altres creences o religions. Què hagués passat si tots aquests diners invertits en la visita del papa haguessin estat invertits per a les institucions públiques? És dimecres 10 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, nosaltres parlarem amb Marc Còlica, finalista del concurs de l'Alanada, amb la seva proposta Cançons de Mentida. I després, Isaac Muntades parlarà amb Pol Foz i Gerard Muñoz, organitzadors del Trofeu Ripollès 2026 de Futbol 7 de Ripoll. Amb les autocades serà el torn d'endinsar-nos al món social del nostre territori, i això ho farà Ràdio Vic amb els Solidaris, on avui la Laura Serrat parlarà amb la Maria Balasc, gerent d'ATFO. I a 10:45, com sempre, comentarem les piulades més destacades del dia de la mà de Guillem Sánchez, i després parlarem sobre salut. Avui en concret parlarem sobre la insulina. I el programa l'acabarem, com sempre, amb la lletra Ferits. Avui des d'Ona Codinenca amb la Laia de Déu, on parlarem Judit Duran, escriptora de Bigues i Riells del FAI, on parlaran amb ella sobre el seu nou llibre. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. I ahir van començar els primers exàmens de la selectivitat. A Osona i a Lluçanès, 832 alumnes fan les proves que s'allargaran fins demà, repartits entre Can Bauman i l'edifici de Miramarges de la Universitat de Vic. Isaac Andreu Jiménez, de 9FM.
2: A les 9 en punt del matí, 230 alumnes d'Osona i el Lluçanès van començar les proves d'accés de la Universitat de Can Bauman. En total són 832 els estudiants de les dues comarques que s'examinen de la selectivitat. La resta ho van fer a l'edifici Miramarxes. Els de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic van sortir de l'aula prop d'una hora més tard, després de fer l'examen de llengua castellana i literatura. Sentim algun d'ells.
3: Castellà una mica era que feia com una mica més cosa, però he sortit amb bastantes bones sensacions i així m'he tret al principi i ja està fet.
4: Els nervis han sigut, però s'han notat, però bé, el primer examen pensava que seria pitjor.
5: Era com qualsevol altre que hem fet, diria que més fàcil i tot, o sigui que era bastant assequible.
6: L'examen no era tan greu com ens pensaven i ha anat bé. Jo crec que tothom hi ha anat prou bé.
7: Al principi sí que hi havia una mica de nervi, però s'ha anat, a medida que hem anat fet l'examen, ha anat sent diferent.
2: La principal novetat d'aquesta convocatòria és la implementació de controls aleatoris d'aparells electrònics amb l'objectiu d'evitar possibles casos de còpia durant les proves, ho explica la presidenta del Tribunal de les Pau a Vic, Cristina Alsina.
8: Assegurar-nos que no poden fer servir els dispositius, ja ho veuen, ja ho entenen. La majoria d'ells el que volen és estar en igualtat de condicions que tothom. Llavors el que no volen és que hi hagi una persona a classe que pugui treure millor nota que ells, perquè està fent trampes. Llavors ells mateixos col·laboren de manera molt espontània en tots els processos que són d'assegurar que això és meritocràcia.
2: Pel que fa al model d'examen, es consolida el format més competencial i menys memorístic que es va introduir l'any passat.
8: No tenia sentit mantenir un examen acadèmic on la docència és competencial. Però sent el primer any sempre hi ha més dubtes, perquè la gent, bueno, fins que no ho tens clar que allò funciona, pateixes. Però aquest any, res, la gent ja com un oli.
2: De les matèries comunes, ahir també es van examinar de llengua estrangera. Demà ho faran d'història, és a dir, avui, i dijous de llengua catalana, a banda de les optatives, i n'hi ha que fan de respecte.
9: Fonaments artístics, potser, perquè hi ha molta matèria, són dos segles d'art, aleshores, doncs, els has de portar ben preparats.
6: El dijous sí que és bastant complicat, perquè tinc català, història de l'art i matemàtiques, i clar, hi ha pressió.
10: A mi demà em toca història i economia, i és poder el que hi ha més temari.
3: Tinc
2: A partir del curs vinent, les proves extraordinàries es traslladaran al mes de juliol.

0: 400 més també les haguéssim col·locat. Encara aquest dematí hem hagut de dir que no a gent.
1: Les persones que sí que van poder desplaçar-se a veure Lleó 14 sabien que era un dia molt especial.
0: És el cap de l'Església Catòlica, és el que mou la meva vida. Llavors, si tu ve el teu jefe i et mana no sé què, tu vas que te piles. T'ho faràs per un sou i ho faig per la meva vida eterna.
2: La visita per mi és com un poliedre, es pot mirar de moltes cares. Jo me'l miro per la cara bona, la que em sembla bona a mi, i per tant estic molt content d'anar-hi i m'agrada escoltar què diu.
3: Tants altibaixos que hi han políticament en tots els països, doncs potser ens portarà una veu més humana, més solidària. Pensem el que pensem.
1: 100 persones van sortir en dos autocars des de Vic i 60 més ho van fer des de Manlleu i unes 150 també es van desplaçar cap a Barcelona sortint d'Igualada i Manresa. En Francesc i la Judit són membres de la delegació de joves del Bisbat de Vic.
4: La fe al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens anem encomanant l'emoció també, no?
1: Avui el pontífex visita el centre penitenciari de Brianzo a Sant Esteve de Sesrovires, al Baix Llobregat, on es trobarà amb un grup d'interns. I d'allà es dirigirà a l'abadia de Montserrat amb motiu dels actes del mil·lenari del monestir per acabar la jornada a la Sagrada Família.
5: I futbol, educació i inclusió social, aquesta és la fórmula del projecte Gambeta, una ONG nascuda a Vic que utilitza l'esport com a eina per acompanyar infants i joves en situació de vulnerabilitat, Andreu.
1: Arribar al camp, posar-se la samarreta d'esport i començar a jugar a futbol, després de l'entrenament, treure els llibres i deures de la motxilla i anar a la classe de repàs. Aquesta és la dinàmica del projecte Gambeta, una ONG que va començar a moure's l'any 2022 per ajudar infants de 6 a 17 anys en risc d'exclusió social a Vic i Colòmbia. El seu impulsor, Josep Novelles, en parla.
6: El que pretenim precisament és integrar, és incloure, és que sigui mixta, és que els nens ho passin bé i al cap i a la fi no deixa de ser una excusa a l'esport per poder-los fer un acompanyament, diguem-ne, més psicosocial i si convé més endavant acadèmic perquè no deixin l'escola abans dels 17 anys, que és quan acaben el que ells n'hi diuen batxiller, que seria aquí l'ESO. El que hi ha, diguem-ne, és un potencial creixement important i per això fem la jornada d'avui, precisament, no? Perquè volem explicar tot això i també tot plegat el que fa falta és recursos econòmics i mans per poder tirar endavant tot això.
1: Ara, 4 anys després, i en el marc de la jornada cultural i solidària Fem Gambeta al Parc de la Bassa dels Hermanos de Vic, l'ONG ha presentat els resultats d'un projecte que va acollir el model social i no competitiu de l'escola de l'OAR Vic, ho explica Joan Martos.
7: Els inicis del club, ara fa 69 anys, ja va ser així per clubs de Mosa, que el que volia era que integrar tots els nanos a tots els nivells socials i que poguessin jugar. Per tant, continua aquesta tasca, poder integrar tots aquests nanos, donar-li una part de formació que potser a cada cèl·lula li poden donar, això per nosaltres és una cosa pues, que molt orgullosa.
1: En total, a Vic, 63 nens i nenes han format part del projecte, mentre que Bucaramanga, Colòmbia, que s'hi va adherir el 2023 amb el barri d'Esturaques i el 2024 a Morro Rico, se'n beneficien de mitjana uns 200 infants per curs. Amb el suport de l'Ajuntament de Vic, la jornada es va guarnir d'un to festiu per donar visibilitat a la tasca als dos pols i per continuar-hi contribuint. La idea és que a llarga es pugui crear una institució a Colòmbia a través del recorregut i l'experiència de la gent que allà hi és.
5: I l'ermita de Sant Antoni estrenarà un nou altar dedicat a Sant Marc en l'aplec d'aquest diumenge, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
8: Cada any, el diumenge més proper, el 13 de juny, se celebra l'aplec popular a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadeses. Dissabte, que és la Diada del Sant, ja es farà una benedicció del nou altar i capella dedicats a Sant Marc. L'ermita data de l'any 1635, però el retaule principal del Sant és del 1712, tot i que va ser cremat en una de les guerres carlines i no es va reconstruir, juntament amb els laterals, fins al 1858 per Josep Pagès. Sentim a un dels organitzadors de l'aplec, Josep Illa, parlant de la novetat principal d'enguany.
9: I els laterals hi ha uns altars a l'esquerra. N'hi ha un dedicat a Sant Marc i a la dreta dedicat a la Mare de Déu del Roser. L'altar de Sant Marc doncs va arribar a un punt de degradació que llavors ens vam plantejar que es havia de fer una actuació sèria i tal, no? Primer vam pensar que amb alguna petita reparació de conservació n'hi hauria prou per ser pintant, però llavors es va veure que estava tan degradat que literalment s'estava desfent. I aleshores es va prendre la decisió, doncs, que es havia de substituir.
8: Amb els diners acumulats d'altres aplecs, van parlar amb un fuster i un pintor per poder restituir-lo. En retirar l'altar, també es van adonar que la paret del darrere

0: Rere estava en un estat molt pitjor.
1: S'ha hagut de refer, doncs, tot el revestiment de la paret. Això sí que ens ha fotut els números en l'aire, no? Podríem dir-ho d'alguna manera, però bueno, és igual. Aquestes coses no pots pas deixar-ho mitges. Vol dir que doncs, primer, doncs, independentment que el fuster anava donant forma al nou altar, doncs bé, es va fer venir els paletes i es va procedir a repicar tot el revestiment de la paret que estava caient i aleshores a revestir-lo amb un revestiments nous de morter de calç, principalment, perquè la calç és un material que la humitat l'expulsa.
0: Diumenge hi haurà el tradicional aplec amb fins a 3 tandes de sardanes amb la cobla Foment del Montgrí, la benedicció del terme amb la missa i el cant dels goig, el dinar popular al restaurant de l'hotel Abatissa, el sorteig de la rifa del xai i berenar per a tothom. Les entrades es poden comprar a l'oficina de turisme fins aquest divendres.
2: I els geganters de Mollà comencen una campanya per recaptar fons amb l'objectiu d'aconseguir el finançament per acabar la restauració dels gegants prehistòrics de la vila. Laia de Déu, una codinenca.
3: El toll i la teixonera ja tenen gairebé 20 anys de vida i els toca passar pel taller per fer-los una rehabilitació. Des de l'Ajuntament aquest any s'ha impulsat la restauració de l'estructura, la cara i les mans, una intervenció que ha costat 10.000 euros. Leandro Ubasar és el president de la colla gegantera de Mollà.
4: Bé, a principis d'any ja s'ha fet la restauració de les figures, el que són cossos, caps, mans i tot, i també de les perruques. Tot això sí que va ser finançat per l'Ajuntament de Mollà, perquè cal dir que tothom ho ha de saber, que els gegants són propietat de l'Ajuntament, del poble, i ara és el moment de fer l'últim pas, que és confeccionar els nous vestits dels gegants, que això sí que ho hem d'assumir des de la colla gegantera.
3: Ara la colla necessita 5.000 euros per completar aquesta restauració amb la confecció de nous vestits pels dos gegants prehistòrics. Per això, aquest cap de setmana han començat una campanya amb diferents activitats per recaptar fons.
4: Albert Camí és una de les accions que s'han de fer, perquè no ho demanem tot en Albert Camí, perquè al final Albert Camí és aconseguir uns certs diners que si no hi arribes no te'ls donen, i llavors les altres accions seran fer sortejos o simplement vendre cosetes de la nostra botiga o dels recursos propis que ja tenim.
3: Per impulsar la campanya, la colla ha fet un vídeo promocional que podeu trobar a les seves xarxes socials.
2: I els equips Fem 15 i Fem 17 d'hoquei femení de Sant Feliu es van endur la Copa Catalana aquest passat cap de setmana. Laia de Déu.
3: L'hoquei patins femení de Sant Feliu de Codines ha tancat un cap de setmana rodó a les competicions de base. Els equips Fem 15 i Fem 17 del club s'han proclamat campiones de la Copa Catalana de les seves respectives categories en les finals disputades a Igualada. El Fem 15 va aixecar el títol diumenge després de vèncer el Mollerussa per un contundent 7-3 a la final, i per la seva banda l'equip sub-17 va fer el mateix dissabte guanyant el seu partit decisiu. La temporada per l'hoquei femení local, però, encara no s'ha acabat. Aquest mateix dissabte el segon equip del sènior es jugarà l'ascens directe a Primera Catalana.
2: I la Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadeses recupera Puigestel Up, una cursa vertical amb dos recorreguts, Isaac.
0: La Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadeses ha recuperat la mítica pujada al Puig Estela, que no es disputava des de l'any 2018. Rebatejada com la Puig Estela, la prova se celebrarà aquest dissabte i formarà part del calendari de la 16a Copa Catalana de Curses Verticals de la FEC. La sortida, que serà conjunta a 8:45 del matí, s'ubicarà a la plaça Dolça d'Ugassa, al costat del pavelló. Els corredors ascendiran per la Canal del Marrà per coronar un dels cims més emblemàtics de Serra Cavallera. La cursa, que és un quilòmetre vertical, tindrà dos recorreguts. El més clàssic serà pels corredors de la categoria absoluta i júnior, amb una distància de 4 quilòmetres i 1.050 metres de desnivell positiu. El traçat pels atletes infantils, cadets i juvenils serà de 2,3 quilòmetres i 630 metres de desnivell positiu. L'organització espera que vinguin entre 80 i 100 corredors. Sentim a David Rovira, de l'organització, parlant del perfil dels atletes.
5: La gran majoria que fan curses verticals és gent que ve de l'esquí de muntanya i que, bueno, està bastant acostumat a fer aquests tipus de desnivells, i gent que està bastant habituat també a utilitzar els pals, quilòmetres verticals. Abans, doncs, solia ser una cursa que acollia molta gent, i ara, doncs, cadascú ha trobat una mica les seves curses, està com especificant una mica més, i en els quilòmetres verticals sol venir gent que durant l'hivern sol fer temporada d'esquí, i com que a l'estiu, doncs, fer curses molt llargues a nivell muscular tampoc estan molt, molt adaptats, doncs les curses verticals és una cursa, doncs, que els encaixa bastant per distància, per temps, també un tema muscular, només la pujada.
0: En un principi, la idea era fer-la el dia abans de la 27a edició de la cursa del Taga de Sant Joan, que s'ha de disputar el pròxim dissabte 19 de setembre, però ho van descartar perquè era una feinada organitzativament.
2: La Capella de Sant Corneli ha acollit la inauguració de l'exposició Viscosa i flotant de l'artista visual Núria Nio, una mostra inclosa dins del cicle Sant Corneliets 2. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
6: Així és, Ona, i és que a través de les seves obres la creadora proposa reflexionar sobre la manera com habitem el món i com ens relacionem amb allò que ens envolta, tot convidant el públic a observar la realitat des d'una perspectiva més conscient i oberta al canvi. Escoltem a l'artista, la Núria Nio.
7: Ja ve d'anys enrere, 2020-2019, que vaig començar a treballar molt en el que són les tecnologies digitals i allò telemàtic, i amb això ara no hi ha gaire reflex, però està tot inspirat en això, no? En partir d'una cosa molt digital, en el món que estem ara, i també veient com aquest món que està com col·lapsant actualment, i inspirar-me a una altra via, no? Una escletxa que ens pugui obrir, doncs, tornar a les mans, tornar a una cosa més tàctil.
6: Nia explica que el procés creatiu d'aquesta exposició neix de la intuïció de l'observació dels canvis i dels imprevistos que sorgeixen durant el treball en el seu taller. Elements que, segons l'artista de Palau Solità i de Plegamans, es transformen constantment i adopten formes diferents en funció de l'esplai, de l'espai i del context en què es presenten.
7: A mi m'agradaria que fos un terreny imaginatiu, un terreny doncs, quasi lúdic, divertit, d'entrar i imaginar-te un món possible, un món nou, interpretar les obres a la teva manera i sobretot que està ple de corbes, de coses suaus, doncs, intentar habitar aquest món d'aquesta manera, no? Com no tan rígidament, i intentar com passar-nos-ho bé, observar les altres i també conèixer el món no des d'una idea prefixada, sinó deixar que flueixi.
6: Amb aquesta nova proposta, Núria Nio convida els visitants a aturar-se, observar i establir noves connexions amb la matèria i els processos de transformació que ens envolten. L'exposició es podrà visitar a la Capella de Sant Corneli de Cardedeu fins al diumenge 9 d'agost, dins d'un cicle que continua apostant per acostar l'art contemporani a la ciutadania.
2: Capturar un instant irrepetible congelant l'energia d'un concert o transmetre una emoció amb una sola imatge. La fotografia de concerts és un dels gèneres més exigents de la fotografia, marcada per la poca llum, el moviment constant i la necessitat d'estar atent al moment exacte. I això és precisament el que du a terme a la cardedeuenca Laia Estebaraz, no, Enric Rubio?
6: No, sí, així és, Ona, i és que la música i la comunicació sempre han estat a la mà en la vida de la Laia Estebaraz. Professionalment treballa en el món de la televisió, encarregant-se de les graelles de programació. Però fora de la feina, fa anys que recorre sales i festivals amb una càmera penjada a l'espatlla. Escoltem-la.
8: Vaig començar a fer fotos de concerts, perquè m'agradava doncs, retratar instants d'allò que estava veient, i una mica va començar per aquí la meva passió per la fotografia. Després és veritat que potser sí que he anat fent fotos d'altres coses, però bàsicament quan agafo la càmera i tal intento fer fotos a concerts.
6: Tot i que els seus inicis estaven més vinculats al vídeo que a la producció de continguts audiovisuals, a poc va descobrir que la fotografia li permetia capturar instants únics d'allò que passa sobre l'escenari. Un tipus de fotografia que exigeix, com comentàvem, rapidesa, intuïció i molta, molta observació.
8: En el fons, la fotografia i el vídeo una mica sí que estan relacionats i llavors va haver un moment que em va agafar com el cuquet d'ai, doncs mira, m'agradaria poder fer fotos i si vaig a un concert, doncs fer una fotografia de tal concert i tenir doncs, un record d'allò o poder seleccionar instants d'aquells moments que vas a veure.
6: Les seves fotografies han anat més enllà de l'àmbit personal. Algunes han il·lustrat cròniques de concerts a la revista de La Tornada i també han estat publicades a les pàgines del 9-9. De moment, la fotografia continua sent una afició que la Laia compagina amb la seva feina al món de la televisió. Tot així, una afició que li permet unir dues coses que l'han acompanyat sempre, la comunicació i la música.
2: La Festa Major de Vic ja escalfa motors perquè del 27 de juny al 12 de juliol la ciutat acollirà més d'un centenar d'activitats amb protagonisme per la cultura popular, el centenari del concurs de sardanes i una crida que torna a posar l'accent en el civisme, Andreu.
9: Vic es prepara per viure 15 dies de Festa Major amb un programa que combina tradició, cultura popular i activitats per a tots els públics. Enguany, una de les grans protagonistes serà la celebració de la centena edició del concurs de sardanes, una de les cites sardanistes més emblemàtiques del país. En parla Bet Piella, regidora de Cultura.
10: Aquest any el més clàssic de tots és el concurs de sardanes. Fa 100 anys que Vic celebra el concurs de sardanes, aquella competició de sardanes en què venen totes les colles de Catalunya, les més significatives, a celebrar aquest centenari. Penseu que és el més antic de Catalunya i ens el sentim molt nostre i sempre té lloc el dissabte de la Festa Major, en aquest cas l'11 de juliol.
9: L'efemèride també tindrà protagonisme en el pregó, que anirà a càrrec del grup sardanista Riallera, impulsor del concurs durant les darreres dècades. Però abans, el 27 de juny, arribarà una de les dels actes més multitudinaris de la festa, la crida. Des de les colles del Nen, la Vella i el Merma, així com des del consistori, posen l'accent en el civisme. Per això es tornarà a repartir líquid oficial i es posaran balles olímpiques a les tres entrades de la plaça Major. Piella i Esther R, representant de la colla del Merma, en fan èmfasi.
10: És molt important que tothom faci servir el líquid oficial de la crida. Vam trobar una fórmula de pintura que no taca ni les parets, no taca la roba, no taca els carrers. El que no volem de cap de les maneres és que torni a quedar el patrimoni malmès, que les parets quedin pintades. Se sancionarà aquelles persones que actuen de manera incívica.
11: Nosaltres el que agrairíem molt és que la gent vingui amb pistoles, amb ampolles de casa, per si durant la rua no vol acostar-se al camió, no hi ha problema, es pot omplir en tot moment, però que no vinguin de casa amb el seu propi líquid, ja que això ens perjudica la nostra feina que portem tot l'any treballant.
9: A més de les activitats tradicionals, la programació també inclou propostes com la gran final de la Lliga per la Llengua amb Mont DJ i DJ Capde, el seguici de Sant Miquel amb la presència del president del Parlament Josep Rull, el concert d'Obeses o el pas del Tour de França per la ciutat.
2: I aquí acabem el repàs informatiu. Ara anem a saber com està el temps.
12: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
2: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia i bon dimecres.
13: Bon dia, què tal? Benvinguts a la informació meteorològica. Una nit que hem tingut més moviment del previst. Hi ha hagut algunes petites precipitacions, sobretot cap a Osona, Ripollès, també cap al Vallès. Han deixat entre 0 i 5 litres, poca cosa, però bueno, han estat bastant inesperades i això, han deixat una mica de puja i unes temperatures que no han baixat molt de nit degut a aquesta nuvolositat important que hi ha hagut. Durant el matí, aquestes petites precipitacions aniran desapareixent i el protagonista serà el sol. Farà molt de sol durant tot el matí, dia bastant tranquil i unes temperatures molt a ratlla. No seran molt altes, moltes màximes al voltant dels 25 graus. Em farà molta calor, eh? Ja arribarà, però de moment s'està força bé i les temperatures no són molt altes. Es pot dormir bé, també, i es poden fer activitats de dia perfectament, eh? Es pot treballar perfectament. Per tant, de moment, un ambient força agradable aquests primers dies de juny. Res a veure amb les altres temperatures que vam tenir a finals de maig. Tornem al present i tornem al dia d'avui, perquè de cara a la tarda creixeran nuvolades, les típiques nuvolades de tarda d'aquestes dates, i potser hi pot haver quatre gotes cap a la zona de Ripollès, nord d'Osona, en conjunt molt poca cosa. Si és que arriben a caure, seran quatre gotes, com deia, ben poca cosa. Els vents de direcció variable, una mica de vent de nord, que és responsable de que les temperatures no pugin i siguin molt, molt suaus per l'època de l'any. I això és tot. Un dia tranquil, un dia amb alguna nuvolada a la tarda i un dia amb unes temperatures força fresques per l'època de l'any. Bon dimecres! Adéu!
12: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep. Bon dimecres. Nosaltres, sabeu, a partir de 9:45 parlarem amb Marc Òlica, finalista del concurs de l'Alanada, amb la seva proposta Cançons de Mentida. I després l'Isaac Muntades parlarà amb en Pol Foz i en Gerard Muñoz, dos organitzadors del Trofeu Ripollès 2026 de Futbol 7 de Ripoll. Amb les 10 tocades, com sempre, sabeu que és el torn d'endinsar-nos al món social del nostre territori, i això ho farem amb Ràdio Vic, amb els Solidaris, on la Laura Serrat parlarà amb la gerent d'Adfo, la Maria Balàs. Thank you. Amb les 10:45 comentarem, com sempre, les piulades més destacades del dia amb en Guillem Sánchez, i després parlarem sobre salut amb l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu, on en concret parlarem de la insulina. I el programa d'avui l'acabarem, com sempre, amb la Lletra Ferits, avui des d'Ona Codinenca, on la Laia de Déu parlarà amb Judit Duran, una escriptora de Bigues i Riells del FAI, on amb ella parlarem sobre el seu nou llibre. 3 minuts i tornem. Fins ara.
14: El nou FM, el nou so d'Osona.
15: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
16: Demà, una furgoneta per treballar.
15: I demà passat, un monovolum per viatjar.
16: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
15: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
16: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
15: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
17: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
18: La sala de festes L'Amapola celebra el seu primer aniversari i ho fa amb una gran festa major.
19: Alegria, que és festa major.
18: Els dies 13 i 14 de juny vine a gaudir d'un cap de setmana ple de música, festa i bon ambient. Dissabte, trobada de xapes, i a la tarda, ball i berenar amb el quartet Sol de Nit. I diumenge, sardanes amb aperitiu gratuït, dinar de festa major, i a partir de les 5, concert i gran ball amb l'Orquestra Rosaleda.
20: Ball de Ram!
18: Música, ball, menjar i molta festa a la sala de festes L'Amapola de Centelles. Reserva la teva plaça al telèfon 650 250 500. 650 250 500.
21: El dia 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, a Aigües Vic continuem treballant per un servei cada dia més proper i accessible. Ara pots contactar amb nosaltres per WhatsApp, fer gestions amb cita prèvia, consultar informació del servei i resoldre dubtes amb el nou assistent virtual amb intel·ligència artificial. Aigües Vic. Amb tu, clars com l'aigua.
22: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
23: A Les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9 FM.
14: El 9 FM. El nou so d'Osona.
24: Territori 17.
2: Són 9:45 del matí i farem un breu repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
25: Bon dia de nou, Ona.
2: No cal que obri les portades dels diaris per saber que òbviament hi ha una altra vegada el clar protagonista d'aquests dies.
25: Crec que tenim una persona que aclapara totes, totes les capçaleres dels diaris.
2: Va,
25: com és el Papa de
2: Roma. Comencem per La Vanguardia.
25: El Papa encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família. El Lleó 14 demana als barcelonins i catalans convertir-se en constructors d'unitat més enllà de la polarització. Prevost alterna el català i el castellà en els seus missatges a la catedral i a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I a la imatge es veu ahir, doncs, el Papa durant aquesta missa multitudinària que va dur a terme a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on van anar-hi més de 40.000 persones, i bé, doncs se'l veu allà just davant de la Moreneta i al darrere, doncs, tots els fidels que el van voler acompanyar ahir en aquest viatge de fe.
2: Seguim per al diari ara, Andreu.
25: El papa reivindica un país divers acollidor per a tothom. El pontífec reuneix 40.000 fidels a Montjuïc i s'adreça en català i castellà a parts iguals. Lleó XIV alerta sobre la violència contra les dones, els problemes del salut mental i l'individualisme. I a la imatge es veu el papa ahir al matí, que just a la tarda se'n va anar directe a la catedral de Barcelona, on veiem a moltíssima gent que el volia tocar, i bé, semblava una superestrella
2: del cinema
25: o d'un esport on li van xocant les mans.
2: Amb aquesta imatge i la de l'altra em sembla el concert d'en Bad Bunny.
25: Sí.
2: Idèntic. Va, seguim per la portada.
25: Bad Bunny també... Diuen que es va reunir a Madrid.
2: Ah, sí?
25: Sí, i aquest rumor.
2: Dos superestrelles al mateix lloc, increïble. Seguim per al periòdic, Andreu.
25: El papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. El pontífex apel·la a combatre la violència masclista i tractar el mal invisible de la salut mental i li agraeix a Prevost la sensibilitat cap a Catalunya en una audiència privada. I els joves de la plaça de la catedral per rebre és com veure Jesús a la Terra. I a la imatge doncs, és la mateixa del diari ara, on es veu el...
2: Superestrella.
25: A Lleó XIV, doncs, sortir de la catedral de Barcelona i sí, com si fos una gran celebritat, que ho és, perquè al final té aquest impacte. I bé, doncs, la gent que el volia tocar ahir en aquesta intervenció seva a la catedral de Barcelona.
2: Doncs acabem el repàs de portades dels diaris catalans, parla del Punt Avui, que
25: també parla del papa. És que imaginem-ho, si el Punt Avui també es fa ressò de la visita del papa, és que ha sigut un fet inèdit i inusual. I la imatge, doncs, es veu el papa juntament amb el bisbe de Barcelona, que ara l'Omella, crec que es diu, no em surt bé el nom, perdoneu. I bé, el titular són les declaracions que va fer el papa i just quan va sortir de la catedral de Barcelona. Bon dia i bona hora.
2: Una expressió molt catalana, realment.
25: Sí. I adeu-siau, també.
2: I adeu-siau.
25: Va dir.
2: M'encanta. Obrim la mirada i seguim per als diaris de la resta
25: aquí sí que
2: de l'Estat.
25: Com que estem a nivell espanyol, el papa aquí ja perd el protagonisme.
2: Ho he pensat, dic, a veure si mencionaran. A veure.
25: El fiasc de l'Eurocaça s'exposa a la debilitat de la defensa de la Unió Europea. Estupor en diverses capitals davant el fi del projecte per al xoc entre París i Berlín. Espanya té dues opcions, embarcar-se amb Alemanya o comprar un avió francès. Robles s'ha posat per davant l'interès industrial i la seguretat, i això és greu. I a la imatge doncs, veiem el PSOE extremeny que va oferir el seu vot al PP si prescindeix de Vox. Això va passar doncs, com que s'ha de formar govern, en Maria Guardiola necessita els vots de Vox per poder ser investida com a presidenta d'Extremadura, doncs ahir el Partit Popular el PSOE, perdoneu, doncs va oferir el seu vot al Partit Popular.
2: Seguim ara per la portada del Mundo que...
25: Ara que sí. O sigui, el titular no és del papa, però la imatge...
2: Ara la comentem, la imatge.
25: La trama Leire va intentar desenes de pilotassos a l'Empar de Montero. Aquest és el titular. I la imatge, aquí sí, el papa. Lleó XIV insta els catalans a ser constructors d'unitat. Que ja veiem que per què relaciona aquesta...
2: Com agafen les declaracions del papa,
25: que els interessa. D'unitat, la unitat d'Espanya. I la imatge, doncs, es veu el papa, doncs, donant la sensació que estigués, com si estigués plorant, acompanyat del president de la Generalitat, Salvador Illa. Plorant d'emoció.
2: Sí, és com la imatge com... No han volgut buscar el moment en què parlaven, que segurament ha sigut el 50% de l'estona, sinó que ha sigut un moment en què... Com si passa...
25: Emotiu.
2: Sí. En fi, seguim per al diari de La Razón.
25: La Razón, Lleó XIV, espanyol i català sense complexos. I la imatge, doncs, es veu el papa i de fons, o sigui, en primer pla hi ha la Moreneta, però està desenfocada i qui està enfocat és el papa. Una imatge, jo crec que pot resumir molt el pas del papa per Catalunya. La Moreneta
2: i
25: el pontífex.
2: I seguim i acabem per la portada del diari de l'ABC.
25: El papa demana als catalans que siguin constructors d'unitat. Un altre dia un altre mitjà que vol destacar doncs, aquest missatge que va donar ahir a Lleó XIV, i la imatge doncs, és la mateixa que hem vist a diferents mitjans, on es veu a Lleó XIV a la seva arribada a la catedral de Barcelona ahir, on doncs, desenes de fidels volien tocar-lo i saludar-lo, i bé, aquesta és la imatge de l'ABC.
2: I l'ABC també, pronuncia sí, en català un terç del primer discurs.
25: També volen destacar, home, clar. Com el bon diari catalanista que és l'ABC.
2: Exacte. Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins aquí una estona.
25: Fins ara, Ona.
0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: Passen 6 minuts de 2:15. I avui, aquesta primera, segona part del Territori 17, ens acompanya Maricòlica, el nom artístic de la cantautora de Sant Martí de Centelles, que està fent-se un lloc dins l'escena emergent de la música d'autor en català. I també amb ella, òbviament, parlarem sobre que recentment s'ha classificat per la final del concurs a la Nada amb la cançó Cançons de Mentida. Una proposta que destaca per la seva sensibilitat de les lletres i també d'una mirada molt personal sobre emocions i experiències quotidianes. Una clara aposta per les cançons d'autor contemporànies. Maricòlica continua, doncs, consolidant un projecte musical amb identitat pròpia i molta projecció de futur. Però, òbviament, per parlar-ho tot millor, ja la tenim a punt. Hola, què tal?
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Maricòlica no és el teu nom, és el teu nom artístic, el teu nom és Laura. Com va néixer el nom de Maricòlica? Per què? O sigui, explica'm una miqueta això.
1: Doncs el Maricòlica és un tipus de flor, és una tonteria, que hi havia a la casa de pagès dels meus avis, on amb ma germana i la meva cosina de petites sempre anàvem a jugar, i és una flor que té els pistils, aquells típics que tenen com una espècie de... Bueno, que et pots pintar la cara, diguéssim. I nosaltres, de petites, doncs, agafàvem aquells pistils i ens maquillàvem, i llavors el Maricòlica va quedar allà, i és com una planta que ens uneix una mica totes, jo la porto tatuada al braç, tal i qual, i a l'hora d'escollir un nom, doncs em va venir això.
2: I explica'm com comences amb aquest projecte, quant temps fa que... No sé si és una cosa que tenies sempre en ment o que va ser com una cosa molt espontània i vas dir, doncs, ara m'hi llanço.
1: No, jo sempre havia escrit cançons, havia estudiat música i era una cosa que, bueno, que a mi m'agradava moltíssim fer, però és veritat que al final, pues, sempre ho deixava com una cosa secundària mentre feia tota la resta de vida. I l'any passat, bueno, fa un parell d'anys, vaig dir, jo, m'agradaria produir les cançons que tinc i veure si podria ser una realitat, doncs, treure-les i que la gent les escoltés, així. I vaig començar amb Cançons de Mentida. I just a finals de l'any passat vaig veure la convocatòria del concurs de l'Alanada i vaig dir, és perfecte, perquè si de cop seleccionen la cançó, doncs l'any que ve, quan ho anuncin, publico la cançó, anirà tota la part i, bueno, vaig pensar que seria com una manera de començar aquest camí.
2: És a dir, ho vas lligar tot perfecte, perquè al final, doncs, la cosa, aquesta idea que tenia, està sortit bastant bé. La veritat.
1: Sí, sí, la veritat és que sí, estic contenta en aquest sentit.
2: I a part d'aquest projecte de Maricòlica, també sempre això que explicaves, has estat relacionada amb el món de la música, perquè tu també has fet i fas, entenc, musicals, no?
1: Sí, jo visc a Sant Martí de Centelles, però faig molta vida cultural a Centelles, que és com el poble que queda més proper i on realment jo he anat a l'escola i així. I Centelles és un poble que té molta vida cultural i sobretot molta vida en el teatre. Hi ha moltes companyies i es fan moltes obres, molts musicals. Llavors jo formo part de Quina Hora Jove, el grup de teatre de Centelles, i allà, doncs, hem anat fent musicals per les festes majors, etc. I també a l'Orquestra Juvenil de Centelles. Llavors vaig combinant-ho una mica amb això.
2: Mm-hmm. Explica'm com va sorgir el tema de Cançons de Mentida. Quina és la història que s'amaga darrere aquesta cançó?
1: Doncs aquesta cançó, en realitat, la vaig començar a escriure fa molt, o sigui, potser 5-6 anys, i anava dirigida, o sigui, va dedicada a una amiga meva, molt amiga, que en aquell moment estava passant, doncs, per un moment molt complicat a nivell personal i la relació amb ella era complicada. Aleshores, la vaig començar a escriure com una cançó més aviat rancorosa i com enfadada amb aquella situació, però és veritat que la vaig deixar com en stand-by. I això ja la farà un parell d'anys, la vaig recuperar i vaig com canviar-li una mica el to. Vaig veure que ara jo aquella cançó ja no la vivia tant com un rancor enfadat, sinó que al contrari, que veient-ho en perspectiva i amb tot el que havia passat fins ara, abraçava una mica aquella situació i el que jo estava fent era sanar i curar una mica i perdonar, no? Llavors li vaig voler donar la volta i es va acabar convertint en una cançó que per mi és això, és com una mica un ritu a la sanació, a la comunitat, a les cures, una mica a la celebració d'ajudar-nos, i va una mica per això.
2: I a part de... Ara parlarem també sobre una mica el teu univers musical, però per qui no hagi sentit la cançó o no hagi vist el videoclip, perquè també hi ha un videoclip, a mi em va agradar moltíssim perquè és una imatge que està molt, és molt curada, i també doncs crec que, o sigui, sabent el significat de la cançó, crec que el videoclip també ho reflecteix molt bé. Clar, també fer el videoclip és molta feina. Com va anar tot el tema del videoclip?
1: Bueno, que guai, que t'agradés. Doncs jo, a veure, tinc la sort que com que he estudiat comunicació audiovisual i realment el que jo m'he dedicat fins ara, o sigui, és a la producció de cine, tinc com una xarxa d'amistats i de companyes que van poder fer el videoclip juntes. Aleshores, partia ja d'una base de poder confiar en gent i muntar-nos una mica entre familiars i amics. Gravar-ho, es va gravar a Sant Martí de Centelles, molt a prop de casa meva, vull dir, va ser tot molt casolà, però vaig comptar amb gent pues, molt implicada, amigues i tal, que va fer que pues, pogués quedar... Jo també estic molt contenta del videoclip, crec que va quedar molt xulo, i va ser una mica partint d'això de... O sigui, aprofitar l'experiència que jo tinc en el món del cine i unificar-ho una mica.
2: Ara sí, parlem una miqueta del teu univers musical, després ara parlarem de la Nada. Com el descriuries? Perquè per algú que no t'hagi escoltat mai, com definiries la teva manera de sonar?
1: A veure, clar, és com molt inicial, perquè només he tret una cançó, però en general, que va una mica lligat també amb la música que jo escolto i suposo que m'agrada més, el que buscàvem aquesta cançó és, o sigui, evidentment és una cançó bastant pop en català, però per mi era important que hi haguessin elements que s'anessin una mica més de lo més mainstream i elements una mica més electrònics, potser un punt d'alguna cosa indie, tot i que ja et dic que la base és pop, però m'agrada com les cançons rítmiques i aquest punt electrònic.
2: Per exemple, em podries dir algun referent que tinguis que t'hagi ajudat a inspirar-te, almenys com per sonar una miqueta com aquesta persona?
1: Sí, doncs mira, per aquesta cançó en concret, la Maia, per exemple, va ser com un referent que teníem bastant a l'estudi, perquè té com un so, això, mig màgic, mig electrònic, amb algunes cançons que tenen, com sobretot de l'últim disc, un ritme bastant constant i que et porta una mica com a voler ballar. Va ser una de les referents que ens va inspirar bastant.
2: I pel tema de la Nada, tu ens explicaves, no?, que et vas presentar, encara no havia sortit la cançó i realment va acabar com tot molt lligat, perquè vas presentar-te al concurs i al final has quedat finalista. Com ha anat el concurs? Explica'ns una miqueta quina és la seva dinàmica, perquè també és un podcast, no?, en aquest sentit. Com ha anat? Ara parlarem també de la final.
1: El concurs que l'organitza la Ràdio Televisió de Cardedeu, que són maquíssimes i s'ho estan currant moltíssim, serà superxula la gala final. Inicialment, de les propostes que s'hi van presentar, en van preseleccionar 40. I llavors aquestes 40 va ser quan vam anar allà als estudis de Cardedeu i es van gravar aquests podcasts que tu deies ara en parelles, i llavors doncs parlàvem una mica doncs, de la cançó, d'on havia sortit, de l'artista en si, tal i qual. I llavors un cop es van haver penjat aquests 40 participants, diguéssim, o sigui 20 podcasts perquè anava en parelles, es va obrir votacions i, si no recordo malament, el 80% era el vot d'un jurat que va buscar la Televisió de Cardedeu professional, com vinculat en el món del cinema i de la indústria del cinema, estic fatal, de la música. Com que barrejant els dos mons. I després l'altre 20% era vot del públic. Llavors es van fer aquestes votacions i crec que fa un parell de setmanes, més o menys, que van sortir doncs, les 10 persones finalistes. I ara, d'aquestes 10 persones finalistes, el dia 27 de juny és la gala final, que s'emetrà en directe per la xarxa, i allà sí que el 100% dels vots, o sigui, el té el públic, diguéssim. O sigui, el vot és popular i el públic decidirà qui guanya el concurs.
2: Per tant, aquesta gala entenc que hi haurà públic, pot ser?
1: Sí, hi haurà públic en directe. No tinc molts detalls, la veritat, encara. Però sí que sé que hi haurà públic en directe i llavors això s'emetrà per la tele i entenc que la gent podrà votar pues, des de casa seu mirant-ho per la tele.
2: Et fa il·lusió? Perquè ara ara m'està com recordant bastant com els típics concursos musicals, o sigui, si parlem a gran escala parlarem d'Operació Triunfo, però també aquí doncs Eufòria, també estan doncs aquests concursos doncs de televisions locals com és l'Alanada. Et fa il·lusió com poder ser partícip d'un concurs així musical? T'ho esperaves mai que passaria això?
1: Sí, em fa moltíssima il·lusió i crec que és una molt bona manera com de començar a donar-te a conèixer. A part, en un entorn com aquest concurs l'Alanada, que no, crec que no t'estàs exposant tant com podria ser Eufòria o com podria ser Operació Triunfo, que sí que de cop potser és un xoc molt heavy, no? Aquí crec que és tot molt casolà i que ens estan tractant superbé i que podem fer molt la nostra, o sigui, ens estan deixant escollir a nosaltres com volem fer la proposta escènica, o sigui, com decidir molt bé com ens volem presentar. Saps que potser de vegades hi ha altres llocs que t'ho venen molt marcats del programa i crec que en aquest cas la llibertat que ens donen és guai. Sí, que em fa molta il·lusió. Mm-hmm.
2: I ara, per anar acabant, no sé si ens pots avançar, no sé si tens alguna cançó que s'està coent, si hi ha alguna cosa que sortirà d'aquí poc.
1: Doncs sí, estem fent una cançó amb l'Eudald Planchart, que serà el productor d'aquest nou tema. Cançons de mentida va ser l'Ariana Abecassis, que també és co-compositora. I no sé quan estarà... O sigui, la meva idea era com que sortís a l'estiu, però no serà possible. Llavors jo crec que serà una cançó més com de final d'estiu, inici de curs, saps? Més cap al setembre, octubre i així.
2: Doncs moltes gràcies. Avui al Territori 17 ens ha acompanyat Marc Òlica, finalista del concurs a l'Alanada, que, com bé explicàvem, es podrà veure en directe per les televisions de la xarxa el 27 de juny, en una gala en directe on es podrà doncs votar. Que vagi superbé, molta sort, molta merda, i ens veiem quan acabi el concurs i a veure què passa.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Que vagi molt bé,
1: bon
2: gràcies.
1: Dia.
2: Adéu.
1: Adéu.
2: Passen 2 minuts de 3 quarts de 10.

0: I seguim aquest matí de dimecres, on avui parlarem ara amb en Pol Foz i en Gerard Muñoz, dos dels membres de l'organització, sobre el nou trofeu Ripollès 2026 i també membres de l'Escola Futbol de Ripollès, un torneig de futbol 7 que es farà aquest juliol al Camp Municipal d'Esports de Ripoll. Bon dia als dos i també moltes gràcies per acompanyar-nos aquí al Territori 17 amb nosaltres.
1: Bon dia, Ona. Doncs avui ens acompanyen en Pol Fod i en Gerard Muñoz, que són dos dels membres de l'organització, sobre el nou trofeu Ripollès 2026 i alhora també són membres de l'Escola de Futbol del Ripollès. Es tracta d'un torneig de futbol 7 que es farà aquest de juliol al Camp Municipal d'Esports de Ripoll i han vingut doncs aquí a la Veu de Sant Joan per explicar-nos tots els detalls. Bon dia a tots dos i moltes gràcies per ser al Territori 17 amb nosaltres.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Per començar, això us ho he de preguntar obligatòriament, perquè sí que és una cosa que ho hem d'explicar bé. El trofeu es va crear com aquell criu a principis de juny. De fet, almenys això a les xarxes socials, a l'Instagram, hem vist que les publicacions són de principis de juny. I fins ara hi havia el trofeu cabina. Però aquest trofeu és una cosa diferent del trofeu cabina, que ja sabem que es farà a Can de Bànol. Us vull demanar una mica la vostra versió dels fets, que expliqueu una mica la cronologia de per què doncs, s'ha creat aquest torneig, perquè vaig veure que vau fer un comunicat a l'Instagram que ho explicàveu.
2: Bé, doncs, aquest torneig arranca perquè aquest any hi ha un canvi d'organitzadors en el trofeu principal i arrel d'aquest canvi s'intenta negociar com a sponsor amb el Bar Cabina, el qual havia estat sponsor tots aquests anys, i aquest el bar decideix no sponsoritzar el torneig. Un torneig, cal recordar, que des de 2017 és de l'Escola de Futbol del Ripollès i s'organitza a Ripoll. Arrel d'això, i que no sponsoritzen, ells creen el seu propi torneig i el porten al municipi de Can de Bànol. Però bàsicament el trofeu Ripollès és el trofeu que hi ha hagut tots els anys a Ripoll, l'únic que canvia de nom, òbviament perquè no tenim el sponsor del naming, i també canvia d'organitzadors, no? Entre els organitzadors estem aquest any en Pol, el meu company, l'Adrià, i jo mateix. Som una organització nova, on hem entrat amb idees noves i volem millorar el torneig que s'estava fent en antigues edicions.
1: Ara m'ho deieu, l'Escola de Futbol del Ripollès ja el porta organitzant, em sembla que comentaves, Gerard, des del 2017. Vull dir, ja fa temps una mica que teníeu aquesta col·laboració amb el Cabina, vull dir que no és aquest any que l'escola hagi entrat, sinó que ja vosaltres ja feia temps.
2: Correcte, al final, bé, en quant a les instàncies de reservar camp, com es pot observar, si anem a la documentació, des del 2017, l'Escola de Futbol del Ripollès té el torneig, és la que s'encarrega, no?, doncs d'adquirir el camp. I per tant és això, aquest any l'únic diferent que hi ha hagut és que com cada any expectàvem el Cabina per aquest sponsor del nom, i aquest any no hi ha hagut un pacte, tot i que l'Escola Futbol de Ripollès l'ha intentat mantenir perquè sap de la importància del nom que ha tingut i de la seva tradició durant aquests 50 anys que es porta fent el torneig, però no ha pogut ser així. Per tant, s'ha hagut de fer com aquest renaming, no?, aquest nom, i sí que doncs l'altra organització ha creat aquest torneig a Can de Bànol, no?
1: Vull acabar també amb aquest tema, però sí que us ho preguntaré. Sereu competència directa, evidentment, perquè sou dos tornejos de futbol 7. Els dos es fan el mes de juliol. Expliqueu una mica quan començarà el torneig, quan acabarà, i si hi ha marge de maniobra una mica per intentar que equips que juguin en un torneig puguin jugar a l'altre, o això serà incompatible?
3: Sí, des de l'Escola de Futbol de Ripollès sempre hem dit i sempre treballarem per poder compaginar els màxims tornejos possibles de la comarca. És cert que ha coincidit molt i que es veia venir que també els dos trofeus de Ripoll i de Can de Bànol coincidirien més o menys per les mateixes dates. És cert que també des de l'escola intentem compaginar aquests dos trofeus i que per tema d'horari sí que és molt semblant, però des de la nostra organització, des del trofeu Ripollès, Volem que tots els dos, bueno, que tots els equips que vulguin puguin jugar els màxims tornejos possibles. És cert que hi ha, bueno, que hi ha molts equips que sí que ens han preguntat sobre aquest tema. Nosaltres començarem el trofeu la segona setmana de juliol i l'acabarem a l'última, amb una gran final l'últim divendres de juliol. I res, és una mica això, els horaris seran de 8, 9 i 10 de la nit, els partits començaran a aquesta hora, i bueno, és una mica mantenir tot el que ja s'ha fet durant aquests anys, no? Intentar que els màxims equips possibles s'apuntin als màxims tornejos possibles, i la idea és mantenir una mica, doncs, una mica el que dèiem.
1: Ara ho deies, Pol? No sé si volies dir alguna cosa més, Gerard.
2: Bueno, sí. Això, nosaltres volem dir-li als oients, no?, i a la gent que estigui interessada en apuntar-se, que és això, com ha dit el meu company, no és incompatible apuntar-se als dos trofeus, i que bàsicament nosaltres sí que des de la nostra part intentarem fer que els equips puguin quadrar horaris, no?
1: És important això, i feu bé de dir-ho. Ara em deies, 8, 9, 10, per tant entenc que hi haurà uns 3 partits cada jornada, o no sé si dividiu el camp també perquè n'hi puguin jugar més d'un, que podria ser, ara m'ho explicareu. Sí.
3: Sí, tenim dos camps, el camp municipal d'esports de Ripoll té dos camps i jugarem amb els dos camps més o menys amb els mateixos horaris. Sí que és cert que fins que no tinguem el calendari tancat, no tinguem totes les inscripcions tancades, no podrem fer el sorteig típic d'inici de torneig on se sortejarà, doncs, la fase de grups i també, doncs, aquests horaris.
1: Es jugarà de dilluns a divendres?
3: És un tema que quan tinguem els inscrits finals, doncs, sabrem una mica el nombre d'equips i després repartirem els dies segons convingui.
1: Ara em dèieu això, Format de la competició, clar, depèn també una mica dels equips, però entenc que vosaltres plantejàveu potser una lligueta, quarts de final, com ho voleu fer això? Com us agradaria fer-ho?
3: Bueno, aquest any, com que el trofeu Ripollès, segons el nostre entendre, és una continuïtat del trofeu Cabina, nosaltres volem mantenir una mica la mateixa estructura. Sí que és veritat que dependrà molt dels equips que tinguem. Si tenim un màxim de 10 equips, que és una mica l'objectiu que ens hem marcat i és una mica el que teníem pensat, sí, és veritat que potser en 10 equips doncs, podrem jugar tots contra tots, fins i tot, saps? O sigui, tindran una gran quantitat de partits, però també és veritat que també hi ha l'altra opció, que de fer dues fases de grups i de fer 5 equips i 5 equips. Sí que és cert que estem parlant només de la part de sènior, que diem. Però és veritat que també tenim 3 categories més, que són iguals o més importants que el sènior, i que li volem donar la mateixa importància.
1: Això precisament us anava a dir, us anava a preguntar per les categories. Expliqueu una mica les categories que hi haurà i també el tema dels equips inscrits, que avui ja he vist que a les vostres xarxes socials heu comentat que ja teniu alguns equips inscrits. No sé si em podeu explicar una mica com va el tema. Si ja en teniu alguns, en quines categories?
3: Sí, bueno, nosaltres aquest any, al ser aquesta continuïtat del trofeu que vin a Ripoll, una mica el que volem continuar és que hi hagin els equips sèniors, els equips veterans, els equips júniors, i com a màxima novetat, si volem dir-ho així, els equips femenins, no? Que és una categoria que no s'havia fet i que aquest any doncs, volem potenciar, i la veritat és que està donant una molt bona rebuda i la intenció és fer-ho créixer.
1: Quant costen les inscripcions? I em sembla que també doneu premis en metàl·lic, que això és un dels grans atractius també del torneig, vull dir que això és pugen els premis.
3: Sí, és cert que de premi metàl·lic tenim l'apartat de sènior només, perquè aquest any ho hem decidit així. És un premi de 1.500 euros, que és una quantitat molt alta de diners. Sí que és veritat que si vols posar-te a comparar uns i altres, sí que hi ha una diferència de 500 euros entre un trofeu i l'altre. La idea, les inscripcions també són una mica més baixes de preu. Les inscripcions al sènior són 270 euros i després tenen fins a 3 premis, no? Primer premi, segon premi, que és la inscripció de l'any que ve, i després el tercer premi, que és el lot de productes en categoria sènior. Després de veterans, d'inscripcions són 250 euros i el primer premi, que és un sopar de campions, que és un sopar on el premi es donarà en un restaurant del poble, i el segon premi és un lot de productes.
1: I també hem vist el júnior, entrades per partits de futbol, no sé de quin de quina categoria, o si és per al Ripoll, o...
2: No, en és, principi...
1: És primera divisió.
2: O... Sí, és per primera divisió, i després també acabar amb el femení, doncs, on el premi principal és un sopar. El que, com a nova organització, i havent parlat amb gent que participava els altres anys, ens han comentat, no, sobretot, que les diferents categories que no són el sènior, per tant, a veterans, a júniors, a femení, el premi ho poder s'ajustejava i s'ha quedat una mica justet. Per tant, nosaltres hem escoltat aquesta gent i hem intentat potenciar aquests premis.
1: I hi haurà premis individuals pels jugadors, també, que això, expliqueu-me, què donareu?
2: Bé, els altres anys s'ha fet que només hi havia premis individuals en la categoria de sènior. Com acabo de dir, també vam parlar amb diferent gent i els interessava tant a júnior com a femení i a veterans tenir també MVP del torneig, no? Millor jugador, després el porter menys golejat i el màxim golejador. Així creiem també, per exemple, que a nivell júnior i a nivell femení, com també a nivell de veterans, doncs s'incentiva, no?, doncs els jugadors, doncs, a poder aconseguir aquests premis individuals i així millorar i pujar el nivell de la competició.
1: Oferireu alguns serveis que he vist que m'han semblat interessants? Expliqueu-nos una mica, perquè hi ha el tema aquest de gravació de partits, no? Resultats... Com ho fareu tot plegat?
3: Sí, una mica com a així informació addicional, que també és una part molt important d'aquest trofeu, és que hi haurà totes les gravacions dels partits via Veo, que és una aplicació i una càmera que fem servir també amb l'Escola de Futbol de Ripollès, i que l'aplicarem en tots els partits. Després també tindrem resultats en directe i estadística amb una altra aplicació, i després, per últim, hi haurà fotògraf a la fase final del torneig.
1: Això és molt interessant. Ara us volia comentar, una mica, l'organització. Expliqueu-me, vosaltres sou... quanta gent hi en formeu part? I entenc que també teniu el suport de l'Ajuntament, que això ja es veu aquí, no?, que un dels col·laboradors és l'Ajuntament de Ripoll, no? De fet, gairebé al mateix nivell que l'organitzador, eh? Vull dir que això sí que s'ha de destacar, no? Expliqueu-me, sou molta gent?
2: Bé, organitzant... Som nosaltres tres, el Pol, l'Adrià i jo. Després també, òbviament, ens ajuda el club, l'Escola de Futbol de Ripollès, i l'Ajuntament. Per tant, som aquests, bàsicament. Sí que també tenim tot el tema de patrocinadors, que des d'aquí volem donar gràcies, perquè tot i haver-hi hagut aquests dos tornejos i el trofeu Ripollès semblar que sigui el nou, tot i que és el que es manté, han confiat en nosaltres i confien en el que podem fer. També, si em permets, volia destacar que abans, coses noves que hem incorporat també és que el públic assistent pugui obtenir premis per assistir als partits. Per tant, no només vaig a veure el torneig, sinó que amb diversos concursos això inclús puguin guanyar diferents lots. Vull dir, això és una novetat que hem incorporat i ens sembla molt interessant. També el públic el que podrà és votar aquests MVPs del torneig a través dels vídeos, dels highlights, de les millors parades, dels gols que farem amb la càmera Veo i que pujarem a l'Instagram. Per tant, l'Instagram, hi haurà molta informació, estarem constantment actualitzant-lo i ens agradaria, doncs, que la gent ens seguís.
1: El sorteig, això que em deies del públic, que m'ha semblat interessant, que com ho fareu a la gent, quins premis es poden dur, com ho haurà de fer? Has dit ja el tema de votar, però hi ha alguna altra cosa? No.
3: Sí, bàsicament nosaltres el que volem fer és que el públic formi part del trofeu Ripollès, i això ho podrem fer, tots aquests premis, gràcies als nostres patrocinadors, que són els que ens donen aquestes paneres, no? I gràcies a ells, doncs, podran formar part. I una mica, doncs, nosaltres, això sí que ens agradaria, doncs, mantenir una mica a l'espera i donar-li una mica més d'emoció fins que no ho tinguem
1: tancat.
3: Tot ben tancat. I després jo crec que el xulo d'això serà que la gent vingui i a veure què es troba el mateix dia del trofeu. Per tant, res, és això, donar que la gent vingui al trofeu Ripollès a veure el trofeu com cada any, el trofeu de cada any, i una mica doncs, que formin part d'aquest trofeu.
1: Amb aquesta crida, eh? Que... I això, si els equips es volen apuntar, com ho han de fer-ho? Sí. Per acabar, explicar una mica això, que jo crec que és interessant.
3: Sí, nosaltres, bueno, així més com a novetat, és cert que d'inscripcions estan obertes des de la setmana passada i que per facilitar no, molt més aquest procés d'inscripció ho poden fer a través de tres maneres. La primera és inscripció per correu electrònic, que és descarregar els documents mm-hmm. que hi ha a través de les xarxes socials del Trofeu Ripollès. I si no, també hi ha dues opcions més. Inscripció amb documentació pròpia, que això tu descarregues i després ho portes al local Catalluna, que és un dels nostres patrocinadors i que allà la gent s'hi pot anar a apuntar. I si no, doncs inscripció presencial, que allà mateix al local doncs ja tenim els fulls típics que allà també s'hi podran apuntar tots junts.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres al Territori 17. Ah, em sembla que en Gerard vols dir alguna cosa, Gerard, per acabar?
2: Sí, bé, per tancar i com a missatge final, li volem dir als oients, a la gent que juga a futbol, doncs que incentivem aquesta gent a apuntar-se al trofeu, un trofeu que té com a únic objectiu poder seguir endavant amb l'escola de futbol de Ripollès com a club, no? Un club que any rere any forma centenars de jugadors i que us necessitem perquè això sigui possible.
1: Doncs amb aquest missatge d'en Gerard Muñoz queda dit. Moltes gràcies tant a tu, Gerard, com a en Pol Foz, membres de l'organització del nou trofeu Ripollès 2026, que no és nou en definitiva, perquè és el que s'anava fent, com ens han comentat, i a més, doncs, membres de l'escola de futbol del Ripollès. Gràcies per haver estat aquest matí amb nosaltres al Territori 17.
3: A tu, moltes gràcies.
4: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.
5: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial,

El significat de la lletra ha estat un dels debats més grans entre els fans del grup, ja que Guillem Gisbert, el cantant, mai ha volgut revelar la intenció exacta amb la que la va escriure. Hi ha dues teories principals molt contraposades, la teoria de l'exnòvio de la seva parella actual i també la teoria menys recent del pare absent.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. A partir d'aquest dimecres, dia 11, i fins al 23 de juny a 5:45 del matí, el servei de tren quedarà interromput entre Vic i Torelló a causa dels treballs de millora entre Manlleu i Torelló. Es mantindrà el servei ferroviari entre la Garriga i Vic i entre Torelló i Ribes de Freser. La línia R3 circula amb una oferta de circulacions entre la Garriga i Ribes de Freser del 50% respecte a la que hi havia abans del 20 de gener. Amb la implementació de l'oferta ferroviària, encara que reduïda, es dona una nova possibilitat de desplaçament mentre es continua treballant per recuperar l'oferta. El servei en tren conviurà amb el servei alternatiu per carretera que hi havia entre aquestes estacions. Degut a les limitacions de velocitat que encara hi ha a la línia pels treballs de millora de la infraestructura i degut a l'augment de les hores de manteniment per part de DIF, la circulació ferroviària en aquest tram tindrà un increment dels temps de trajecte respecte a l'horari habitual. Es segueix treballant per eliminar les limitacions temporals de velocitat i així recuperar els temps de trajecte, l'oferta i els horaris. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, què ha passat?
3: Què ha passat?
2: Dies, que no goca.
3: Bé,
2: és bastant una secció bastant així...
3: És com, el Guadiana. És com el Guadiana. Hi ha dies que apareix i hi ha dies que no.
2: Què ha passat?
3: Doncs que des del compte de Rodalies, o sigui, l'Isaac ha comentat això, que durant aquests, des de demà, fins al dia 22 de juny, estarà tallada aquesta, el servei entre Manlleu i Torelló, i avui al matí, o sigui, han informat d'això, com un recordatori, però clar, què passa? Que encara vas al tuit que tenen fixat, posa servei ferroviari de la Garriga fins a Ribes de Freser. Suposo que demà el canviaran, però veient com són aquests de Rodalies, no em sorprendria a mi que encara mantinguessin aquest tuit i que demà els usuaris es trobessin que el tren va des de la Garriga fins a Vic.
2: Ho veurem demà.
3: I venim d'un dia que ahir es va caure el sistema...
2: Dues vegades. Sistema general de DIF. Un dia que també, clar,
3: amb la visita del Papa...
2: molts estudiants de la selectivitat, ells mateixos ho mencionaven, ho van passar malament, perquè, clar, és un examen que et prepares durant 2 anys de batxillerat i justament el dia que et presentes problemes de transports i tot és una mala passada. Però bé, els desitgem bona sort en aquest segon dia de selectivitat.
3: I que els hi vagi bé amb el transport.
2: Exacte, que els hi vagi bé. Doncs res, aquesta és la situació ara mateix a l'R3. Moltes gràcies, Andreu, i fins després.
3: Fins després, Ona.

0: De seguida ens endinsarem amb la secció de Solidaris de Ràdio Vic, on avui Laura Serrat parlarà amb la gerent d'ADFO, la Maria Balasch. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I els geganters de Mollà comencen una campanya per recaptar fons amb l'objectiu d'aconseguir el finançament per acabar la restauració dels gegants prehistòrics de la vila, Laia de Déu, una codinenca.
1: El Toll i la Teixonera ja tenen gairebé 20 anys de vida i els toca passar pel taller per fer-los una rehabilitació. Des de l'Ajuntament aquest any s'ha impulsat la restauració de l'estructura, la cara i les mans, una intervenció que ha costat 10.000 euros. Leandreu Basart és el president de la Colla Gegantera de Mollà.
2: Bé, a principis d'any ja s'ha fet la restauració de les figures, el que són cossos, caps, mans i tot, i també de les perruques. Tot això sí que va ser finançat per l'Ajuntament de Mollà, perquè cal dir que tothom ho ha de saber, que els gegants són propietat de l'Ajuntament, del poble, i ara és el moment de fer l'últim pas, que és confeccionar els nous vestits dels gegants, que això sí que ho hem d'assumir des de la Colla Gegantera.
1: Ara la colla necessita 5.000 euros per completar aquesta restauració amb la confecció de nous vestits pels dos gegants prehistòrics. Per això, aquest cap de setmana han començat una campanya amb diferents activitats per recaptar fons.
2: Albert Camí és una de les accions que s'han de fer, perquè no ho demanem tot en Albert Camí, perquè al final Albert Camí és aconseguir uns certs diners que si no hi arribes no te'ls donen, i llavors les altres accions seran fer sortejos o simplement vendre cosetes a la nostra botiga o dels recursos propis que ja tenim.
1: Per impulsar la campanya, la colla ha fet un vídeo promocional que podeu trobar a les seves xarxes socials.
0: I com us explicàvem, feia una hora, la capella de Sant Corneli ha acollit la inauguració de l'exposició Viscosa i flotant de l'artista visual Núria Nia, una mostra inclosa dins del cicle Sant Corneliets 2, Enric Rubio.
3: Així és. Disculpeu. Així és, Ona. I és que a través de les seves obres la creadora proposa reflexionar sobre la manera com habitem el món i com ens relacionem amb allò que ens envolta, tot convidant el públic a observar la realitat des d'una perspectiva més conscient i oberta al canvi. Escoltem l'artista visual, la Núria Nia.
4: Ja ve d'anys enrere, 2020, 2019, que vaig començar a treballar molt en el que són les tecnologies digitals i allò telemàtic, i amb això ara no hi ha gaire reflex, però està tot inspirat en això, no? En partir d'una cosa molt digital, en el món que estem ara, i també veient com aquest món que està com col·lapsant actualment, i inspirar-me a una altra via, no? Una escletxa que ens pugui obrir, doncs, tornar a les mans, tornar a una cosa més tàctil.
3: Amb aquesta proposta, la Núria Nia convida els visitants a aturar-se, observar i establir noves connexions amb la matèria i els processos de transformació que ens envolten. De fet, l'exposició es podrà visitar a la capella de Sant Corneli fins al diumenge 9 d'agost, dins d'un cicle que continua apostant per acostar l'art contemporani a la ciutadania.
0: I la visita al Papa mobilitza aquests dies milers de persones, també algunes d'Osona i el Lluçanès. I ahir al migdia van sortir dos autobusos de Vic i un de Manlleu amb més de 150 persones per veure el Sant Pare a l'Estadi Olímpic Andreu.
5: L'emoció i l'il·lusió eren fàcilment perceptibles ahir al migdia a l'estació d'autobusos de Vic. Una jornada de joia per al centenar de persones que van enfilar camí cap a Barcelona per assistir a l'acte del Papa d'ahir al vespre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les 300 entrades del Bisbat de Vic van quedar curtes i s'hi va sumar a les que van poder aconseguir també per altres vies. La Raquel Parisi del Bisbat de Vic ho explica.
6: Tenim molta gent que malauradament s'ha quedat en llista d'espera. Hem tingut, ja dic, 300 entrades i en web potser 400 per avui, però si n'haguéssim tingut 400 més també les haguéssim col·locat. Encara aquest dematí hem hagut de dir que no a gent.
5: Les persones que sí que es van poder desplaçar a veure Lleó 14 sabien que era un dia molt especial.
7: És el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida. Llavors, si tu ve el teu jefe i et mana no sé què, tu vas que te piles. T'ho faràs per un sou i ho faig per la meva vida eterna.
8: La visita per mi és com un poliedre, es pot mirar de moltes cares. Jo me'l miro per la cara bona, a la que em sembla bona a mi, i per tant estic molt content d'anar-hi i m'agrada escoltar què diu.
9: Tants altibaixos que hi ha políticament en tots els països, doncs potser ens portarà una veu més humana, més solidària. Pensem el que pensem.
5: 100 persones van sortir en dos autocars des de Vic, 60 més ho van fer des de Manlleu i unes 150 també es van desplaçar cap a Barcelona sortint d'Igualada i Manresa. En Francesc i la Judit són membres de la delegació de joves del Bisbat de Vic.
10: La fe al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens anem encomanant l'emoció també, no?
5: Avui el Pontífex visita el centre penitenciari de Brians 2 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat, on es trobarà amb un grup d'interns i d'allà es dirigirà a l'abadia de Montserrat amb motiu dels actes del mil·lenari del monestir i tancarà la seva jornada a la Sagrada Família.
0: I la Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadeses recupera la Puigestela App, una cursa vertical amb dos recorreguts, Isaac.
11: La Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadeses ha recuperat la mítica pujada al Puig Estela, que no es disputava des de l'any 2018. Rebatejada com la Puig Estela App, la prova se celebrarà aquest dissabte i formarà part del calendari de la 16a Copa Catalana de Curses Verticals de la FEC. La sortida, que serà conjunta a 8:45 del matí, s'ubicarà a la plaça Dolça d'Ugassa, al costat del pavelló. Els corredors ascendiran per la Canal del Marrà per coronar un dels cims més emblemàtics de Serra Cavallera. La cursa, que és un quilòmetre vertical, tindrà dos recorreguts. El més clàssic serà pels corredors de la categoria absoluta i júnior amb una distància de 4 quilòmetres i 1.050 metres de desnivell positiu. El traçat pels atletes infantils, cadets i juvenils serà de 2,3 quilòmetres i 630 metres de desnivell positiu. L'organització espera que vinguin entre 80 i 100 corredors. Sentim a David Rovira de l'organització parlant del perfil dels atletes.
12: La gran majoria que fan curses verticals és gent que ve de l'esquí de muntanya i que està bastant acostumat a fer aquests tipus de desnivells i gent que està bastant habituat també a utilitzar els pals, quilòmetres verticals. Abans doncs, solia ser una cursa que acollia molta gent i ara doncs, cadascú ha trobat una mica les seves curses, està com especificant una mica més i en els quilòmetres verticals sol venir gent que durant l'hivern sol fer temporada d'esquí i com que a l'estiu doncs, fer curses molt llargues a nivell muscular tampoc estan molt adaptats, doncs les curses verticals és una cursa doncs, que els encaixa bastant per distància, per temps, també un tema muscular, només la pujada.
11: En un principi la idea era fer-la el dia abans de la 27a edició de la cursa del Taga de Sant Joan, que s'ha de disputar el pròxim dissabte 19 de setembre, però ho van descartar perquè era una feinada organitzativament.
0: Doncs ara és el moment de l'Espai dels Solidaris, una secció que fa Ràdio Vic, on avui la Laura Serrat parlarà amb la gerent d'Atfo, Maria Balasc. Sentim-nos.
13: Entrevistem de nou a ATFO, l'Associació de Persones amb Discapacitat Física d'Osona, que treballa des de fa 50 anys amb les persones amb discapacitat física o sensorial. L'entitat ofereix serveis de suport i acompanyament en àrees com l'autonomia, la qualitat de vida o la inclusió social. El seu objectiu, diuen, és impulsar una societat més justa, accessible i humana, on tothom se senti escoltat, valorat i lliure. Parlem de les seves accions per aconseguir-ho amb la Maria Balasc, gerent de l'ATFO, com sempre, des de Ràdio Vic i a través de l'antena del Territori 17. Primer de tot, fem una mica de repàs. Quin és breument l'objectiu d'aquesta entitat?
14: Nosaltres el que fem és ajudar les persones o estar al costat de les persones amb discapacitat física de la comarca d'Osona en què puguin doncs, desenvolupar la seva vida d'una manera al màxim d'autònom possible.
13: En aquest sentit, què és allò que els motiva a dia d'avui per continuar amb aquesta causa?
14: Bueno, la necessitat, no? Nosaltres sempre diem que ens agradaria desaparèixer, no existir, que voldria dir que la societat ja s'ha normalitzat i que una persona amb discapacitat física doncs, pot fer una vida totalment normalitzada, no? De moment no és així i, per tant, continuem picant pedra.
13: Parlem-ne en més detall. Quins són els projectes que hi ha en marxa actualment, les últimes novetats?
14: Doncs, aviam, l'entitat es divideix en dos grans blocs. Un bloc seria tota la part que nosaltres en diem vida independent, on el que es treballa doncs, és des de l'autonomia, la part lúdica, la part de salut de rehabilitació, habitatge, etcètera, etcètera. No? Llavors hi ha una altra part, que és la part del servei d'inserció laboral, que el que fa és preparar les persones per tornar-les a reincorporar en el món laboral, ja sigui a través de formació, ja sigui orientant una mica la persona i també fent prospecció a les empreses perquè les empreses acabin contractant a persones amb discapacitat. I llavors, paral·lelament, també tenim un centre especial de treball on hi tenim totes les persones amb discapacitat física que no han pogut entrar directament a l'empresa ordinària.
13: En aquest sentit, al llarg de la seva trajectòria, recorda alguna anècdota especialment emotiva que hagin viscut?
14: Ostres, de motives n'hem viscut... Bueno, clar, l'entitat té molts anys, perquè gairebé té 50 anys, per tant, de situacions emotives en veus en vius, tant de positives com de negatives, però sí que és molt gratificant quan tu veus una persona que ha vingut a l'entitat tal com va arribar amb les condicions que estava i que doncs, acaba fent una vida totalment normalitzada, amb una feina, creant una família, vivint amb la seva família, i això doncs, és un procés molt llarg, que a vegades doncs, costa una mica, però quan s'aconsegueix, i ara amb els anys que fa que hi som ja tens doncs, resultats evidents, dius, val, t'omple el cor.
13: En relació amb això, considera que hi ha prou consciència social sobre aquesta causa a la comarca?
14: Cada vegada n'hi ha més, per sort. Cada vegada n'hi ha més, però és una feina de formigueta la nostra i és això, anar picant pedra i mica en mica, si tu mires enrere, doncs s'ha fet una molt bona feina, tant a nivell d'accessibilitat, com a nivell d'això, de que les empreses doncs, tinguin persones amb discapacitat, però hi ha molta feina per fer encara, moltíssima. Per tant, bueno, continuarem el nostre objectiu.
13: Si posem el projecte a la balança, què és allò més difícil i allò més gratificant?
14: El més difícil és la sostenibilitat. Nosaltres som una entitat sense afany de lucre, som d'utilitat pública, llavors vivim de subvencions, vivim de socis, vivim de donacions d'empreses, llavors això costa perquè bueno, no? No tens un finançament molt, molt, molt estable. Llavors remar així costa una mica i el que és més gratificant són les persones. Són les persones que coneixes, les persones que passen per l'entitat, tant els usuaris com els tècnics. És una entitat que no és molt, molt gran, per tant, és una entitat molt, molt familiar i molt propera, i això és d'agrair.
13: De fet, la següent pregunta anava encaminada precisament al finançament. En aquest sentit, com aconsegueixen aquest suport econòmic o com hi poden ajudar els oients?
14: Doncs mira, el suport econòmic és això que t'explicava, a través de subvencions, que nosaltres ens presentem a totes les subvencions que surten, totes les convocatòries, però llavors també hi ha una altra part que és la part de soci, tu et pots fer soci de l'entitat, són només 50 euros l'any, que això és molt poquet. Aquests 50 euros ens ajuden doncs, moltíssim a poder fer moltes activitats, a tenir gent contractada. I hi ha empreses doncs, que també fan col·laboracions anuals, puntuals, i és una manera de poder donar, també és una altra manera, és donant feines en el centre especial de treball que nosaltres tenim. Això també ens ajuda a autofinançar-nos.
13: De cara al futur, quins són els projectes que tenen previstos de posar en marxa?
14: Projectes de posar en marxa seria una mica estabilitzar els que tenim i llavors un dels projectes que tenim en ment, no sabem quan serà poder fer un centre de dia així una mica més... Bueno, un centre de dia una mica gran, on hi pugui venir perfils de persones diferents.
13: Ja per acabar, quin seria el futur ideal que s'imagina per la seva entitat?
14: Nosaltres sempre diem que nosaltres hauríem de desaparèixer, no hauríem d'existir, perquè voldria dir que hem aconseguit l'objectiu, que les empreses doncs, contracten a persones, que tot el tema d'accessibilitat ja també està tot normalitzat, que la societat està normalitzada i per tant, seria el que a nosaltres ens agradaria.
13: Maria, esperem que tot vagi molt bé. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
14: Gràcies a vosaltres per donar-nos a veu.
0: Moltes gràcies, Laura. Una setmana més amb aquest espai dels solidaris, on avui, com escoltàvem, parlàvem amb la gerent d'ADFO, amb la Maria Balasc. Nosaltres, després de publicitat, sabeu que tindrem aquí, com sempre, a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, en concret què s'hi cou a Twitter, i després parlarem sobre salut amb l'Enric Rubio, on avui parlarem sobre la insulina. I acabarem el programa parlant amb la Laia de Déu des d'una codinenca amb el Lletra Ferits. Tot això després de publicitat. Fins ara.
15: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
16: El dia 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, a Aigües Vic continuem treballant per un servei cada dia més proper i accessible. Ara pots contactar amb nosaltres per WhatsApp, fer gestions amb cita prèvia, consultar informació del servei i resoldre dubtes amb el nou assistent virtual amb intel·ligència artificial. Aigües Vic. Amb tu, clars com l'aigua.
17: A ALR tenim el vehicle que busques.
18: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
17: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
19: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
20: El 9FM 92.8.
21: L'infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. Amb Miquel Giol i Eudald Puig.
22: Cocodril Club.
23: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9FM 92.8.
24: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
25: Hasta luego, cocodril.
26: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
21: Aixova en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9FM.
20: El 9FM. El nou so d'Osona.
27: Territori 17.

0: Ja estic de bon humor, m'encanta.
1: Demà,
2: què tal?
0: Molt bé, uah, que guai, m'encanten les cançons d'Estrella d'Am.
2: Però saps per què?
0: Demà surt la cançó.
2: A part d'això, què
0: sí,
2: més?
0: Què? Demà...
2: Què estàvem escoltant?
0: Demà...
2: No, què estàvem escoltant? Què diu la lletra?
0: Pa, pa, pa, ra, ra, ra, ra. Què estem escoltant?
2: Pa, ara pa, pa, pa, de Roma. Pa, pa, pa, pa. Ha vingut molt a cuento, molt.
0: Sí, no.
2: Molt.
0: M'encanta.
2: Va.
0: Bueno, Guillem, què tal?
2: Doncs bé, content de tot el que s'està generant per xarxes, perquè és perfecte per fer les seccions. No,
0: i tant.
2: No has de pensar.
0: Ganes d'escoltar-te, Guillem.
2: Va, per exemple, aquest usuari ens diu: se m'està fent llarga la visita del papa fins i tot a mi.
0: Sí, sisplau. Ho entenem.
2: Moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per pensar en Catalunya i xapurrejar el català, però...
0: Ja està, però bon dia i bona hora.
2: Però bon dia i bona hora.
1: Va, alguns... I adéu-siau.
2: Correcte. Adéu-siau. Alguns periodistes ja van fer nit ahir a dalt a Montserrat i ens comentaven això. Ens deien: tot a punt, a poques hores per l'arribada del papa. Diu: ara silenci. Demà 8.000 persones acreditades. No es pot accedir per carretera excepte vehicles autoritzats. Cal pujar amb cremallera o amb aeri.
1: I això és amb qui no pujava, no?
2: Hòstia, mandra.
1: Jo sabem qui no pujava a Montserrat.
2: Amb qui?
1: Amb Jonathan Andic.
2: Ja l'ha deixat anar, eh? Ja l'ha deixat anar.
1: No hi ha cap tuit al respecte d'això.
2: Sí, però no els he... No els he seleccionat, Andreu. He agafat aquest de la Montserrat, que ens diu: digueu-me poma o figa, tant és. He plorat amb en Sergio Dalma, l'Escolania de Montserrat i la Moreneta.
1: I el Virolai, que
2: I el Virolai, i tot plegat, home.
0: Jo us he de confessar una cosa.
2: A veure.
0: Per xarxes, o sigui, per les meves xarxes, he vist a persones que no pensava que haguessin anat a veure el papa i han anat. I no sé.
2: Bueno, tothom et defensarà que era un moment històric i un esdeveniment que no es tornarà
1: a
2: repetir,
1: sí,
2: que no es tornarà a viure...
0: No sé, m'ha sorprès, realment. Però bé.
2: Ben fet.
1: Han anat, ja està, no?
0: I han anat, exacte, sí.
2: Mira, una proposta, que no sé si arribarà a bon port. Ens escriuen: estaria bastant bé que els nens de l'Escolania de Montserrat cantessin un dia de partit per rebre el papa.
0: Veus sentir el que li van fer a Madrid? O potser és inventat, amb una cosa del Real Madrid.
1: És que és del Madrid, ell.
0: Sí, li van fer com una...
1: Per això va
0: anar blanc. Ja us ho buscaré després.
2: Perfecte. Va, bona observació també d'en Joni, que ens diu que un papa que es diu León sigui a Barcelona i no visiti la SEAT em sembla horrible.
1: O Castellà.
2: Aquests són els tuits que necessitem.
0: M'encanten.
2: Sisplau, piuleu més com aquestes coses.
1: Seu, eh?
2: Va, la Mireia ens fa un recordatori. Ens diu: per cert, el vostre papa no ha parlat català. Ha llegit una transcripció fonètica perquè ho sembli. Deixeu de recollir engrunes.
0: Literalment, segurament, per exemple, una paraula l'ha escrit literalment com sonava.
2: Correcte.
1: Com fa el rei.
2: Evidentment. Va, quin luxe també el d'aquest usuari de Twitter que ens diu: beneïda i afortunada que la meva feina és 100% a casa i puc veure els 104 partits d'aquest Mundial.
0: Uah, molt bé.
1: Sí, però és que hi ha alguns que són de matinada.
2: Sí, però...
1: Jo hi ha algun dia que els enxamparé abans d'entrar a treballar, podré veure la segona part.
2: Doncs imagina't, directe.
0: És fort, no, això?
1: Hi ha un parell que comença a les 6.
2: Imagina't. Va, som-hi, què creieu que va passar en aquesta habitació? Dubte. Ahir la meva filla estava jugant amb una amiga a la seva habitació, amb la porta tancada. De camí al lavabo escolto: si surt bé, aplaudim. Si surt malament, ambulància. Teories?
1: Va, això és porta gran o infermeria, no?, pel que veiem.
0: Vull pensar en...
1: algun salt o alguna cosa així, no sé, una mica de parkour.
0: Sí, un salt o...
1: un parkour.
0: O un petit piercing.
2: Ara, jo és que anava més per aquesta banda.
0: Un petit piercing, sí, no perquè ho hagi fet.
2: Alguna foradació, alguna...
1: Sí. El gel, no?, i l'agulla.
2: Per exemple.
0: I la llimona.
2: Per exemple. Va, una bona pregunta per avui. Ens diuen: no tenim tuits graciosos de l'Atlético dient que fitxaran a Mbappé?
1: Ai, que bo va ser.
2: Vaja.
1: És que
2: ho estan posant molt fàcil,
1: com
2: també, Andreu.
1: Com ha començat aquest mandat de Su Florentineta?
2: És que ho estan posant molt fàcil, eh? Ja només la resposta ahir de l'Atlético és de les que fa gràcia. De fet, arran del comunicat del Madrid, presentant l'oferta, la Gemma ens diu: estem en un capítol de The Office sense final.
1: Sí.
2: Literal.
0: Com es presenta?
1: I qui és Michael Scott?
2: apostes?
1: Mira, Julián Álvarez és... Brian no, com es deia?
2: En Ryan. Va, te la compro.
0: I qui és en Florentino?
1: Florentino? És Robert California.
2: Donaria per molt, això. Va, dues piulades per acabar, una dedicada a la nostra companya Ona Fàbrega, Vilà.
0: Molt bé.
2: El meu gat m'ha mirat fixament 47 segons. Crec que estava calculant si valg la pena com a humà o si em canvia per un altre.
0: El meu gat, si mira 47 segons, només hi ha una opció correcta,
2: que és
0: esgarrapada.
2: Menjar. Ah, jo pensava que deies que vulgui menjar.
0: El meu és esgarrapada. L'altre seria menjar. El meu és esgarrapada.
2: Bueno, sort que tens clar el llenguatge felí.
0: Sí, home, són uns quants anys al costat de aquella gateta.
2: Per saber quan has de marxar o no.
0: Exacte.
2: Va, i dedicada al papa i a la jornada d'avui a tothom qui es diu Montserrat, un tuit de la Montserrat per acabar.
0: Molt bé.
2: Ens escriu Sant Tomàs, deia que el millor remei contra la tristor és dormir i banyar-se. I després de tants segles, el millor remei contra la tristor continua sent dormir i banyar-se.
0: Raó no li falta a la Montserrat.
2: Descanseu, dormiu, banyeu-vos a gust.
0: Exacte.
2: I passem ja aquesta jornada, sisplau, perquè arribi demà, que és el gran dia.
1: Demà.
2: Que esperem totes les persones que ens agraden les coses rodones.
0: Sí. Exacte.
1: Nervis a la panxa.
2: Nervis, a flor de pell.
0: Passarem del parapapapa a Mumu Mundial. Genial.
2: Portarem una altra cançó.
0: Exacte.
2: Demà.
0: Exacte. Sí. Guillem, fins demà.
2: Que vagi molt bé.
0: Puntuals aquí. Que vagi bé. Adéu. I ara al Territori 17 és moment de parlar sobre salut.
3: La resistència a la insulina. I aquest és un tema que crec que la gent desconeixerà i molt.
4: Doncs mira, Enric, segurament, i potser és la primera vegada que ho escolten. Però abans de tot explicarem què és la insulina, si et sembla.
3: Fantàstic, endavant.
4: Mira, la insulina hem de saber que és una hormona produïda i secretada per les cèl·lules betes dels illots de Langerhans del pàncreas, resumides, és a dir, el pàncreas, d'acord? I quina és la funció en el cos d'aquesta hormona? Doncs bé, la insulina és la que permet l'entrada de la glucosa a les cèl·lules. Introdueix aquesta glucosa que tenim a la sang dintre de les cèl·lules de l'organisme. Un exemple perquè es pugui entendre millor. Nosaltres tenim les claus per entrar a casa, no, Enric?
3: Correcte.
4: Aquesta seria la insulina, no? I aquesta clau obre un pany. Aquest seria el receptor que tenen les cèl·lules. Per tant, la clau ha d'entrar en el pany per poder entrar. Si tu, Enric, ets la glucosa, necessitaràs aquesta clau que obri aquest pany per poder accedir a casa teva. Doncs aquesta és la funció de la insulina.
3: Bé, pany i clau, sí, però llavors la glucosa quin paper hi té en aquest joc?
4: Mira, la glucosa és com la benzina que necessiten les cèl·lules per tenir energia per funcionar, per fer la seva feina. Aleshores, si tenim dificultat per fer entrar aquesta glucosa de la sang a l'interior de les cèl·lules, és quan comença a instaurar-se la que anomenem la resistència a la insulina. Si aquesta alteració es cronifica, entrem, doncs, en un alt percentatge de que va generant una diabetis tipus 2, que això sí que segurament ja els nostres oients ja hauran escoltat alguna vegada. Val? Per tant, també cal saber que gairebé el 25% dels adults d'Europa tenen resistència a la insulina sense que ho sàpiguen. Aquesta condició és una de les més de les avançades, podríem dir, del síndrome metabòlic, de la diabetis tipus 2 i d'altres malalties cardiovasculars.
3: Però un 25% és una barbaritat, he de dir.
4: És moltíssima gent, és moltíssima gent. Per tant, explicarem avui, doncs, que hem de saber què és això, si ho tenim, valorar-ho i poder-hi posar remei. No obstant això, es pot revertir amb un enfocament funcional i natural. Segons l'últim informe de la Federació Internacional de Diabetes, la IDF, s'estima que més de 61 milions de persones a Europa pateixen diabetes. I una proporció encara més gran presenta resistència a la insulina en fases primerenques, és a dir, aquelles persones que tenen alts índexs de resistència a la insulina, amb un percentatge molt, molt elevat, acabaran formant part d'aquests diagnosticats de diabetes en els propers anys. I com podem saber si tinc resistència a la insulina? Doncs aquest és un paràmetre que el podem analitzar amb sang i seria recomanable tenir-lo inferior entre de 1 o de 1,9. I aquest valor concret surt de la fórmula de multiplicar la insulina, que hauria d'estar entre 1,4 i 10, i la glucosa, que hauria de ser inferior a 90. Aquesta multiplicació es divideix per 405 i tenim el resultat de la resistència a la insulina, que, com hem dit, no hauria de ser superior a 1,9. Segons les analítiques, els paràmetres són menys exigents i ens validen resultats que volten el 3,5, fins i tot el 3,8. I, per tant, aquí ja podríem dir que tenim una resistència a la insulina molt, molt, molt instaurada, Enric.
3: Per tant, amb això estem veient que de fet, és l'avançada de poder patir una diabetis.
4: Exactament, Enric. Per això és tan important, i ens agrada explicar-ho aquí al remeier, que cal que cal que identifiquem aquells desajustos orgànics a fi i efecte de prevenir qualsevol trastorn que pugui acabar amb malaltia en més o menys temps, eh? Sigui quina sigui, és a dir, qualsevol alteració ens pot avisar ja de la tendència, una tendència que passaria a mig llarg termini, però que convé identificar-la per poder-hi optar a tenir efectes, diguem, reversibles, sobretot per la nostra reconducta de les qüestions de salut i alimentàries en general.
3: Sí, de fet, la diabetis és una d'aquestes malalties que moltes vegades segurament no ens plantegem com poder-la evitar, sinó que si arriba, arriba, i com bé dius, no té per què ser així.
4: Perquè, a més, va a poc i no dona un símptoma clar d'inici, sinó que és una tendència que anem, diguem, guanyant, que anem alterant al llarg del temps, eh? Un cop identifiquem que tenim un o altre grau de resistència a la insulina, aquest superior a 1,9, què podem fer? Doncs, afortunadament, si ho identifiquem en temps, podem obrar en conseqüència per tal de revertir aquesta tendència. Si el metge ens ha diagnosticat una diabetis mellitus, doncs ja serà més complicat, però no impossible, de poder millorar la nostra relació amb la glucosa. Després, aleshores, haurem d'aplicar els remeis que nosaltres explicarem a continuació i combinar-los amb la proposta mèdica que hagi prescrit el metge o facultatiu en cada cas. Val? Doncs hem de saber que a llarg termini la insulina elevada fa malbé vasos sanguinis, accelera l'envelliment cel·lular i augmenta el risc de malalties neurodegeneratives. Per tant, no ens interessa gens tenir aquests nivells de resistència a la insulina elevats, que per al mateix temps farà que tinguem sucre elevat en sang. Eh? Per tant, és importantíssim saber quina és la nostra tolerància a aquesta insulina per tal d'evitar entrar en aquesta situació, que ja hem vist que es pot complicar i no la podem revertir de manera senzilla si ja se'ns ha diagnosticat una diabetis. Una dada gens menys preable és la d'un estudi publicat a Euronews, on es demostra que la resistència a la insulina està associada amb un risc més gran de desenvolupar fins a 26 malalties diferents i una mort prematura, sobretot en dones. Ens torna a tocar el rebre aquí el públic femení, doncs.
3: Una altra mostra de que realment afecta molt més del que pot pensar la població general, aquí m'incloc, pel que fa a la diabetis i la insulina.
4: Doncs ara donarem unes quantes informacions, Enric, per saber si sense analítica podem tenir una possible resistència a l'insulina. Eh? Encara que molts pacients són asimptomàtics, com diem, la hiperinsulinèmia pot manifestar-se amb senyals com, per exemple, aquestes. Augment de pes, sobretot en la zona abdominal, allò que augmentem pes i es concentra a la faixa abdominal, estar fatigats de manera constant, una fatiga que no podem relacionar amb un desgast físic evident, ansietat després de dinar, val? Després dels menjars, a vegades aquella necessitat de picar dolç, dificultat per concentrar-se, seria el brain fog, és a dir, una ment dispersa amb poca facilitat de concentració, hipoglucèmies lleus entre els menjars i desig intens de sucres i de carbohidrats, picar entre hores, aquella tendència de picar bàsicament dolços, i l'acantosis nigricans, Enric, que són les taques fosques al coll i a les aixelles, que ho haurem vist alguna vegada, a vegades acompanyades fins i tot de berruguetes. Aquests símptomes poden passar totalment desapercebuts o confondre's, que com amb estrès, sedentarisme, desequilibris hormonals o de que simplement a casa ho tenim, això, no?
3: Vaja, cap símptoma d'aquests volem, eh?
4: Cap ni on. I si en tenim algun, que sigui només un, que no siguin uns quants. En aquest cas, què no cal menjar quan es té resistència a l'insulina, quan ja ho hem identificat? Doncs mira, s'ha d'evitar els sucres afegits, les begudes ensucrades, les farines refinades i els productes ultraprocessats, els greixos trans, és a dir, grasses que no serien greixos que no són sans, i olis vegetals molt refinats, i en canvi es recomana una ingesta elevada de fruites, de verdures de fulla verda, de crucíferes sobretot, greixos saludables com l'oli d'oliva verge extra i l'omega 3 provinent tant d'origen animal com d'origen vegetal, i proteïnes magres i llegums. Val? Seria una bona qualitat d'aquestes proteïnes. I ens podem preguntar, bé, molt bé, i què causa tenir una o una altra resistència a la insulina? Eh? Doncs aquests són els factors més comuns. I a veure aquí, que cadascú es posi nota i que marqui a veure si està...
3: Molt suspendríem, eh?
4: Segurament. Anem a fer l'examen, doncs. Dietes riques en sucres i processats. El sedentarisme, el fet de no bellugar-se, afavoreix aquesta resistència. L'estrès crònic, qui avui en dia no pateix un o dos graus d'estrès, com ja hem explicat també en l'episodi del remei de sobre l'estrès. les alteracions hormonals, el SOP, l'hipotiroidisme, la disbiosi intestinal, també àmpliament detallada i que surten moltes de les alteracions de salut, toxines ambientals, els bisfenols, els metalls pesants i tot allò que ens entra per la boca i també per la pell que no sapiguem identificar, que potser hauríem de fer també un episodi en aquest sentit, parlar dels tòxics ambientals i dels tòxics ingerits. I també després, per contra, el que serien els dèficits de nutrients. Una dieta rica en micronutrients, en magnesi, en zinc, en vitamina D, E, A, què fa? Doncs millorar tota la resposta per un bon funcionament orgànic i, per tant, reverteix de manera indirecta doncs aquesta resistència a l'insulina. Només es tracta de baixar, és a dir, no podem pensar que només hem de baixar la glucosa, sinó que també hem d'entendre l'origen del desequilibri metabòlic, és a dir, no hem de combatre el sucre per combatre'l, sinó que també hem d'identificar per què ens pot pujar aquest sucre i si depèn de la nostra actitud vers el menjar, doncs intentar controlar-la. I si és vers l'actitud que podem tenir sobre les nostres rutines diàries, doncs com que això generalment té cost zero, doncs poder aplicar en benefici doncs, no només de la glucosa i de la insulina, sinó a nivell de la salut en general.
3: És a dir, que com sempre, com tots els altres capítols del Remeier, per les oients que ens estiguin escoltant, veiem que anem a pat aquí una miqueta, no? Que és
4: sempre.
3: Aquest sentit comú i després matisant-ho amb el que tu ens expliques, eh?
4: Correcte. De fet, és el sentit comú, com bé dius, no? És a dir, això ja ho tenim après des de l'escola. Una altra cosa és que potser la societat ens ho posa una miqueta difícil a l'hora de poder seguir totes aquestes recomanacions. Doncs, com podríem eliminar, no? O com podríem millorar aquesta resistència a l'insulina, eh? Per tant, cal que apliquem la lògica més elemental, com estàvem dient, i revertir aquesta situació des de la pròpia nostra implicació, és a dir, saber allò que podem fer. Podem millorar la sensibilitat i eficàcia d'aquesta insulina. Què faríem, doncs? Doncs, escolta, el que hem explicat, alimentació senzilla, propera i vital. Senzilla què vol dir? Sense grans coccions. Coccions, vapor, evitar els fregits, evitar les brases, sobretot...
3: Això és una cosa que molta gent no s'ho pensa, potser, i...
4: Doncs mira, podem fer un incís aquí. El conflicte que hi ha entre... O per què nosaltres proposem aquest tipus o que no recomanem aquest tipus de cocció, millor dit, és perquè la carn, normalment la carn, també els vegetals, però sobretot la carn, rica en greixos, quan es posen a la brasa, aquests greixos cauen directament sobre la zona calenta del foc, no? I, per tant, generen reaccions químiques, benzopirens, hidrocarburs i dioxines, que ja aquest nom ja ens fa alertar, que impregnen la carn. I, per tant, diguem que la carn està impregnada de substàncies que no són del tot favorables. Val? I, per tant, hi ha un grau, no?, de cocció que podríem dir primer seria el cru, després el vapor, després el bullit, després el forn, el fregit, la carn a la brasa amb carbó i després, i per últim, la carn a la brasa amb llenya, perquè aquesta llenya també deixa anar part de les substàncies...
3: Les resines...
4: És correcte. I si no és del tot seca, encara pitjor.
0: Doncs ara passem de salut a parlar de lletra ferits. I avui a Lletra Ferits parlarem amb la Judit Duran. Ella és una jove escriptora que fa ben poc que ha publicat el seu quart llibre, amb tan sols 23 anys, i que porta el títol Coses per explicar en un paper en blanc. I ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
5: Judit Duran, bon dia. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui al Territori 17 i a Ona Codinenca.
6: Bon dia, gràcies a vosaltres.
5: Clar, tu ets molt jove. Tens 23 anys?
6: 23.
5: Em sembla molt fort perquè has escrit literalment dos llibres amb 23 anys i ara, doncs aquest any no has publicat aquest llibre que tenim aquí davant, que és Coses per explicar en un paper en blanc.
6: Sí.
5: De què va aquest llibre? Què trobarà el lector?
6: Doncs és la meva primera novel·la en català i va de la vida de la protagonista, que és la Júlia. Des de la infància va fent com un recorregut per tots els anys de la seva vida fins que s'acaba el viatge, no? Uh-huh. Diguéssim. I parla una mica de tot el que sent, doncs, en les diferents etapes, no?, els diferents problemes que anem tenint de la vida normal.
5: I clar, el teu primer llibre el vas publicar el 2023.
6: Sí.
5: No? No he trobat el títol, però crec que me l'has portat, també.
6: Aquest és l'últim poemari.
5: És un poemari.
6: Sí, però el primer va ser Luciérnaga,
5: vale,
6: que és una novel·la negra.
5: Aleshores, amb quina edat vas escriure el primer llibre?
6: Jo vaig començar a escriure als 8 anys. Llavors...
5: Vale. Sí, molt joveneta.
6: Sí, tinc llibretes plenes de contes, de novel·les, d'idees. Al final, doncs, només de moment s'han materialitzat 4. Però bueno, sí que és veritat això, que porto doncs, tota la vida inventant històries i escrivint-les. I la primera que vaig veure que de veritat es podia publicar i com que estava prou satisfeta, no?, perquè l'altra gent la llegís, era Luciérnaga, que és una novel·la negra que està ambientada a Manhattan i a Mèxic. I llavors, doncs, bueno, a part de ser, no, la investigació d'una assassin sèrie, doncs es tracta temes de feminisme, de violència... És com més profunda que una novel·la negra normal.
5: Normal i quotidiana. I clar, al final, o sigui, tot són històries, però en què t'inspires? Vull dir, perquè m'has dit que portes escrivint des dels 8 anys, entenc que hi ha textos que segurament potser no veuen la llum mai, que te'ls guardes per tu, però d'altres que, com, o sigui, al final és una evolució molt llarga la que has fet. En què t'inspires? Què és la base de tot, o no? O múltiples bases?
6: Crec que sempre escric del que visc i del que veig i escolto dels altres. O sigui, m'inspiro dels estímuls que em passen cada dia, jo crec. A part de que després, no, hi ha molta imaginació, no, a les novel·les, però crec que hi ha una base molt de que sóc molt observadora i que llavors això surt plasmat.
5: I aleshores potser trobarem alguna mica de biografia? Et sents reflexada en la teva última novel·la?
6: Sí, hi ha gent que... Clar, jo em dic Judit i la protagonista es diu Júlia, no?
5: Bastantes similituds amb el nom.
6: I hi ha molta gent que diu, no, qui és la Júlia, no, i qui és la Judit. Sí que és veritat que hi ha moltes històries que són 100% meves en aquest llibre i hi ha altres que són inventades. Llavors, sí que hi ha una part autobiogràfica, però després hi ha molta ficció, també.
5: Clar, aleshores, jo em preguntava, perquè al final ets molt jove, has publicat 4 llibres, com és publicar sent tan jove? Perquè entenc que fa... O sigui, si hi ha per gent més adulta ja no és fàcil publicar un primer llibre, per una persona jove encara ho deu ser més, o potser no.
6: És complicat perquè et trobes en un món que no coneixes. I llavors, doncs, vas fent una mica assaig i error. Perquè la primera novel·la de Luciérnaga, doncs, jo vaig publicar en una editorial que després, doncs, no era el que jo em pensava, no? Perquè al final era la primera novel·la i t'agafa una mica de noves i no saps. I vas, bueno, provant una mica, vas coneixent gent de més gran, que té més experiència, llavors et va explicant, no?, com ho han fet ells i llavors vas com veient cap a on vols anar. Però no és fàcil perquè crec que falta informació o algú que t'acompanyi, saps?, en aquest procés.
5: I quin és... O sigui, al final tens 4 novel·les publicades, entenc que en anys diferents. Quina evolució hi ha en els escrits de la primera, per exemple, amb l'escrit d'aquest últim llibre? Quina evolució hi ha? I comparant-ho també amb els altres dos.
6: Sí, els altres dos són dos poemaris. I sí que és veritat que en aquests dos sí que es nota com més l'evolució, perquè en el primer, que es diu Todo lo que piensa el corazón, tractava temes com més... Clar, el vaig escriure entre els 16 i els 20 anys. Uh-huh. Llavors, clar, és un recopilatori molt ample. I llavors era com més d'amor, desamor, amistats, eren com temes una mica més... No vol dir que no siguin profuns, però potser més adolescents. I, clar, l'altre poemari que ha sigut ara sí que és com més profund, no?, de tractar temes com l'oblit o la pèrdua o el dol, no? A part que sí que hi ha temes d'amor o d'autoestima i de més, però és com tractar altres temes com potser més adults.
5: I ja per anar tancant, clar, jo entenc que... Tot i ser molt jove, tens 4 llibres publicats, però també has de tenir algun referent a qui aferrar-te a nivell d'escriptor o escriptora. Amb qui t'emmiralles o a qui busques com a referent o a qui tens com a referent en aquest gran univers que és la literatura?
6: En quant a una autora, no?, que és així com nacional i tal, sempre m'ha agradat molt Loreto Sesma. Uh-huh. Però sí que és veritat que últimament m'inspiro molt i, no, i és el que tinc més a l'abast en els autors que vaig coneixent més locals. Per exemple, estic a una associació de Canovelles, que és un cercle cultural Estantia, i ostres, m'inspiro molt d'ells, de tot el recorregut que fan, de com molts autopubliquen, no? I com igualment, no, tenen una evolució i poden arribar a la gent, i ara mateix són com, no, com la font d'inspiració més propera.
5: I t'has plantejat autopublicar-te?
6: Aquest és el primer autopublicat.
5: Aquest és el primer autopublicat?
6: Sí. Sí,
5: i què
6: sí.
5: Tal l'experiència?
6: Volia provar-ho perquè és el que et dic, conec molta gent que ho fa i de moment l'experiència està sent molt bona, perquè el món editorial no és fàcil i al final aquest ha sigut autopublicat amb l'Amazon i sí que és veritat que és molta feina perquè tot t'ho fas tu, però també és positiu, no? Perquè al final no hi ha ningú que et mani o que et posi censures ni res, no? Tot és teu i ho treus com vols i ho fas tu com vols.
5: I a part d'en paper, està, ja que és que has dit Amazon, està també en format e-book?
6: Sí, sí, sí, sí, també.
5: Sí, estan els dos formats.
6: Sí,
5: fantasia.
6: Ja vaig aprofitar.
5: Aquí ho aprofitem tot. I ja per acabar, Judit, última pregunta. Què busques que la gent senti quan acabi una de les teves novel·les o un dels teus poemaris?
6: A mi m'agrada sempre que la gent, quan, no, quan em llegeix, que ho gaudeixi, no? Però que sobretot tinguin un moment d'estar amb elles mateixes i que connectin amb alguna part, no, d'elles que potser solen connectar o no, no? Que potser digues, ostres, doncs he llegit el teu llibre i se m'ha despertat, no, una cosa que tenia dins i a partir d'ara doncs faré això o, no, que els hi faci sentir i els hi faci pensar alguna cosa.
5: Doncs Judit, moltíssimes gràcies. Ha estat un veritable plaer parlar amb una noia tan jove i que a sobre escrivi, que porta tants anys escrivint. Espero que tinguis una llarga trajectòria. I, de veritat, llegiu. Jo no l'he llegit, però el llegiré. Coses per explicar en un paper en blanc, que segur que us agrada, o qualsevol dels seus poemaris, o la seva primera novel·la. Moltíssimes gràcies, Judit, per ser aquest matí al Territori 17 i a una codinenca.
6: A vosaltres, gràcies.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Bona nit, bon vespre o bon dia, depèn des d'on ens escolteu i des d'on comenceu avui el viatge. Soc Felip Querol i això és El Viatge a l'Altre, el programa on intentem mirar el món amb un altre tarannà, més obert, més empàtic i, sobretot, més humà. En un món que sovint ens empeny a simplificar, a etiquetar i a jutjar ràpid, aquí ens aturem. Escoltem, preguntem i intentem entendre. No per estar-hi d'acord, sinó per apropar-nos. Per això, és una alegria des del viatge a l'altre saludar els companys de Ràdio Silenci, de La Garriga, que fan possible que aquest programa arribi encara més lluny i ens ajudin a ser-hi més a prop.
1: Informació, música, entreteniment. Ràdio Silenci, la que et sona a La Garriga des de l'any 2000.
0: Aquest programa no busca donar respostes absolutes, busca més aviat obrir preguntes, obrir mirades i, si pot ser, obrir també una mica el cor. Hi ha conflictes que desapareixen de les portades, però no de la vida de la gent. Avui viatgem a un país marcat per la guerra, per l'exili, per la necessitat de reconstruir-se, però més enllà de la geopolítica i de les xifres, volem acostar-nos a les persones. Com es viu després de la por? Què queda quan s'ha perdut la llar? I com es manté l'esperança? Comencem aquest viatge amb un reportatge que ens ajuda a entendre aquest país d'avui. Comencem!

Aquest que serà ens porta a les pistes del programa d'avui. La primera és: té la mesquita de pedra més gran del món. L'arameu encara s'hi parla. I la tercera i última: país amb el major nombre de refugiats ara mateix. Bé, si no ho sabeu, avui anem a Síria.

Síria és un estat al Pròxim Orient situat al sud de Turquia, a l'oest de l'Iraq i al nord de Jordània, Palestina i el Líban. Té, a més, una façana marítima banyada pel Mediterrani a Ponent. Té una població de 25 milions d'habitants, la majoria dels quals parlen l'àrab. A més, la majoria de la població professa l'islam i el sunnisme és el grup musulmà majoritari. Entre els musulmans no sunnites a Síria hi ha drusos, alauites i xiites. Compta també amb una important minoria cristiana adscrita majoritàriament a l'ortodoxa grega antioquena, però amb presència també d'ortodoxos sirians, grecs catòlics, ortodoxos armenis, assiris, protestants i d'altres. També hi ha minories de les ètnies assíria, armènia, turca i kurda, juntament amb milers de refugiats palestins. És un estat membre de la Lliga Àrab i de l'Organització de les Nacions Unides. Des del 1963 fins al 2025, fins a l'any passat, el Partit del Renaixement Àrab Socialista, o BAS, governava Síria sota la declaratòria de l'estat d'emergència i des del 1970 fins al 2025, el títol de president de Síria ha pertanyut a la família Assad. Des de la caiguda del règim, al gener de l'any passat, al gener del 25, el president interí és Ahmed Hussein Aysara, conegut amb el nom de batalla de Abu Muhammad al-Julani. La Constitució del 1973 defineix oficialment Síria com un estat socialista laic, tot i que reconeix l'islam com a religió majoritària.

0: Durant anys, Síria va ocupar els titulars de mitjans de comunicació d'arreu del món. Però què ha passat després? Com conviuen els sirians amb la memòria de la guerra? Quin paper tenen l'exili, el retorn i l'esperança? Ho descobrim en el reportatge que ha preparat la Narguesa Agazadeh, Síria després de la por, memòria, exili i esperança. Escoltem-lo.
1: أكتب الفضاء المصرية في الجرائد الإنجليزية.

Tal com acabem d'escoltar, les grans històries sovint s'expliquen millor a través d'una sola veu. Després d'haver conegut la realitat col·lectiva i cultural de Síria, volem acostar-nos ara a una experiència personal que també es basa en la diàspora, en un viatge, en un canvi, perquè darrere de cada desplaçament, de cada exili i de cada procés de reconstrucció, hi ha una vida concreta, una família i una història única.

0: Toyota.
1: Avui conversem amb algú que ens ajudarà a entendre aquesta realitat des de la seva pròpia experiència. Amb ell parlarem de memòria, identitat, pertinença, futur i esperança. En definitiva, de tot allò que queda quan una persona ha de reconstruir la seva vida lluny de casa. Ell és el Mezcal Halawi, és un programador, poeta i d'origen sirià, que després de jugar-se la vida s'instal·la a Molins de Rei i crea la xarxa social en català per excel·lència Xiuxiuejar. Atenció.
2: Bueno, yo soy originalmente de Siria, pero fa 9 años que vivo aquí en Cataluña, en Molins de Rey, exactamente. Y sí, yo vivía en Siria, bueno, toda la mi vida, fins al 24, 23, ¿no? Sí, la verdad, sí.
1: I quin va ser aquest canvi de vida, de canvi de la teva residència de Síria a Molins de Rei?
2: Pues és molt dramàtic, perquè saps que és com va començar la guerra l'any 2011, no? En Síria, la guerra civil. I, vaig estar uns anys, fins al 2015, bueno, intentar aguantar, no? tota la guerra, tota aquesta cosa. Però al final la veritat que no vaig poder estar allà, perquè bueno, jo vaig participar al principi en les protestes contra el règim i contra tot, no? Però després quan va començar la guerra a canviar més com guerra, no? Perquè va començar com una revolució, com protestes pacífiques i tot, i després va començar a canviar la cosa més com militar.
1: Clar.
2: I això després 6 mesos va canviar a militar, la veritat que no va trigar molt temps. I, bueno, després 4 o 5 anys fins al l'any 2015, bueno, continua la guerra, la gent morint cada dia, bueno, jo vaig perdre molts amics també i tot. De totes les bandes, com del règim, que dels rebels també, no? Jo coneixia gent aquí i allà. I, jo estava estudiant enginyeria electrònica, també estudiant literatura anglesa també, però bueno, al final que no vaig poder continuar, perquè tampoc era fàcil, no?
1: Clar.
2: I bueno, l'any 2015, bueno, vaig decidir com ja està sortint. No?
1: Llavors vas viure la guerra des d'allà i des d'aquí, clar.
2: Sí, exacte. Perquè va acabar la guerra ara fa un any i poc més.
1: Clar. Allà dius que al principi era tot molt pacífic, no? Però després es va anar complicant. Quin va ser el detonant perquè et fes a tu emigrar, per dir-ho així, o venir aquí a Molins de Rei?
2: Pots repetir?
1: Quin va ser el motiu, que el detonant, diguem, o el clic que et va fer pensar això no pot ser més, és de marxar?
2: És que era perquè, bueno, pues perquè la guerra, perquè jo no podia continuar, perquè també vaig poder continuar a estudiar i tampoc vaig aguantar la vida allà. I també hi havia com el servei militar allà era obligatori i, bueno, jo no volia anar, perquè al final acabes potser matant un amic teu o... O, fas alguna cosa que no està bé, no?
1: Clar.
2: I, bueno, perquè jo no volia ni morir ni matar algú, i vaig decidir, pues, jo marxo, no? Va estar molt difícil perquè la meva família estava tot allà, no? Bueno, eren en diferents llocs, perquè tampoc... perquè la meva família és molt gran, som 14, no? I, bueno, per culpa de la guerra van estar cadascú en un lloc diferent, i perquè, bueno, al final jo també vaig decidir, pues, jo també hi sorto, no?
1: Clar.
2: I això, vaig sortir i vaig anar primer a Turquia. Era molt difícil, la veritat, perquè les fronteres eren tot tancades i tot, i mai vaig agradar com entrar en una manera així, però mira, no tenia altra opció, no?
1: Clar.
2: I vaig anar a Istanbul allà i vaig estar un temps, treballar en una fàbrica de roba i així, però, bueno, tampoc vaig aguantar perquè volia com continuar el meu estudi i tot. I, bueno, vaig decidir anar a Europa, no?, al final. Com anar a Anglaterra o a Irlanda, perquè jo parlava anglès molt bé.
1: Sí.
2: I això, bueno, vaig intentar moltes vegades sortir de Turquia a Grècia, perquè era el més a prop. Bueno, una o dos vegades quasi vaig morir perquè jo no sé nedar al barco.
1: Ostres.
2: També, sí, era molt difícil, la veritat. I, bueno, però al final vaig arribar. Estic explicant sense detalls, perquè si començo a explicar detalls acaba l'entrevista potser dues hores.
1: No, està superbé que expliques el que vulguis explicar.
2: Sí. Perquè hi ha molts detalls que jo no vaig explicar, especialment en Síria, perquè en Síria també, bueno... Perdó, no estic comprenent molt bé, però...
1: No, demanis perdó. Sí. Tu, tranquil, tu, explica com ho havies explicat, que a nosaltres ens encanta el que estàs dient, de veritat.
2: Sí. Perquè quan vaig decidir sortir de Síria, de veritat, era molt complicat, perquè cada lloc que estava controlat per una altra, no sé, exèrcit, no? Perquè hi havia ISIS, hi havia rebels, sí. Hi havia el Kurds, hi havia els règims i... Hi havia altres tipus de rebels també. I, bueno, jo vaig intentar sortir des de la... Bueno, jo quan estava a ISIS i tot. I, bueno, em van agafar, em van posar en presó dues setmanes.
1: Mare
2: I,
1: de...
2: bueno, era molt horrorós perquè em diuen que tu anaràs a matar i així, aquestes coses, no? I perquè jo, sí, perquè pensaven que jo treballava en el règim, aquestes coses, no? Però al final, mira, em van deixar. I, bueno, continuo amb el meu projecte, bueno, vaig sortir de Síria, a Turquia, a Grècia, vaig estar, bueno, la majoria del temps allà, com quasi 2 anys, no? I, bueno, vaig estar primer en una illa que era molt tancat, no podies ni sortir ni fer res. I encara recordo, vaig dormir, la veritat, en jardins.
1: Mare de Déu.
2: Un mes o més, no? Sense res, no? Però, bueno, després, bueno, vaig poder sortir de la illa, no? Era molt complicat, no?
1: Ostres, o sigui...
2: Sí.
1: Clar, o sigui, dius que vas caure 2 vegades al mar sense saber nedar, després vas estar empresonat i vas aconseguir sortir-ne, i has dormit en jardins, però què més?
2: Sí, bueno, també en Tessalònica quan, bueno, perquè vaig sortir de l'illa i em van dir que hi ha un camp molt bé, està en Tessalònica, al nord de Grècia, i bueno, vaig estar allà un temps i vaig decidir, bueno, potser tindré la vida aquí, no? En Tessalònica, no?
1: Sí.
2: I bueno, vaig estar allà un temps, treballar com voluntaris, perquè, bueno, traduïa anglès per als refugiats, entre els ONGs i els refugiats, no? Perquè necessitaven l'interpretador, no?
1: Sí.
2: I, bueno, però, bueno, després que un any i mig que vaig dir que això no és una vida, no?
1: Clar.
2: I, bueno, vaig intentar buscar maneres, no? Però durant aquest temps també vaig conèixer una noia, que es diu Clàudia.
1: Aquí ja s'ha de la història.
2: Sí. Bueno, volia fer un... Era estudiant... de periodisme i volia fer un reportatge sobre refugiats sirians, no?
1: Sí.
2: En Grècia i, bueno, va parlar amb mi, van començar a parlar com un mes o més, així, i jo explicar la meva història i al final, la veritat, va acabar de reportatge a una història d'amor, no?
1: Mira, veus? Jo que et volia preguntar què et va portar aquí, però ja ho has dit sense que t'ho preguntis. Superbé.
2: Sí, pues per això, perquè jo volia anar a Irlanda o a Anglaterra, però al final vaig decidir, mira, pues aniré a... Jo no sabia que és Molins de Rei, la veritat, però vaig dir, pues mira, aniré a Molins de Rei. No
1: on
2: sé
1: sigui,
2: què és, però...
1: On sigui, clar. Escolta, sí. T'has de felicitar perquè parles superbé el català, eh?
2: Sí?
1: I tant, sí. Enhorabona.
2: Però escric malament, jo escric sempre sense accent perquè encara...
1: Però et comuniques superbé oralment, eh? Vull dir, no hi ha una paraula ni una frase que no entengui. Al contrari, et felicito, de veritat.
2: Bé, sí, gràcies, moltes gràcies.
1: Tinc una curiositat, és que... Perdó, digues.
2: No, res, això. Després em van conèixer i vaig decidir anar a Barcelona, a Molins de Rei.
1: Molt bé. En fet, ja, ja has refet la teva vida, però completament. Tinc una curiositat abans de començar. Estudiaves enginyeria elèctrica i també literatura anglesa. Aquesta mescla, com és això?
2: Pues això és una cosa que vaig fer jo perquè, bueno, volia evitar el servei militar, no? Sí, perquè estava, bueno, fent això del... Jo vaig començar amb literatura anglesa així, i també, bueno, vaig deixar, no?
1: Sí.
2: menys, però després també que jo vaig estudiar a un institut, Institut d'Electrònica, i després vaig aconseguir que, pues, jo puc continuar com a enginyer. I pues, vaig deixar això al primer i vaig continuar amb enginyeria electrònica. Vaig estudiar 3 anys? No, jo crec que no 3 anys. És que no recordo, perquè fa molt temps. 2 anys i no vaig complir el 3. I no, sí. Per això, i vaig, continuar a estudiar, perquè,
1: Això està molt bé,
2: si no estudies allà, o si no tens una cosa com estàs fent, has d'anar al servei militar, no?
1: Clar.
2: Aquesta cosa. És que jo volia fer altres coses també, però no vaig poder tampoc.
1: Clar, però és supercuriós, perquè normalment la gent que fa una enginyeria o la gent que fa una filologia o... No, si fan una cosa, normalment no fan l'altra. Més que res perquè tenen com... No és que siguin contradictòries, però sí que no es barregen. Normalment no es barregen. I aquesta mescla m'ha semblat superinteressant. Per tant,
2: et felicito realment. És que la veritat, perquè m'agrada els dos. M'agrada l'idioma en general.
1: Uh-huh.
2: I vaig aprendre... És que en Grècia vaig aprendre grec una mica, vaig aprendre alemany també, perquè volia anar a Alemanya un dia, no?
1: Wow.
2: I sí, francès una mica, anglès, àrab, però ara, català i castellà, anglès i àrab, que domino aquests només 4. Però jo parlo una mica de grec, no tant.
1: Només 4, però no són 4, perquè 4 que es domines hi ha altres tants que et defens.
2: Sí, altres jo conec com... No, a vegades entenc què diuen.
1: Clar. I tot això desemboca amb la creació d'un projecte nou, no? Que vull que m'expliquis com va ser d'on va sorgir aquesta idea. Si la pots explicar, sisplau, de la xarxa social de Xixiu, ja que has creat, que és tan interessant.
2: Sí. Per això, la veritat, quan vaig arribar aquí tot, vas començar a parlar, aprendre català primer, abans de tot, abans castellà, abans de tot.
1: Mhm.
2: Perquè la família de la meva dona ara són catalans i Molins és català.
1: Sí.
2: I, em va enamorar en l'idioma, la veritat. I em va enamorar en l'idioma i la cultura en general. I després, tot aquest temps també vaig continuar a estudiar com a informàtic i tot. I, perquè tinc com a informàtic un programador i també m'agrada l'idioma, m'agrada el català molt. Com vaig decidir al final com donar, no? Perquè jo estava sempre aquí, la gent m'ajuda, em donen coses i tot, i volia donar una cosa que també al revés.
1: Clar.
2: I vaig decidir fer un projecte, el Xiu-Xiu-Eix a la xarxa social, en català només, perquè, quan vaig mirar l'internet no hi ha res en català quasi, o una casa digital o un IAR digital que està només en català.
1: Exacte.
2: I, vaig decidir que faré jo. Si no hi ha, faré jo. I així farem com un lloc, una plataforma per tot el catalanoparlants, els 10 milions en tot el món, no? I que entrin, que aprenen, que interactuen sense que ningú entri i diu, què és això, no? Què és esto?
1: Perquè el català, si un altre idioma t'entén més gent, no? És el típic que et diuen, no? És que seria... No, està superbé, superbé, hem fet.
2: Sí, sí. I per això, vaig fer aquesta xarxa fa 3 mesos i poc, i ara tenim 16.000 usuaris.
1: Molt bé, ben fet. Des d'aquí jo t'animo a enviar un missatge a la societat, als nostres radioients, perquè entrin i que la facin servir, no?
2: Sí, la veritat que és que invito tota la gent per entrar, perquè està creixent la xarxa, però sense gent, una casa sense gent no val per res, no?
1: Clar.
2: I jo estic intentant arribar a tot el, als artistes, al music, això el que a mi importa molt la cultura en general.
1: Mm-hmm.
2: Estan entrant polítics, però això no m'importa tant com els artistes, els cantants, no? Tota la gent de cultura en general. Per això jo invito tota la gent que poden, la veritat, veniu així, farem aquesta plataforma per tota la gent. I, és lloc per vosaltres. No és una plataforma americà, les vostres dades són aquí.
1: Això està molt bé.
2: És el vostre lloc, sí.
1: Parlant també de cultures, ara hem parlat de la cultura única catalana, que t'agrada molt, i la llengua i tal, m'agradaria... Farem el procés invers. Normalment sempre demano, quan algú d'aquí se n'ha anat a viure en algun altre país, sempre preguntem quina va ser la primera sensació que va tenir aquesta persona quan va arribar a l'altre país. En el teu cas, quan hi vas arribar aquí, quina va ser la primera sensació, si la recordes?
2: Jo, la primera sensació era com de seguretat, la veritat, quan vaig arribar aquí. Perquè jo estava molt insegur a altres llocs i tot. Quan vaig arribar fins aquí, vaig entrar a la casa de la família de la meva parella. Mm-hmm. És seguretat, és com, ja està, vas començar una vida nova, no? I això, per això estic agraint molt per tota la gent, per la família, per la meva dona primer, per la seva família, per la gent de Molins de Rei, perquè són molt, molt simpàtics, la veritat. Clar. I, per tota Catalunya, en general.
1: Doncs veus, des d'aquí, salutacions a Molins de Rei, no? Evidentment, ben fet. També m'agradaria preguntar-te una mica, la cara una mica més crua, no? O sigui, prejudicis. No t'has trobat en cap prejudici de dir, mira, aquest noi sirià, què fa aquí? Aquest ha vingut aquí a buscar... No sé, t'ho has trobat això o no, en cap moment?
2: No, la veritat, mai, no sé. A vegades la gent diuen, jo he trobat això o no, però jo crec que jo tenia la sort que ningú em va dir res. Sempre la gent són molt simpàtics, molt de tot arreu. Jo vaig anar a molts llocs ara, en Catalunya, en València, en Espanya, i així, en tot arreu. Ningú mai em va dir res. Això no sé, sí, perquè potser jo tinc una sort, no sé.
1: Clar, m'alegro. I també m'agradaria...
2: Potser la gent són així, sí.
1: També m'agradaria... Bueno, esperem que sí. També m'agradaria, si em pots explicar una mica les diferències que diries, no quan estaves en guerra, sinó quan un dia a dia normal de Síria i un dia a dia, diguem, normal d'aquí a Molins de Rei. Quines comparacions hi faries i quines diferències establiries?
2: És que un dia a Síria era molt complicat, perquè jo recordo només els dies de guerra, ja. No?
1: Val.
2: Sí, perquè és com... Jo no vaig explicar una cosa. Jo treballava abans com a tècnic de petroli en Síria.
1: Ostres, pots explicar això, sisplau?
2: Sí. Jo treballava... Jo vaig dir que jo vaig estudiar a l'Institut de petroli i després vaig aconseguir que continuar com a enginyer, no?
1: Ahà.
2: Però en aquest institut podia treballar directament. I vaig treballar en un lloc de petroli en el desert de Síria. De Síria no és tot desert, és mig, però hi ha molts llocs molt xulos, la veritat.
1: Uh-huh.
2: Per exemple, sí, un dia que, de treballar és com... Jo anava un mes a la feina i tornava un mes, perquè són llocs molt lluny. Despertava al matí molt d'hora, no? A vegades desperto una mica tard perquè si treballava per la nit, perquè estem 24 hores treballava a vegades.
1: Seguides. Yeah.
2: Sí, desperto, esmorzar, sí, normal, i després vaig a mirar, perquè jo tenia sensors que has de mirar el sensor, per exemple, la pressió, onda, temperatura, aquestes coses hauries de mirar, perquè si una cosa que no funciona bé potser tenir explosió i morir la gent, no?
1: Mare de Déu.
2: Per això. Sí, era un tipus de feina tampoc segur, era perillós, perquè les eines no eren tot antigues, sinó per la guerra i les sancions i tot no funcionaven bé.
1: Vaja.
2: I això, sí, treballar, uh-huh. Estaré en una caixa tot el dia allà, en una caixa, amb pantalles i tot,
1: uh-huh.
2: I després quan acabo aniré amb el... a sopar, a dinar, i després a sopar amb un amic meu que tenia allà. Era de la costa de Síria. Era molt diferent perquè jo era quasi religiós, no? Ara no soc. Ara no soc, sí. Però, estava amb aquest amic meu que es diu Mohsen, que ell m'ensenyava moltes coses. Jo crec que ell és el que em va ajudar molt a sortir d'aquesta mentalitat religiosa, no? I, portava, llibres de Nietzsche, de Kafka, d'aquestes coses, no?
1: Sí, interessant.
2: I jo llegia, interessant, superhuman, no sé. I vaig començar a aprendre moltes coses d'ell.
1: Molt bé.
2: I jo crec que em va ajudar a sortir,
1: Per tant, hi ha un canvi de personalitat, de treball, de vida, de tot. Sí. Ets una persona totalment diferent, llavors.
2: Sí, vas canviar, sí. Ah. I això, durant la nit tenim beguda alcohòlica també, no?
1: Yeah.
2: Això, durant 30 dies cada nit farem, no? I clar. Després juguem escac I després, bueno, a vegades dormim, a vegades no dormim, a vegades tornem a la feina el mateix dia, no?
1: Depèn.
2: Mateix, sí, treballem per la nit també. Però un dia aquí, bueno, abans quan treballava en una empresa, ara no treballo, ara estic dedicat tota la plataforma,
1: clar.
2: Però abans quan treballava, per exemple, bueno, vaig a la feina i tenia la feina així, i normal, no?
1: Una feina com aquí...
2: Vida diferent, sí, la veritat, vida diferent. Sí, jo no treballava així, no? És com, ah, vaig a la feina i després torno, i... Mm-hmm. No. Després, al cap de setmana, aniré a un lloc, perquè aquí la família de la meva parella tenen una casa en un lloc a prop d'Empúries, i a vegades anem allà, és un lloc molt xulo,
1: molt bé.
2: Dintre el bosc, i la veritat és... Molt bé, sí, sí.
1: I tens, entenc que encara tens algun conegut familiar allà a Síria o no? Estan tots ja dispersats pel...
2: Sí, tota la meva família està allà, sí, sí.
1: I com estan?
2: Molt bé, la veritat, som molt contents ara. Bueno, diuen que som molt contents. Jo volia anar aquest any, però no vaig poder al final perquè la corba de guerra entre Iran i els Estats Units i així.
1: Clar.
2: Bueno, ara fa... molts anys que no vaig veure la meva família, fa 10 anys ara. Volia anar aquest any, però mira, mala sort, no sé. Pues a veure si puc l'any que ve.
1: A veure si d'hora pots anar, exacte.
2: Sí, sí, però la meva família que està allà, bueno, diuen, són contents, no? Hi ha gent no són contents, però hi ha altres, sí. La majoria són contents, perquè la majoria són... sunnites, no sé si coneixes de sí. Religió en general,
1: sí.
2: I el govern ara és també tipus així, no? Però clar. La gent minoritària, no sé.
1: Llavors, sí. Clar, perquè tu has fet un canvi de mentalitat i de personalitat bastant fort. Trobes a faltar alguna cosa del mezcal d'abans o no? O sigui, ho torno a reformular la pregunta. El canvi aquest a la diferència del mezcal d'abans al d'ara és la religió, ara no ets religiós. I pregunto, què penses de la gent que sí que és religiosa perquè no ha viscut aquest canvi?
2: Bueno, al final és que cada persona és diferent. Jo veig les coses ara en altra manera. No vaig canviar perquè vaig arribar aquí, vaig canviar molt abans. Jo vaig canviar quan estava en Síria, quan...
1: D'acord.
2: Vas explicar que quan sí. amb aquest noi parlàvem, feien sí. coses, no? I tot. Vas canviar des d'aquest moment, no? És com quan vas sortir. No és vas canviar perquè jo vaig veure la gent aquí són diferents. No, la veritat. Clar. Vas canviar perquè, bueno, vas començar a veure les coses en altra manera.
1: Exacte.
2: Jo respecto tota la gent, jo respecto, perquè la meva família són religiosa.
1: Clar.
2: I, bueno, li dic coses, per exemple, fa un o dos dies que tenien l'Eid, no? Jo van felicitar i tot, però, bueno, al final cada persona segueix el camí que vol, no?
1: I tu has celebrat alguna cosa d'aquest Eid o no? No has celebrat res ja, no? Suposo. Sí, deies que fa uns dies, que fa dos dies que la teva família celebraven perquè hi ha aquesta celebració, però tu ja no has celebrat res, no entenc? O sí?
2: Nosaltres aquí és com la gent aquí, a vegades no són religioses per celebrar el Nadal, no?
1: Clar, sí, clar.
2: Sí, sí, no, celebrar no vas celebrar, però vaig fer un plat aquí especial per la meva
1: per commemorar,
2: família.
1: No?
2: Bueno, per la meva parella i la seva família.
1: Molt
2: això.
1: Bé.
2: Sí, sí.
1: D'acord.
2: No, has d'estar, ja, és diferent, és altra cosa. Sí, és xulo, és diferent.
1: Quan vas allà, és
2: com allà, celebrar amb la gent és altra cosa.
1: Clar. M'agradaria també parlar, abans has mencionat, de la guerra. Com influeix la guerra a Síria?
2: Bueno, no sé, és com... Les coses no estaven bé en Síria quan va començar la guerra. Era molt malament. Bueno, perquè era la dictadura i tot, no?
1: Però sí, no, però em refereixo sí. ara mateix, no? O sigui, la guerra que hi ha entre Estats Units o Israel i l'Iran, per exemple, o el Líban, que estan bombardejant, com afecta tot això a Síria? Perquè al final algunes afectacions ha de tenir, al marge de tot el que vau passar ja fa uns anys, clar.
2: Sí, no és complicat, però no és fàcil d'explicar, no? Perquè abans la guerra en Síria, els iranians i els Hezbollah en el Líban i també palestins eran tot contra, al revés, contra la revolució en Síria, no?
1: Clar.
2: Contra nosaltres, contra la gent, al final, no? Contra el 90% de la gent, al final. I per això ara la gent en general en Síria, la veritat, era contents que la, bueno, els Estats Units estaven bombardejant Iran i estan bombardejant també Hezbollah. És que també és com els rebels van guanyar perquè va començar aquesta guerra Israel i Palestina i Hamas, no?
1: Clar.
2: Perquè van començar com els iranians i aquests, el Hezbollah també eren com intentar la guerra també amb Israel i així, i van deixar això al règim, a l'Assad, no? Clar. I per això va estar molt dèbil, molt, no tenia esforç i, bueno, van guanyar i van fer tot fora.
1: Clar.
2: No sé si és bé, si està bé o no, però per la gent ara són contents, no? Jo no visc allà, no puc dir que no haurien d'estar bé, però la veritat són contents. Jo dic que la meva família són contents. Bueno. Tinc molts amics que també són contents. Tinc també amics que són aquí i tenen família allà i no són contents tampoc.
1: Vaja.
2: No?
1: Clar.
2: Sí, perquè hi ha majoria i hi ha minoritària. Per exemple, hi ha gent russos, per exemple, no són contents perquè tenien problemes. Hi ha gent també a aleuites... eren aquests molt de l'Assad i ara no són contents, no?
1: Clar.
2: Sí, són el 10%, però tampoc pot dir que, vale, això no, no són res, no?
1: Yeah.
2: Al final has d'arribar a un punt que, no, a un govern més democràtic i tot, i ara el govern el que està ara és més religiós, no?
1: Llavors...
2: Això és la cosa.
1: Yeah.
2: Però diuen que ara és un govern que és traspassa només, no? Només uns 2 anys i després faran eleccions, no?
1: O sigui, és qüestió d'aguantar 2 anys, no? Perquè
2: sí, dius, sí. No. Però no sé si després canvien la Constitució tot i diuen no. Però això, per què es pot fer? Per això.
1: Doncs, Mezcal Halawi, moltíssimes gràcies. Fundador de Sisiuejar, espero que tinguis molt d'èxit i moltíssimes
2: gràcies
1: per aquestes paraules, per aquest testimoni i aquesta trajectòria tan important, de veritat, quin canvi i quina, no sé, quina manera d'evolucionar tan fascinant, de veritat, moltíssimes gràcies. Lula. Són les paraules del Mezcal Halawi, una història realment inspiradora i amb molta esperança. I parlant d'esperança, des d'aquí us animem a xiuxiuejar tant com sigui possible perquè cal fomentar l'ús del català. Xiuxiuejar és la plataforma creada i fundada pel Mezcal Halawi. I se'ns acaba el temps, però no podem marxar sense dir-vos les pistes pel proper programa, que serà l'últim d'aquesta temporada, el dia 23 de juny. La primera és: la recol·lecció de perles va ser el principal motor econòmic a finals dels anys 60. La segona: hi ha un edifici d'oficines imprès en 3D. I la tercera i última: la falconeria.
0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Som al maig, i només dir-ne el nom ja sembla que s'obri una finestra. Maig és aquell mes que arriba sense fer gaire soroll, però que de mica en mica ho omple tot. Els arbres deixen de ser promesa i es converteixen en ombra. Els balcons esclaten. Els camps canvien de color gairebé d'un dia per l'altre. I fins i tot la gent camina diferent, com si el cos recordés alguna alegria antiga. Diem que és el mes de les flors. I no és només una manera de parlar. Les flors són el llenguatge del maig. Surten per tot arreu amb una mena de desvergonya preciosa. Roselles a les vores dels camins, glisines penjades als portals, geranis als finestrals, margarides obrint-se pas entre les esquerdes. La natura sembla escriure poemes sense necessitat de tinta.
1: Potser per això, des de fa segles, el maig també és el mes de la paraula florida, el mes dels jocs florals. Aquella tradició antiga i tossuda que converteix la poesia en una festa pública. Una idea gairebé revolucionària. Aturar-se a escoltar versos en un món que sempre corre. Els jocs florals no són només premis ni cerimònies. Són una manera de dir que la llengua importa, que les paraules tenen pes, música i memòria, que un poema pot explicar un país millor que molts discursos i que, de vegades, una metàfora pot salvar més coses que una consigna.
2: Hi ha qui pensa que la poesia és llunyana, difícil, reservada a uns quants. Però la veritat és una altra. La poesia viu en frases que diem sense adonar-nos-en. En un àvia regant les plantes al vespre, en l'olor de terra humida després de la pluja, en algú que espera un missatge que no arriba, en el silenci d'una plaça quan cau el sol. El maig ens recorda això, que encara som capaços de mirar. I mentre siguem capaços de mirar de debò, encara hi haurà flors i encara hi haurà paraules. Potser aquesta és la feina secreta d'aquest mes, fer-nos una mica més sensibles, una mica més humans. I entre tanta pressa, entre tant soroll, no està gens malament que existeixi un mes que ens obligui, ni que sigui per un instant, aixecar el cap i contemplar el món com floreix.

0: El mirador.
1: Com que aquest programa el dediquem a les flors, parlarem de dues flors molt conegudes en el món de les arts, el narcís i la camèlia. En aquest cas, relacionarem aquestes dues flors amb literatura i música. Començarem amb el mite de Narcís, que recull el poeta llatí Ovidi a la seva obra Les Metamorfosis.

0: L'en David Tiresias donava sempre respostes infal·libles a la gent que venia a consultar-lo. La primera a provar la veritat i l'eficàcia dels seus oracles va ser la blavosa Liríope, que el riu Safis havia violat enllaçant-la en el seu corrent sinuós i empresonant-la en les seves aigües. La bellíssima ninfa va quedar embarassada i del seu ventre va venir al món un nen, que ja en aquell moment era capaç de despertar passions. Li va posar el nom de Narcís. En ser reconsultat si el nen viuria molts anys fins a una vellesa avançada, l'endeví va vaticinar: si no, s'arriba a conèixer. Durant molt de temps va semblar que les paraules del vident no tenien sentit, però van demostrar que eren encertades el desenllaç, els esdeveniments, la manera com va morir i la singularitat de la seva burgeria. Un dia el va veure la ninfa de veu sonora, que no ha après a callar quan li parla ni a parlar la primera, Eco, la del ressò. Eco, aleshores encara tenia cos i no era només una veu, però la boca només li servia, com ara, per repetir tot el que li deien les darreres paraules.
1: Era així per voluntat de Juno, perquè sempre que podia sorprendre les ninfes en braços del seu Júpiter, cosa que passava sovint, ella, amb astúcia, l'entretenia amb una conversa interminable i donava a les ninfes temps de fugir. Quan Juno va adonar-se'n, li va dir: perdràs el control d'aquesta llengua amb què m'has enganyat i faràs un ús molt limitat de la veu. El que va passar va confirmar l'amenaça. Eco només repeteix les darreres paraules i reprodueix els mots que sent. Així doncs, quan Eco va veure Narcís vagarejant pels camps solitaris i es va sentir encesa d'amor, va començar a seguir-li els passos d'amagat. El noi, que per atzar s'havia separat de la colla dels seus fidels companys, digué: hi ha algú per aquí? Eco li contesta: per aquí. Ell, sorprès, crida: vine. En no veure ningú atensar-se, va dir: per què fuges de mi? I va rebre com a resposta les mateixes paraules que havia dit. Eco va córrer a llançar els braços al voltant del seu coll, com tantes vegades havia desitjat. Ell, fugir, li digué: treu-me aquests braços del coll, m'estimo més morir. En veure refusada, s'amaga en el bosc, oculta, avergonyida. El seu amor, però, continua viu i creix amb el dolor de sentir-se desdanyada. El neguit fa que tota la substància del cos s'envaneixi en l'aire. Només li resten la veu i els ossos. La veu roman. Diuen que els ossos van acabar transformats en pedres. Des d'aleshores s'amaga dins els boscos i mai no se la veu a cap muntanya. Només se la sent. La veu és l'única cosa d'ella que encara té vida.
2: Narcís havia jugat amb els sentiments d'Eco. Així ho havia fet també amb altres ninfes. Va ser aleshores que algú, desdanyat, va aixecar els braços als cels i va dir: tant de bo ell també estimi així i no pugui posseir mai l'objecte del seu amor. La deessa de Ramut va accedir a aquesta pregària tan justa. Hi havia una font límpida d'aigües resplendents com la plata, que ni els pastors ni les cabres que pasturaven a la muntanya no havien tocat mai. Aquí és on Narcís va estirar-se un dia, fatigat per la cacera i per la calor de l'estiu, i atret per la bellesa de l'indret i per la font. Quan va voler apaivagar la set, va sentir créixer dins seu una altra mena de set. Mentre bevia, va quedar corprès per la imatge que veia i va enamorar-se d'una il·lusió sense cos. Ajegut a terra, contempla els seus ulls, com dos astres, els seus cabells, les seves galtes sense pèl, el seu coll d'ivori, la gràcia de la boca. Ell desitja ell mateix, sense saber-ho. Li agrada, i és ell qui li agrada. Quan vol tenir-lo, es vol tenir el mateix. El foc que vol encendre és el mateix que el crema. Quantes vegades fa petons, sense reeixir-ne a la font enganyadora.
0: No podent arrencar-lo d'allà, contempla una imatge enganyadora i se sent morir per uns ulls que són els seus. El noi diu: m'agrada i puc veure'l, però no puc atènyer aquest noi que veig i que tant m'agrada i el que fa

0: va dir «Adeu», i Eco li va respondre amb un «Adeu». Va deixar caure el cap esgotat damunt l'herba verda i la mort va tancar aquells ulls. Les nàiades, les seves germanes, el van plorar. Eco va repetir els seus plors. Ja preparaven la pira, les torxes que es branden, els funerals i el fèretre, però el cos no apareixia en cap banda. En lloc del cos, trobaren una flor groga al mig, envoltada de pètals blancs. La flor de Narcís.
1: Per cert, la música que sentim de fons és el Lamento de la Ninfa, de Claudio Monteverdi. Estem al segle XVII. És un madrigal escènic per soprano solista. La peça descriu una jove ninfa que vaga pels boscos expressant la seva ràbia, tristesa i dolor per haver estat abandonada. Destaca aquesta música per la seva intensitat emocional i dramatisme, on reflecteix el patiment de la protagonista sobre un baix obstinat, un baix continu. La peça està escrita per soprano solista, però en aquest cas la sentim interpretada per un quartet vocal d'homes amb la veu del contratenor solista Doran Schleifer.

0: I ara parlarem de l'altra flor, la camèlia. Llegirem fragments de dues obres relacionades amb aquesta flor. La dama de les camèlies, d'Alexandre Dumas, fill, i la novel·la El carrer de les camèlies, de Mercè Rodoreda.
1: Marguerite assistia a totes les estrenes i passava totes les nits en algun espectacle o al Bade. Sempre que representava una obra nova, era segur veure-la allà, amb tres coses que no l'abandonaven mai i que ocupaven sempre l'ampit del seu pal de platea: els seus bessons, una bossa de bombons i un ram de camèlies. Durant 25 dies del mes, les camèlies eren blanques i durant 5 vermelles. Mai ha aconseguit saber-se la raó d'aquesta varietat de colors, que indico sense poder explicar, i que els habituals dels teatres on ell anava amb més freqüència, el mateix que els seus amics, havien notat igual que jo. Mai havien vist Marguerite amb altres flors que no fossin camèlies. Tant és així que a casa de la senyora Bourgeon, el seu florista, van acabar per anomenar-la la dama de les camèlies, i amb tal sobrenom es va quedar. Jo sabia més, com tots els que a París es mouen en certs ambients, que Marguerite havia estat la volguda dels joves més elegants, que ho deia obertament, i que ells mateixos se'n vanagloriaven, cosa que demostrava que amants i volguda estaven contents uns dels altres. Tanmateix, des de feia uns 3 anys, i arran de viatge a Wagneres, es deia que no vivia més que amb un vell duc estranger, enormement ric, i que havia intentat apartar-la el més possible de la seva vida passada, a la qual cosa que ella sembla que va accedir de bon grat.
0: I parlant de la camèlia, fem un petit parèntesi i deixem-nos portar per una música inspirada en aquesta obra que acabem de llegir, La Traviata, de Giuseppe Verdi. Escoltarem concretament l'ària Addio del passato, del tercer acte, interpretada per la soprano russa Anna Nebretko.

0: El senyor Jaume i la senyora Magdalena tenien dues cosines que eren germanes bessones i encara que fossin una mica més enllà dels 30 anys, eren conquistadores i presumides i tenien els colzes bonics. L'una es deia Maria Cinta i l'altra es deia Raquel. La que es deia Maria Cinta tenia un amic molt ric i cotxe, un cotxe negre de color avellana per dintre. Anava sempre al Liceu. La que es deia Raquel tenia un amic més pobre. Costava molt saber quina era l'una i quina era l'altra, però a l'últim les vaig saber destriar perquè una vestia cridaner i l'altra no tant. I per les joies, la Maria Cinta només duia brillants. La Raquel, un collaret de perles petites amb una perla més grossa que penjava al mig.
1: Em vaig posar malalta, tot per culpa d'haver-me escapat de casa per anar al Liceu. Ja lluny de casa, vaig preguntar a una vella que seia al carrer fent mitja com s'anava al Liceu. I la vella em va dir que tiré sempre avall. Vaig arribar a un passeig ample amb arbres a banda i banda. De seguida vaig sentir l'olor que baixava de les branques, fresca. Els dies que havia tingut tanta febre, amb una mena d'ulls que se m'havien fet per dintre, veia el pit blau i les plomes grises dels que guardaven l'entrada, i el bec dels ocells d'or que feien de llum i el vermell dels velluts, i aquell home geperut i vell entre senyors mudats i amb mitges, que cantava i cantava sense parar. I els ocells d'or, les plomes, les pitreres blaves i els velluts vermells que es barrejaven amb la febre i es desfeien com les coses que veiem una mica abans de dormir-nos. Fins que, a poc, entre boires que s'aprimaven, s'anava acostant, com si fos de foc i d'aigua, una creu de brillants.
2: Una vegada a la setmana, la Maria Cinta em feia venir a buscar i jo passava el dia a casa seva perquè deien que havia de veure món. La Maria Cinta vivia al Passeig de Gràcia i des de la seva terrassa es veia el jardí d'un palau amb palmeres de fulla de ventall i botes de rajola blanca i blava i, més lluny, unes quantes palmeres escanyolides de la Diagonal. Em va fer banyar. La Maria Cinta va fer venir la cambrera perquè em fregués l'esquena i li va explicar que m'havia escapat de casa per anar a sentir cantar i que l'òpera que jo havia anat a veure ella l'havia vist almenys 50 vegades. I que no hi havia res a fer, que sempre plorava quan el vell dels picarols passava lluny amb la seva filla morta a dins d'un sac.
0: I deixant-nos transportar per aquest ambient operístic del Liceu, acabarem aquesta sessió amb els compassos finals del famós brindis de La Traviata.

0: L'escó.
1: Avui, en aquest escó, i perquè el maig és temps de flors, us parlarem dels jocs florals. Per aquest motiu ens acompanya Josep Cot i Marquès, que d'aquest tema en sap una estona. Abans de començar l'entrevista, però, parlarem una mica dels orígens dels jocs florals.

0: Els Jocs Florals van ser uns concursos literaris molt importants de la Renaixença, un moviment que volia recuperar la llengua i la cultura catalanes. Van ser restaurats l'any 1859 per Víctor Balaguer i Antoni de Bofarull. Els primers Jocs Florals moderns es van celebrar a la sala del Consell de Cent de Barcelona. El certamen es basava en el lema Pàtria, Fe i Amor i tenia tres premis principals: la flor natural, dedicada a l'amor, l'englantina d'or, relacionada amb la pàtria i el patriotisme, i la viola d'or i plata, vinculada a la fe i la religió. Aquests premis simbolitzaven els grans ideals de la Renaixença: l'amor per la llengua i la poesia catalana, la fe cristiana i el sentiment de país. A més, hi havia premis especials donats per institucions o particulars. I quan un poeta aconseguia guanyar tres premis ordinaris, era anomenat mestre en gai saber, que era el màxim reconeixement literari dels Jocs Florals.
1: Les flors també connectaven els Jocs Florals amb la tradició medieval dels trobadors, perquè a l'edat mitjana ja s'utilitzaven flors com a recompensa poètica. Així, la Renaixença recuperava el passat medieval català per reforçar la identitat cultural i literària del país. Per cert, estem escoltant de fons Les flors de maig, de Josep Anselm Clavé. A l'impuls de la Renaixença, Clavé va compondre les primeres cançons en català, la més coneguda de les quals és Les flors de maig. La cançó data del 1858 i, juntament amb L'opom de flors, seran les més populars entre les melodies de Clavé. Eren interpretades per cors d'homes. I és que en la Renaixença, les flors es van convertir en un símbol de bellesa, inspiració poètica i renaixement cultural.

0: Ara sí, donem la paraula a Josep Cot, membre actiu dels Amics del Museu de Sant Feliu. En Josep és mestre jubilat, autor, juntament amb Antoni Gimeno, del llibre Tornar al bosc, les feines dels buscarols. I dins del museu està treballant a l'Arxiu Valdelló, juntament amb altres voluntaris.
1: Bona tarda, Josep, i benvingut al programa. Hem fet un petit resum de què són els Jocs Florals en general, però tu, que estàs ben documentat, ens podries explicar una mica els Jocs Florals que van tenir lloc a mitjans del segle XX al nostre poble?
2: Bé, doncs, de les notícies dels Jocs Florals d'aquí Sant Feliu només en tenim notícia a través dels mitjans d'informació d'aquell moment, bàsicament dels escrits. Llavors trobem que l'any 1931, a La Vanguardia, ja ens surt un escrit on parla de que es convoquen els primers Jocs Florals aquí a Sant Feliu de Codines. En aquest cas, els Jocs estan presidits per una eminència que tots coneixem, que era l'Àngel Guimerà. Hi havia també, entre altres, en el jurat, en Farners, en Campmany, en Permanyer, sí. Un jurat de categoria.
1: De categoria, i tant.
2: La majoria d'ells estaven relacionats a Sant Feliu perquè hi estiuejaven. I aleshores d'aquí va venir aquesta promoció de poder fer els Jocs Florals, que de fet va organitzar el Cercle de la Pau, que era una organització d'aquí Sant Feliu. Aquests Jocs Florals, després, quan ja s'han realitzat, trobem una altra notícia a La Vanguardia. Aquests Jocs Florals es celebren durant la Festa Major de l'any 1901. I a La Vanguardia del setembre, doncs, surt aquesta notícia que ara us llegeixo, no? El certamen literario fue una fiesta solemne, solo deslucida algo por una fuerte aguacero y pedrisco que cayó a la hora precisa en que debía de empezar aquel. Después de un discurso del señor alcalde don Enrique Humbert, muy bien pensado y adecuado el acto, de otro del señor Puig i Domènech, secretario de la agrupación catalanista, y del señor Guimerá, presidente del jurado calificador, el señor Mas, notario de la población y secretario del mismo, leyó la reseña y dio a conocer los nombres de los autores premiados, que fueron Flor Natural, adjudicada a la poesía que lleva por título Del campo, y por lema, Cops de ploma, resultando ser su autor don José Paradeda y Sala, de Sant Sadurní d'Anoia, que obtuvo hace poco también la Flor Natural en el certamen de Manresa, el cual eligió para reina de las fiestas a la señora doña Joaquina de Gifreda, de que pasó a ocupar el trono entre los aplausos de la concurrencia y los acordes de la banda de Albuera, que amenizó la fiesta. Vamos a transcribir, a continuació sembla que hi havia una transcripció de la poesia d'aquest senyor, no? Los premios otorgados eran de mucho valor material y artístico, y las poesías leídas fueron premiadas con largos aplausos. Terminó la fiesta con un discurso pronunciado por Antonio Campmany, de enérgicos tonos catalanistas, que fue escuchado con gran atención y aplaudido calurosamente, separándose la concurrencia cantando la estrofa Los Segadors. En aquest cas, és la notícia que tenim. O sigui, així com dels anys 47 sí que tenim un llibre i un recull de tots els premis, en aquest cas l'únic que sabem és això. Aquest recull és s'ha pogut fer gràcies a una feinada ingent que va fer en Francesc Garriga, amb altres del museu, que va resseguir tots els diaris de l'època traient les notícies de Sant Feliu.
3: Sí, sí. I després, és veritat que els Jocs Florals anteriors hi va assistir-hi a mossèn Cinto, oi?
2: Eren precisament en aquests del 1901.
3: Del 1901,
2: sí, sí, sí.
3: Oi?
2: El 1901 mossèn Cinto tenia molta relació amb els de Can Ullà.
3: Sí.
2: I havia passat llargues temporades. I aleshores, en principi es pensava que havia format part del jurat, però resulta que no. Segons ens diu la notícia, mossèn Cinto hi va assistir I,
3: com a convidat. Sí.
2: Com a convidat. Eh?
3: I després va cantar l'Orfeó. Aquí va haver-hi una barreja, oi? Entre sí. Orfeó català, uns quants
2: les
3: sembla.
2: Les notícies parlen per una part de l'Orfeó català i per l'altra part de l'Orfeó Feliuai. Sí. I no sabem ben bé quin dels dos orfeons sí. cantaven, però segurament eren els dos. Sabem que l'Orfeó català va venir en una, a principis...
3: En una altra ocasió,
2: en aquesta,
3: sí.
2: En aquest temps, quan la Poncella també acabava... No la Poncella, l'Orfeó Feliuà acaba sí. de acabava de formar i tenim notícia de que va estar aquí. Per tant, sí. podria ser que coincidís amb
3: sí,
2: aquestes
3: amb dades. Aquesta. Eh? Bé, i a més li varen cantar l'emigrant.
2: Sí, sí, diu, la presència, cantar... diu el mateix diari, ens explica, diu, la presència en la fiesta de mossèn Jacinto Verdaguer, presbítero, hizo que en su obsequio cantara el Orfeó la composición del mismo l'emigrant i que un niño recitara su oda a Barcelona.
3: Que encara hi deuen ser, perquè és llarga, aquesta.
2: Sí, ja, sí, Déu-n'hi-do. Sí. Tanta paciència.
3: Sí,
2: molt bé. Molt bé. D'altres jocs florals que tenim sí. notícia són els del 1933. Uh-huh. En aquest cas, el que el president del jurat era en Joan Llongueras, que també era sí. un poeta, musicòleg, bueno, i músic. I d'aquests l'única notícia que tenim és que en La Vanguardia també i en altres diaris com, la, com el de la Veu de Catalunya, no, ens parla, diu, els Jocs Florals de Sant Feliu de Codines en commemoració del centenari de la Renaixença Catalana, organitzat per la delegació de Palestra, que no sabem, i almenys no sé a què es refereix, no? Una delegació, per tant, segurament era un grup
3: de promoció de Barcelona. Promocionat pels estiuejants, vés a saber.
2: Exacte. Sí. Eh? I aquesta és la... O sigui, aquí en aquest cas ens parla una mica de la convocatòria. I això és el que sabem dels Jocs Florals de Sant Feliu. Aquests, per últim, bueno, els, potser els que tots en tenim notícies són els de l'any 1947, que realment és una cosa excepcional. En una època en què el català estava totalment prohibit, en aquí es van fer uns Jocs Florals i el seu president, mossèn Baldelló, va fer el discurs totalment en català. Després li responen en castellà. El curiós és que dels tres categories, a la segona categoria va guanyar, la primera és dedicada a l'amor, la englantina dedicada a la pàtria, no? Sí. I en aquest de la pàtria va guanyar un que té per títol Espanya, Junque i Martillo.
1: Caramba.
2: Vale? Està tot dit, no? El de l'amor era en català. Vull dir que, a veure, penso que té un gran valor que en aquell moment i en aquelles circumstàncies es poguessin fer uns Jocs Florals. I això només va poder ser sota el mantell de l'Església sí. i d'una sèrie de persones, del sí. senyor Ribalta i de gent doncs molt ben col·locada.
3: Sí, Perquè després del 47 ja...
2: Desapareixen
3: els Jocs Florals.
2: Bueno, que suposo que ara amb l'època escolar i amb la...
3: Sí, bé, després ja la manera
2: ja
3: de...
2: Canviar,
1: no, ja és el concurs de Sant Jordi, normalment. Ara fan els certàmens de Sant Jordi.
3: Sí, perquè d'aquí els Jocs Florals es feien sempre per la Festa Major, oi?
2: Sí, en principi sembla que sí. Es convocaven el mes de maig i es donaven els premis per la Festa
3: clar,
2: Major.
3: També s'entén, com que hi havia els estiuejants i es trobaven, i les trobades ja era per anar organitzant, i això era quan es podien veure. També.
1: Tot i que normalment eren al maig, no?, els Jocs Florals, acostumaven a ser sempre al maig.
3: La primera setmana de maig, sempre. Sí.
2: En aquell maig els convocaven.
1: Bé, és el que diu.
2: Clar.
1: És el que diu, el setembre devia haver més gent aquí,
3: clar,
1: hi havia la floinata aquí.
4: Estiuets llarg, aquell, no de tant.
1: Aquell estiuets de 3 mesos, que ara ja no existeix.
2: I
3: que ens ha deixat tan bé, Sant Feliu.
2: Sí.
1: Pels aires, els aires sants de Sant Feliu.
3: Sí, els aires i ells, que van portar uns aires culturals que...
1: Sí,
2: tant. Bueno, de fet, és una... Vam tenir sort en aquest aspecte.
3: Mare de Déu,
2: que quan érem jovenets els hi teníem una certa mania a la colònia, no?
3: I tant.
2: Però...
1: També van portar coses bones.
2: Exacte,
1: sí, tant,
2: van portar més de bones que dolentes, jo penso.
3: Sí, Bé, i tenien mania ja, potser, els fills o els nets d'aquests, també. Era ja
2: una
3: altra cosa.
2: Una altra època.
3: Sí.
4: A banda dels Jocs Florals, com dèiem, que ets en el grup de persones que treballen amb l'Arxiu Baldelló, ens en pots fer 5 cèntims a què és que hi ha en l'Arxiu Baldelló?
2: Bueno, i tant. A veure, actualment penso que en el museu hi ha 2 fons molt importants, un és el de mossèn Baldelló i l'altre és el de Martí Garriga, amb qüestions diferents, eh? Però, clar, el de mossèn Baldelló, quan va morir, els parents seus que van heretar doncs, materials seus no sabien què fer-ne i es van posar en contacte amb el museu i ens han fet en dues entregues una sèrie de documents, des de fotografies, cartes i tota una sèrie de material que tenia ell. José Modelló era un gran col·leccionista de goig. El que passa que durant la guerra, en el 36, quan la revolta del 36, ell vivia, tenia el pis de vivenda just a la plaça de Sant Jaume, a la cantonada del carrer del Bisbe amb llibreteria. Uh-huh. I es veu que li van entrar i li van tirar tot i va anar amb una foguera al mig de la plaça Sant Jaume. Uh-huh. Que, per cert, algun amic seu, abans que s'apagués la foguera, va voler-ne rescatar uns quants d'aquests goigs. Mossèn Baldelló li va agafar el 18 de juliol aquí a Sant Feliu. Uh-huh. Ell estava des de l'any 33 per problemes de salut, uh-huh, li havien recomanat passar una temporada, i llavors Sant Feliu era el sanatori de Barcelona, sí, i de Catalunya, de tota, sí, la part de Barcelona. I aleshores es va instal·lar a casa a Can Valent, al carrer de Barcelona. I era veí, sí, veí meu també, sí, i veí dels Hidrocorderes, sí, i era un home doncs molt afable i molt fàcil de tractar. Uh-huh. Jo sempre m'he arrepentit que quan moltes vegades venia a parlar amb el meu pare i s'instal·laven allà fora, i el meu pare em deia, mira, que no sé què, jo sempre tenia ganes de marxar, perquè em fotien uns rotllos. I ara normal, penso, ostres, normal, el que em vas deixar perdre, sí, no? Sí. Llavors, a veure, per exemple, una de les feines que hem fet ha sigut catalogar tots els goigos amb la Rosa Maria Paré, uh-huh, i assessorats per la Josefina Roma, que era una professora de la universitat, doncs vam anar classificant tots els goigos i també vam fer una extracció dels goigos escrits per mossèn Baldelló. Uh-huh. Segons havíem trobat, havíem parlat de 300 goigos amb lletra i música feta per ell. Bé, bueno, menys la música. Uh-huh. Nosaltres en vam poder catalogar 200, si s'han perdut o no ho sabem. També es va fer un intent de fer un recull d'aquests goigos d'ell i es va fer un treball per gent de la universitat, amb explicacions i tal, i estudis sobre les lletres i les músiques, però que està acabat, però no s'ha pogut editar, perquè és un treball massa, massa gran i, per altra part, poc popular. És més precisament. A part d'això, hi ha una important col·lecció de documentació sobre orgues. Era un estudiós dels orgues. I el que estem fent ara és mirar de posar-hi ordre.
3: Ell era organista.
2: Ell era organista, sí, sí, i tant, i tant. Mm. Bueno, i a més aquí a Sant Feliu també va ser dels que va donar aire, perquè va promocionar tota la cultura, sobretot amb la música, amb el pare de la Gemma, amb els Hidrocorderes. Mm-hmm. Es va formar una escola cantòrum que en deien aquí a Sant Feliu, que es veu que era del millor que hi havia en aquell moment. En molts aspectes va donar aquesta empenta. No?
3: Bé, ara hem d'acabar aquí, però agraïm la teva col·laboració per la teva claredat d'explicació i esperem que en un altre programa podem parlar extensament d'aquesta figura tan important a nivell musical i cultural del segle XX, que és mossèn Baldelló, i també la seva relació amb Sant Feliu. Vinga. Ara sí, ara moltes gràcies per tot.
2: A vosaltres.
3: I tanquem, gràcies, la paradeta.
5: Aquest programa ha estat possible gràcies al tècnic de so Robert Garrigós i a Gemma Corderes, Jordi Giné i Esther Paracolls de Mots pel 21. Esperem que hàgiu passat una estona ben agradable. Avui ens acomiadarem amb una cançó de Chabela Vargas dedicada a un gran poeta, Federico García Lorca, i una de les seves obres més importants, Yerma. La cançó és El cielo tiene jardines.

0: ¿De qué depende?
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més, alternat, català i castellà en els seus discursos, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
4: Demanem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
3: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita del papa serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
5: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
3: Maten d'un tret un home a Barcelona, a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
5: Un home n'ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
6: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
3: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
5: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, universitats ha anunciat que s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
3: En cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i de celebració.
5: Més de la meitat de companyies s'estrenen en aquest certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
3: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga Masculina. Joan Barberà.
7: El conjunt de l'Anoia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per un gol a dos. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997, el rival en aquesta final, el Liceu Gallec.
3: I molt pendents del temps en aquesta jornada, Luis Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. Artesa de Segre, també 10 litres a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests nuvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puig de Calm. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent, la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
3: Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr passa en 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: És el so de la històrica visita de Lleó 14 a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou, alternant català i castellà, Lleó 14 ha llançat un missatge d'amor cap als altres, també a través de les xarxes socials. A aquesta hora el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà hi tenim el nostre company de Canal Taronja Noia, Sergi Lladó. Bon dia, Sergi.
1: Molt bones. El papa Lleó XIV ha rebut aquest migdia un bany de masses en la seva visita a Montserrat. És el segon pontífex que visita l'abadia en el marc del seu primer mil·lenni. Ha venerat, com dèieu, la imatge de la Verge, de la Mare de Déu de Montserrat, mentre el virolai sonava de fons. El papa Lleó XIV ha fet una manifestació de fe i ha fet moltes referències a la Verge de Montserrat.
2: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calumnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics, i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
1: Tot l'acte que estava previst avui a l'abadia de Montserrat ha anat, com es diria en anglès, on time, i és que el papa ha arribat amb el papa mòbil, descapotat, als vols de les 12 del migdia, ha saludat a les 8.000 persones que s'aplegaven a la plaça de Santa Maria i després ha estat rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gast, ha presidit la pregària, el cant de la salve, i també ha pogut escoltar el virolai abans de venerar la Verge de Montserrat. Com dèieu, ara mateix el papa Lleó XIV es troba dinant amb la comunitat benedictina de Montserrat.
0: Això passa en aquests moments, Sergi, però avui des de primera hora més de 8.000 persones han volgut assistir a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient, podríem dir, que d'il·lusió i de nervis. Ja des de primera hora els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex a l'hora d'entrar al monestir i fins i tot algunes persones han passat la nit a la muntanya per tal d'assegurar-se un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones. Què t'han dit?
1: Hem parlat amb algunes d'aquestes persones i és que no només hi havia gent d'arreu de Catalunya, de les comarques de la Catalunya central, sinó de totes les províncies del país, però és que també ha vingut gent d'altres comunitats autònomes de l'estat espanyol i també gent d'arreu del món que ha viatjat expressament a Catalunya per veure de prop el papa Lleó XIV.
3: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguirlo, ¿no? En el sentido de espiritualmente.
6: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximamente, Montserrat próximamente, Montserrat, Montserrat, y ya, lo cogimos.
1: Després de la intervenció del papa Lleó XIV, que ha fet al balcó de la façana del monestir de Montserrat, dirigint-se als fidels, en aquest cas només ho ha fet en llengua castellana, un cop el papa s'ha acomiadat dels fidels i els ha venerat, aquests han començat ja a marxar i a hores d'ara tots estan baixant a comptagotes, hem de dir, amb el cremallera i l'aeri, perquè són els dos únics vehicles amb els quals avui es podia accedir i sortir del recinte de l'abadia de Montserrat.
0: Moltes gràcies, Sergi Lladó, de Canal Taronja Noia, per aquesta feina excel·lent. Abans d'anar a Montserrat, Lleó XIV ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Molt bon dia, Anna, com ha anat?
7: Bon dia, Marta. Doncs ha estat una visita que s'ha situat en el terreny pastoral, però que també ha portat una mirada complementària i diferent al viatge oficial del papa a Barcelona i Catalunya. Recordem que la visita a Brians ha estat la primera parada en el seu segon dia, precisament en aquest viatge. Els reclusos, els interns, han estat esperant amb molta felicitat l'arribada del papa. Han estat dues, les recluses, dues dones, les que han posat veu a aquest col·lectiu i amb les seves experiències personals s'han traslladat al papa el que significa estar privat de llibertat. Quina ha estat la resposta del Papa? Doncs que cap error ens identifica com a persones.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado cómo el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
9: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que

0: Sagrada Família, coincidint justament amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. És un acte que també serà multitudinari, com ho ha estat el de Montserrat, i estarà precedit d'un recorregut en papamòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellvé és a la Sagrada Família, ha passat tot el matí recorrent aquests carrers que ja es preparen per l'acte d'aquesta tarda. Molt bon dia, Carina. Quin ambient es respira?
1: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del Papa amb el papamòbil. El recorregut que farà el Pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com a carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i volardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el Pontífex des de la primera fila i són molts els que venen de fora.
2: Venimos desde Honda, entonces pues lograr tener una buena visión.
3: Aviam si puc veure'l més de prop i amb el papa mòbil.
4: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al papa tan cerca, entonces para nosotros es una oportunidad muy hermosa.
5: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
1: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó XIV. Però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un papa go home o un jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
6: És un cost, no, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
1: El papa mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 6:45 de la tarda.
0: Abans d'anar cap al temple, però, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval. Ho farà per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 4:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas, o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
0: Com sentíem, una de les entitats que participaran en aquesta trobada és Ovinso. Són sigles que responen a obra d'integració social i acumulen més de 50 anys d'experiència treballant contra l'exclusió social.
8: Acompanyen joves i adults atrapats en addiccions, salut mental fràgil i trajectòries de vida molt dures. El sotsdirector de l'entitat, Xavier Gramunt, ha explicat en declaracions a la xarxa la importància d'aquesta visita papal.
9: És important que no només quedin paraules, sinó que un gest com aquest, és a dir, o les visites d'avui, no? Anar a Brians, venir, trobar-se amb nosaltres, per nosaltres és un recolzament molt fort. Perquè pensa que el dia a dia dels nostres professionals és molt complexa. És molt complexa i més amb aquesta situació que comento. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, pots sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix.
10: Notícies en xarxa.
0: Entrem en crònica política, però no deixem del tot la visita del papa, perquè Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to al Congrés dels Diputats, i ha estat només dos dies després que el Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. Jordi Casino, bon dia.
11: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
12: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
13: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir.

0: Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
1: Una sessió en el català i el seu gust tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
2: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijó junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya y a los catalanes.
0: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
1: Sessió de control al govern espanyol on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
3: Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14.
4: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. Un home n'ha batut un altre a trets i després ha fugit. La proximitat amb la comissaria de policia fa que es disposin d'imatges de l'autor dels fets. Els Mossos han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
3: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest.
4: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
5: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
4: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
3: A la Bisbal d'Empordà, una cinquantena de persones s'han concentrat a les portes del jutjat per denunciar inacció de la justícia en el cas del jove de 23 anys que va morir fa dos fixant unes barques a les boies de la platja de Sarriera de Begur. No entenen per què no s'han cridat a declarar els responsables al Club Nàutic, malgrat l'informe demolidor de treball. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
6: Familiars i amics del jove que va morir fixant boies a Begur s'han concentrat per denunciar que en dos anys la causa no ha avançat, assegurant que l'informe de treball és demolador. Indica que el noi feia una tasca que no li corresponia, ja que no era bussejador professional. L'advocada de la família, Paz Rodríguez, lamenta que no s'hagi citat ningú a declarar.
7: Lo que no puede ser es, como dice la familia, después de dos años no saber nada. Que no se haya citado ni siquiera a los responsables que en aquel momento llevaban al club, ni siquiera a las personas que daban órdenes a Mar para que hiciera estos trabajos.
6: No entenen per què la jutgessa que porta el cas encara no els ha atès. S'han concentrat davant els jutjats per reclamar justícia. Volen saber la veritat del que va passar. Marta Cabanyó és la mare del jove.
8: I cada dia que passa, doncs és un dia més en aquesta vida que tenim que esperar i esperar i esperar i esperar. I no, ja volem respostes, volem respostes.
6: El següent pas, si res canvia, és presentar la denúncia al Consell General del Poder Judicial.
3: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta que ahir es va fer fora de currículum i que va causar gran confusió. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
9: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
10: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat, i ho he respost tot. Jo crec que bé.
11: Les preguntes eren com bastant àmplies i a l'haver bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs, hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
12: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
9: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el comitè de les PAU ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
3: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, una aposta clara per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
13: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Anna Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
14: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic, i el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
13: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb In Continuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
3: Comèdia, dansa, moda i art contemporani complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona. Serà del 8 a l'11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Així, per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
16: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
15: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga masculina.
17: Bon dia, Marta. El conjunt de l'Anoia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final serà el Liceo Gallec. El president de l'equip igualadí és Manel Burón. Són declaracions a la xarxa.
18: Treball i solidaritat. Són una mica aquest ADN de l'Igualada i que es va crear ja a les èpoques dels 90, amb Figueroa, Tarrida i Pont com a tècnics, i que Marc Montaner, que Mamadi ha begut aquest de l'escola de Tarrida i de Pont, que una miqueta també són els seus consellers, és això, és lluitar-ho tot, treballar-ho tot, tots els detalls, intentar tenir-los controlats, i doncs bé, i sobretot hi ha una cosa que en aquest club no es permet, no donar-ho tot. Per tant, si tu dones tot i l'equip rival és superior, té més qualitat i està més encertat, se'l felicita i ja està. Però que no es pugui dir que tu a la pista no ho has donat tot.
17: I ahir es va acomiadar del Barça després de 16 temporades l'experimentat i destacat porter Sergi Fernández.
19: Emocions contrastades, content i orgullós per haver tingut l'oportunitat i el privilegi d'estar tants anys en aquest gran club i defensar aquest escut i guanyar molts títols i tenir els millors anys de la meva vida, i alhora doncs molt trist per no haver pogut arribar a aquesta final de la Lliga, la meva última temporada aquí, i poder brindar un últim títol, o si més no, una última batalla al Palau, no?
17: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final, i a les 9 de la nit El centre natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. Dani Ballar és el tècnic del conjunt català.
20: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una final, una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
17: En bàsquet, en el món de la cistella, a les semifinals de la Lliga CB, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria. Ahir, en el primer partit de les semis, el Barça va guanyar clarament el Tenerife per 100 a 67. També en bàsquet destaquem que el Kitsanàs Manresa ha anunciat el fitxatge de l'aler Pablo Tamba, que arriba de la Lliga Universitària dels Estats Units.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petitíssima pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
21: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
22: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
23: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
24: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
25: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
24: Un impuls.
25: Un refugi.
24: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
25: I fer-se sentir.
24: Això és el que volem que sigui l'alenada.
25: Ens acompanyes?
26: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
27: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
28: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
29: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
27: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
21: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'ES 59 d'avui, dimarts 9 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Vigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la parròquia de Sant Feliu afronta un canvi de generacions enmig de la baixada de la pràctica religiosa. Els equips FEM 15 i FEM 17 d'hoquei de Sant Feliu es coronen campiones de la Copa Catalana. Els geganters de Moià engeguen una campanya per acabar de restaurar els gegants prehistòrics.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que

0: El repicar de les campanes donava la benvinguda al Papa Lleó XIV a Barcelona, un anunci sonor que s'ha repetit a totes les esglésies i campanars de tots els municipis de Catalunya. Però més enllà de la pompositat i de les grans xifres de la visita del Papa a la capital, ens preguntem com està la salut del cristianisme i de la fe als municipis del nostre entorn? La fotografia sociològica ens mostra una realitat complexa. Les esglésies gairebé buides per les misses dominicals, però plenes a basar en moments clau com enterraments o les grans festivitats. A Sant Feliu de Codines, el mossèn Jean-Pierre, que afronta el seu segon any com a rector, reconeix que la pràctica religiosa està baixant a peu de carrer, tot i que la majoria de veïns es continuen declarant cristians.
1: El que veig és que, a més, no hi ha... El cristianisme, no? Està baixant, no? La gent no ve, però ho diuen perquè jo pregunto també, no? Quan ens trobem per al carrer i quan anem a per caminar, com? No, mossèn, jo... cadascú, no? I diu, jo sóc cristià, però no estic practicant, no? Practicant la joventut. I el que puc dir, que venen els joves per la catequesi, els nens, els pares porten els nens per la catequesi, fem la catequesi, i després de la primera comunió, de la confirmació, desapareixen. I hi ha una forta comunitat, pakistanesos, aquí. Uh-huh. Sí, que ve, no? Que ve també a l'església, però la gent del poble, menys, no? Menys, no tant, no? Perquè l'església és molt gran. Però i cada dissabte i diumenge i dissabte quasi de vegades 30 o 25, així. I diumenge depèn, que quan hi ha les festes i va pujar 40, 50, i quan hi ha una gran festa, Pasqua, Nadal, hi ha més. Uh-huh. Hi ha més i podem anar fins a 80 i 90. I també un altre adveniment que hi ha, ve més gent, és quan hi ha un enterrament.
2: Sí.
1: Un enterrament, només això. L'església és plena fins a fora.
0: Malgrat la davallada de l'assistència regular, el rector codinenc manté l'esperança en el futur de la comunitat. Segons Jean-Pierre, un dels principals obstacles actuals entre les noves generacions no és la falta de creença, sinó un factor purament social, la vergonya d'admetre públicament la fe en un entorn on anar a l'església ha deixat d'estar de moda. Tot i això, Sant Feliu s'està vivint una petita excepció gràcies a un grup de joves del poble que s'ha implicat directament com a catequistes.
1: Jo puc dir que és una excepció, no? Tenim les catequistes, que són joves. Estic molt contenta. Si no, jo puc dir, no? Sense molestar, no? Molestar a les catequistes, ja tenim la Llum, que és molt jove, no? I se'n va a Barcelona per això, al universitari, però hi té, porta a dintre, al cor, no? Aquesta feina de fer la contagi de la seva fe i testimoniar de Jesús als altres, no? El que va rebre també, no? Dels teus pares i de les catequistes, i tenim també la Anna, i hi ha també Gerard, i cada dissabte també, i tenim ja un grup ara, no? De joves, no? Que venen i parlem, no? De la vida en general. Els joves tenen, a més, els joves tenen vergonya. Uh-huh. Perquè em diuen, jo, no? Per expressar, no, perquè quan faig, per exemple, el senyal de la creu, no? I diuen, no, em pregunten, què fas tu? I amb això, mossèn, jo tinc vergonya, no?
0: La visita del pontífex a Catalunya, en tot cas, no passa desapercebuda al territori, i és que al llarg d'aquest dimarts i dimecres, veïns i feligresos es desplaçaran directament fins a Barcelona per viure en primera persona els actes oficials. Una mostra que, tot i que les parròquies locals piquen pedra en el seu dia a dia per lluitar contra un desinterès generalitzat, les grans cites de l'Església Catòlica continuen mobilitzant els fidels d'arreu. L'hoquei patins femení de Sant Feliu de Codines ha tancat un cap de setmana rodó a les competicions de la base. Els equips Fem 15 i Fem 17 del club s'han proclamat campiones de la Copa Catalana de les seves respectives categories en les finals disputades a Igualada. El Fem 15 va aixecar el títol diumenge després de vèncer el Mollerussa per un contundent 7-3 a la final. Per la seva banda, l'equip sub-17 va fer el mateix dissabte guanyant el seu partit decisiu. Algunes de les jugadores dels equips van passar per al programa Tu jugues d'aquesta casa per explicar com van viure les victòries.
2: Bueno, vam jugar contra el Mollerussa al Picat.
3: Encara està fònica de la celebració,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, sí. Vam quedar... Crec que vam guanyar... Quan? 5-1.
3: Coqui de topa, Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí, vam quedar molt bé. Vam jugar bé, jo crec. Vam marcar bastants gols. I
3: Vas marcar?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí.
3: Ha dubtat, eh, Anna?
4: No ho recordem.
3: Ha dubtat.
2: Un gol.
3: Molt bé.
2: Sí, sí.
3: I llavors la final?
2: Sí, llavors vam passar la final, que estàvem totes molt nervioses, però al final va anar superbé i vam quedar 7-3 guanyant.
5: Vam jugar el dissabte amb el Fem 15 de semi la final i diumenge amb el Fem 17 semifinal.
3: Hòstia, Déu-n'hi-do.
4: Sí, es va emportar una copa cada dia.
2: Sí.
4: Dissabte i...
3: Clar, però aquí què va passar? Perquè segurament hi va haver celebració amb el Fem 15.
5: Sí.
3: I llavors què? Dissabte va haver de jugar? I què? Cansades de la celebració o no?
6: No vam anar a dormir tard.
3: Ah. No vam anar a dormir tard?
6: No.
4: O això diuen.
3: Això diuen.
2: Però perquè totes jugàvem l'endemà.
3: Ah, perquè tot el feia...
2: Hi havia tres, jo, la Martina i la Clàudia, que fèiem el del 17. I les altres l'endemà jugaven també una altra copa.
3: Ah, una...
2: Amb l'infantil.
3: Ah, clar.
2: Aquí a Sant Feliu.
0: La temporada per l'hoquei femení local, però encara no s'ha acabat. Aquest mateix dissabte el segon equip del sènior es jugarà en l'ascens directe a Primera Catalana. Els geganters de Mollà comencen una campanya per recaptar fons amb l'objectiu d'aconseguir el finançament per acabar la restauració dels gegants prehistòrics de la vila. Ens en porta més detalls en Jordi Gibert.
7: El Toll i la Teixonera ja tenen gairebé 20 anys de vida i els toca passar pel taller per fer-los una rehabilitació. Des de l'Ajuntament aquest any ja s'ha impulsat la restauració de l'estructura i també de la cara, les mans i de les perruques que els fan de cabell. Una intervenció que ha costat 10.000 euros. Leandro Ubasart és el president de la colla gegantera de Mollà i en donava els detalls.
8: Bé, a principis d'any ja es va fer la restauració de les figures, el que són cossos, caps, mans i tot, i també de les perruques. Tot això sí que va ser finançat per l'Ajuntament de Mollà, perquè cal dir que tothom ho ha de saber, que els gegants són propietat de l'Ajuntament, del poble. I ara és el moment de fer l'últim pas, que és confeccionar els nous vestits dels gegants, que això sí que ho hem d'assumir des de la colla gegantera.
7: Això no acaba aquí, i ara la colla necessita 5.000 euros més per completar aquesta restauració amb la confecció de nous vestits pels dos gegants prehistòrics. Per això, aquest cap de setmana han començat una campanya amb diferents activitats per recaptar fons.
8: Albert Camí és una de les accions que s'han de fer, perquè no ho demanem tot en Albert Camí, perquè al final Albert Camí és aconseguir uns certs diners que si no hi arribes no te'ls donen. I llavors les altres accions seran fer sortejos o simplement vendre cosetes a la nostra botiga o dels recursos propis que ja tenim.
7: Més enllà del Verkami, la colla també serà els diumenges de mercat al carrer, a la plaça Major, per recaptar fons en efectiu per a aquelles persones que no estan habituades a utilitzar plataformes com Verkami. I a més, per impulsar la campanya, la colla ha fet un vídeo promocional que podeu trobar a les seves xarxes socials.
0: I tornem a parlar de mobilitzacions, perquè el sector educatiu ha viscut una nova jornada de vaga general a Catalunya. Una protesta, però, que ha passat de puntetes per la nostra zona i és que, a diferència d'anteriors convocatòries, el seguiment a les escoles i instituts de l'entorn ha estat força baix. Un clar exemple és Caldes de Montbui, on el seguiment mitjà ha arribat tan sols al 20%. Pel que fa a Sant Feliu, de 29 mestres de l'escola Jaume Balmes han secundat la vaga 12. I al Moianès, a l'Institut Moianès, un de cada tres professors ha fet vaga. Una jornada que ha estat especialment intensa, ja que ha coincidit amb un doble escenari. D'una banda, l'inici de les proves de selectivitat i de l'altra, la visita del Pontífex a Barcelona. Els sindicats han aprofitat el dia d'avui per criticar durament la despesa institucional que ha suposat la visita del Papa Lleó XIV, contrastant-ho amb la situació d'un sistema educatiu que, afirmen, està totalment al límit. Les organitzacions han deixat clar que la mobilització no s'aturarà fins que el govern entengui que cal una solució real a la crisi educativa. En aquest sentit, des d'USTEC i CGT exigeixen un canvi estructural de fons. Escoltem a Yolanda Segura i Sara Paredes, d'USTEC i CGT.
9: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
10: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
0: De fet, la indignació s'ha fet palesa aquest matí a la manifestació central de Barcelona, on el clam més repetit ha estat la reclamació de la dimissió de la consellera Esther Niubó d'Educació. Tot i així, el pols continua. Dimecres els sindicats tenen prevista una reunió amb la consellera i, en paral·lel, USTEC, CGT i la Intersindical ja han anunciat que promouran una esmena als pressupostos per tal que tot el personal educatiu rebi el coneixement que es mereix. No obstant això, ja han convocat una nova manifestació, aquest cop fora de l'horari laboral, el pròxim diumenge 14 de juny als Jardinets de Gràcia. I per acabar el programa d'avui us deixem amb el 12è episodi del Pas a Pas, on descobrireu una ruta per les Agudes i el Montseny pels Castellets.

0: Catalunya és una terra farcida de paratges espectaculars que ens ofereix quilòmetres i quilòmetres de rutes per descobrir entorns únics.
1: Avui, al Pas a Pas, pujarem a les Agudes, al Montseny, pels Castellets, l'itinerari més atrevit del massís.
0: Calceu-vos les botes, apugeu el volum de la ràdio i acompanyeu-nos en aquesta nova ruta amb la Colla dels Dimecres i en Josep Mumbrú.
1: Repassem les dades de l'excursió d'avui. Títol de la ruta.
0: Les Agudes pels Castellets. Distància.
1: 6 quilòmetres i 230 metres.
0: Desnivell acumulat.
1: 630 metres.
0: Temps aproximat en moviment.
1: 3 hores i 55 minuts.
0: Temps aproximat total.
1: 6 hores i 20 minuts.
0: Això fa un total de temps badant de
1: 2 hores i 25 minuts. Avui, a la Colla dels Dimecres, us portem una ruta per descobrir el Montseny pujant les Agudes pels Cavallets.
0: Entrem al Montseny amb les seves infinites rutes i paisatges hipnòtics. Des d'on arrenquem, Josep?
2: Sortim del ampli aparcament de Pla del Món, al costat dret de la carretera, on hi tenim un estret sender senyalitzat amb una marca vermella.
0: El sender va pujant suaument, agafant altura progressiva. Anem seguint les marques vermelles que anem veient amb pedres i arbres.
1: Sortim a una zona oberta i arribem al pla d'en Jep Chic.
0: Seguim pel sender a bon ritme, ja en zones on gaudim de bones vistes.
1: Passem el coll de Sa Ciureda de Dalt al Pla Gran, una petita zona estreta i oberta a la vista, on aviat arribarem als peus de darrere de la paret vertical de pujar de les Agudes.
0: En aquest espai agafa més verticalitat i ara ens trobem a la zona dels Llisos. Aquí comença la segona part del recorregut.
1: Per aquesta accidentada carena ja veiem les marques grogues que anirem seguint i buscant els millors passos anirem pujant per la roca, que està en molt bon estat i que deixa petits forats i esglaons per anar remuntant la paret vertical accidentada i més aèria de tot el recorregut.
0: Seguim pujant sempre amb les marques grogues de referència i arribem a l'Avancim, zona on ja veiem la Creu de les Agudes, que és rocosa però més plana.
1: Anem seguint i en quatre passos arribem al seu cim.
0: Les Agudes, a 1.705 metres d'altitud, és el segon cim més alt del Montseny, al costat del sostre del Turó de l'Home, també del 1.705 metres.
1: Reprenem la caminada fins a la Collada de Ses Agudes, on continuem pel camí que davalla en direcció a Santa Fe.
0: Xinu-xanu, anem davallant entre frondoses fagedes fins a arribar a la Font del Briançó.
1: Més endavant, obviem el camí que ens duria a Santa Fe. Anem fent via tot passant per la Jasa de les Eugues, envoltat de frondosos boscos.
0: Ara deixem el camí principal i davallem sense cap marca i arribem al punt de sortida a l'aparcament del Pla del Món.
1: I, per tant, final de la ruta.
0: Ens trobem a la propera. El guió d'aquesta ruta és de Josep Mumbrú, Guillem Soler i Gemma Permanyer i ha estat locutada per Guillem Soler i Gemma Permanyer.

I fins aquí el programa d'avui. Les 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de Les 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i, com sempre, en aquesta nova oportunitat que tenim a partir d'ara mateix d'escoltar algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana mateix. Les comencem avui a casa nostra, a Catalunya, amb la gent dels Amics de les Arts, que tenen nova cançó que es diu Segurament t'estimo i que és el primer avançament del seu nou disc que està previst que surti l'any vinent. Els Amics de les Arts, doncs, per començar avui aquestes estrenes i el seu Segurament t'estimo.

Així sona la nova cançó de Els Amics de les Arts, Segurament t'estimo. És un avançament, com us deia, del seu nou disc que veurà la llum l'any vinent. Així hem començat amb ells, amb Els Amics de les Arts, aquest recorregut musical que ens portarà per diferents històries d'aquí i d'allà, que ara mateix és el que anem a fer, obrir fronteres i anar-nos-en fins a Nord-Amèrica per escoltar la cantant, actriu i ballarina nord-americana Ariana Grande, també amb nova cançó sota el braç i que es diu Hate That I Made You Love Me.

La cantant, actriu i ballarina nord-americana Ariana Grande, la seva nova cançó Hate That I Made You Love Me. Així també ens ha acompanyat en aquestes estrenes que segueix el seu camí. I ara mateix tornem a Catalunya. Ell és nascut a Girona, es diu David Mauricio, i extret del seu nou disc, Deixar-ho escrit, amb 7 cançons que en formen part, hi ha aquesta, que és la nova, El que serà de mi.

Porto una estona caminant entre els barcells i duc la pell plena d'espines. Però tard o d'hora sé que ho aconseguiré i trobaré alguna sortida.

Morning Light, aquesta és la nova cançó d'Elisa Rose, aquesta DJ, productora musical i cantant britànica. Una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya. Ella es diu Aina Machuca, és una cantant, model i artista i guanyadora de la quarta edició del programa de talents Eufòria de 3CAT. Des de l'Ametlla del Vallès, així ens arriba amb una cançó que ja ens prepara per l'estiu. L'estiu ets tu. Quan el sol

L'estiu ets tu, aquesta és la nova cançó d'Aina Machuca, la seva cançó que ja, com us deia, ens prepara per l'estiu. La història que ens ha portat la cantant, model i artista, guanyadora de la quarta edició del programa de talents Eufòria de 3CAT, des de l'Ametlla del Vallès, ens ha acompanyat. I ara fem un viatge de nou cap a Anglaterra per escoltar el DJ i productor anglès Jonas Blue, amb nova cançó que es diu Girl.

És el més nou del DJ i productor anglès Jonas Blue, la seva nova història, que així de bé ha sonat i que es diu Girl. Seguim, i ara mateix anem a escoltar a una gent que es diuen Potser Dimarts. És, segons ells, diuen indie pop rural. Arriben des de Sants, Barcelona, i de l'Alt Penedès. La cançó que ens proposen és aquesta que escoltarem. Digue'm, per què m'has fet venir?

Aquesta és una de les 6 cançons que trobem en el disc Disculpeu l'enrenou, el nou disc dels Potser Dimarts. Aquest grup d'indie pop en rural que ens arriben des del barri de Sants i des de l'Alt Penedès. La cançó Digue'm, per què m'has fet venir? Una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Anem ara mateix a compartir una de les cançons de Perry, el projecte en solitari de Perry Edwards, exintegrant del famós grup britànic Little Mix. El passat mes de maig va treure una nova cançó que ara escoltarem i que es diu Passenger Princess.

Una de les cançons que enganxaran segurament aquest estiu es diuen Flashy Ice Cream, són sabadellencs, i aquesta és la seva nova cançó que avui ha sonat aquest estrenes. Es diu Imagina. Seguim endavant el nostre camí a través d'estrenes, acompanyant-te siguis on siguis, envoltats com sempre de bona música, de bones històries, que ara mateix passen per compartir el més nou del productor Michael Gray i la col·laboració en la veu d'Audrey Martels. Això es diu Beautiful.

La cançó es diu Beautiful, ens la porta Michael Gray, el DJ i productor anglès, i amb la col·laboració d'Audrey Martels, aquesta compositora, cantant i actriu nord-americana, vocalista de gira de la mítica banda Nile Rodgers and Chic. Beautiful, un altre dels temes interessants de la setmana, com també ho és Ivan Herzog. Ell és de Cambrils i ens presenta nova cançó que es diu Des de lluny.

Ivan Herzog, aquesta és la seva cançó des de lluny, des de Cambrils ens arriba, i amb la seva cançó que hem escoltat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Donna Lewis, és una cantant galesa, i amb la col·laboració de David Lowe ens proposen aquesta peça anomenada Fall Back Girl.

Donna Lewis, la cantant galesa, amb la col·laboració de David Lowe i aquesta cançó que es diu Fall Back Girl, una altra interessant novetat de la setmana. Es diu Ningú, és un projecte liderat per Guillem Obradors, que és originari de la comarca del Bages, concretament de la zona de Navàs i amb un fort vincle artístic i professional a Manresa i Rodalies, a la Catalunya Central. I la cançó que escoltarem d'ell és I mai t'ho he dit. Aquest és el projecte musical Ningú.

El projecte Ningú, com us deia, liderat per Guillem Obradors, des de la comarca del Bages, ens ha acompanyat amb aquest I mai t'ho he dit. Seguim ja pràcticament a la part final del nostre camí, ara mateix amb el més nou de Paul McCartney. Té nou àlbum i noves històries musicals que sonen d'aquesta manera. Come Inside és una d'elles.

Come Inside, aquesta és la nova creació musical de Paul McCartney amb un disc que porta com a nom The Boys of Dungeon Lane. I acabem, posem el punt i final avui aquest estrenes amb el cantant Tito Martí, nom artístic d'en David Martí, és un cantautor musicalment establert a Castellfollit del Boix, a la comarca del Bages, tot i que va néixer a Menorca i té unes profundes arrels menorquines. La seva família és de Ferreries i Maó. Per tant, escoltarem una de les seves cançons, la més nova, Si no fos un covard, i així acabem aquest estrenes amb Tito Martí. La setmana que ve tornem, aquí mateix. Rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ha visitat Montserrat en una jornada que culmina la seva visita a Catalunya. Abans, el pontífex ha visitat també el centre penitenciari de Brians, UAS, Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó.
3: Hoy Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres. Pero te sueñe mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
2: I aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14. Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans a les 10 del matí, just davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquests. Són declaracions que ha fet a BTV.
4: Clar, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que és dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
2: I la direcció de Nissan proposa als sindicats rebaixar l'expedient de regulació d'ocupació a Catalunya dels 211 treballadors afectats a 195. La multinacional, que ha negociat amb els sindicats fins aquesta matinada, també argumenta les indemnitzacions pels acomiadaments que dependran de cada tram d'edat. Avui la plantilla vota el preacord en 3 assemblees que després s'ha de ratificar, això sí, pels afectats. Comèdia, dansa, moda i art contemporani estan a l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 a l'11 de juliol. El festival també dedicarà enguany espai al Parc del Fòrum i a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. I l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga Masculina. El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última Lliga d'hoquei patins que va guanyar l'Igualada va ser el 1997.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. A hores d'ara, a Lleó 14, visita la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval de Barcelona per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. És una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Allà hi ha la nostra companya Esther Minguell. Bona tarda.
3: Bona tarda, en marxa aquí a la parròquia de Sant Agustí, la trobada de Lleó 14 amb prop d'un centenar d'entitats socials que treballen amb persones vulnerables. Juntament amb la visita a la presó de Brians, aquest acte és un dels més socials de la visita que fa el Papa a Catalunya. Tres representants d'institucions, Càritas, Ovinso i les religioses adoratrius, expliquen les problemàtiques de les persones que tenen, vinculades amb la pobresa, addiccions i també dones que han exercit la prostitució. També està previst que un nen que viu aquí al Raval li expliqui, li llegeixi una carta explicant les dificultats de la seva família. Com sabeu, el Raval és un dels barris més vulnerables de Barcelona. Aquí, en aquesta parròquia, precisament, cada migdia se serveixen dinars a 400 persones que visiten aquest menjador. Aquesta parròquia està regentada pels Agustins, que és l'ordre de la qual pertany el Papa, i aquí fora de l'església, a la plaça Sant Agustí, centenars de persones encara esperen per saludar-lo de nou quan surti de la parròquia. Ja ho han fet a la seva arribada fa doncs, aproximadament mitja hora, amb crits aclamant-lo.
2: Moltíssimes gràcies, Esther, i més temes a banda d'aquesta visita del Sant Pare, de la qual estem molt pendents i anirem seguint durant tota aquesta tarda. El govern mantindrà les restriccions per contenir la pesta porcina africana a l'àmbit de Collserola i els seus voltants, almenys fins a finals de l'estiu. Així ho asseguren fonts del Departament d'Agricultura després de la reunió que ahir dimarts van mantenir el conseller Òscar Ordeig amb representants dels municipis afectats per aquestes mesures. Entre aquests ja Sant Cugat del Vallès, que ha assegurat que es va posar, això sí, sobre la taula l'opció de fer més proves pilot amb reobertures controlades a determinats espais. Des d'Agricultura, però, no confirmen aquest extrem i mantenen que no es valorarà fins a finals d'estiu. I efectius d'emergència busquen una submarinista que ha desaparegut al cap de Creus després que el corrent l'arrossegués mentre feia immersió. L'avís s'ha rebut quan faltaven 10 minuts per les 12 del migdia. Segons els bombers, qui ha donat l'alerta ha estat el seu company. Tots dos es trobaven fent immersió a la zona de l'illot de Sescalladora, situat en plena reserva natural, quan el corrent se l'ha endut. Ell ha pogut tornar a la barca i ha pogut avisar perquè ella havia desaparegut. Darrer punt, Girona xifra en un 61% el percentatge a la ciutat durant el 2025, que són 10 punts més que el 2023 per la neteja. L'Ajuntament ha fet públiques avui les dades de l'any passat, situant la ciutat mitjana amb més de 100.000 habitants a Catalunya.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Papa Lleu XIV ha fet una crida a acompanyar i promoure el qui més ho necessiten, i ho ha dit a la parròquia de Sant Agustí del Raval, on ha advertit a més que cal assistir a les persones més vulnerables perquè sembla que s'ha perdut el sentit de la dignitat sagrada de l'ésser humà. El Papa ha reivindicat la figura dels avis i àvies i ha demanat que no es normalitzi la soledat de la gent gran. A l'espera de l'acte central d'aquesta visita, que serà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, aquest vespre Lleó XIV ha visitat Montserrat al migdia en un ambient d'expectació màxima. El pontífex ha presidit la pregària del Rosari i ha fet la veneració de la Mare de Déu de Montserrat, de qui el Papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i de respecte cap als altres.
3: Demanem a Maria, Reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, e que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials.
2: I avui, segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària. Al matí s'han examinat d'història i filosofia i la resta del dia d'algunes assignatures optatives. Els estudiants es mostraven avui satisfets, alguns, si més no, de com havien anat els exàmens.
4: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat, i ho he respost tot. Jo crec que bé.
5: Les preguntes eren com bastant àmplies i a la veu bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
6: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit.
2: I les reaccions als grups municipals arran de la mort d'un home per un tret al carrer Balmes de Barcelona han estat immediates i molt crítiques amb la situació de seguretat a la ciutat. Els partits han expressat la preocupació per l'augment de violència armada a Barcelona i han reclamat mesures urgents per posar fi als tirotejos després d'aquesta segona mort a trets en més d'una setmana. L'alcalde Collboni ha demanat reforçar la presència policial als carrers de la ciutat. I l'historiador de l'art, escriptor i filòsof Valentín Roma ha estat escollit com a nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona. El MAC va així ho ha elegit per unanimitat al jurat del concurs per substituir l'actual directora Elvira Diangani Ossé, que va deixar d'ocupar el càrrec perquè no el pot compatibilitzar amb la direcció del MACMA amb la Bienal d'Art d'Abu Dhabi. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
3: Milers de persones tornen a rebre aquesta hora el Papa Lleó XIV en el seu trajecte fins a la Sagrada Família en l'acte que ha de cloure la seva històrica visita a Barcelona. Ara mateix segueix el seu recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló fins a arribar a Sardenya. Jordi Fortià.
4: Un acte en el que s'espera la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint avui amb els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. A dins i fora del temple, fidels i curiosos l'esperen.
5: Desde que escuché que lo anunciaban de que el Papa viene a Barcelona, yo dije, guay, esta yo no me la pierdo.
6: Estoy muy emocionada, estoy deseando ver al Papa.
7: Mira, tengo los pelos de punta y aún no ha llegado.
8: Especialmente de Brasil, para ver al Papa.
9: A mí me agrada ver gente, me siento y ver gente pasar y me agrada.
10: Una experiencia inolvidable.
3: Lleó XIV s'encomana la Moreneta en la seva missió d'aconseguir justícia i pau al món en un Parlament farcit de fragments en català.
4: Ha estat durant la seva visita al monestir de Montserrat carregada de simbolisme i envoltat de milers de persones.
11: Demà anem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics, i en les comunitats cristianes.
3: Maten d'un tret un home a Barcelona a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, en ple dispositiu de seguretat per la visita del Papa.
4: És el segon tiroteig en pocs dies a la ciutat Comdal. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant dels fets com aquest. Són declaracions a BTV.
12: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
3: En cultura, comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 a l'11 de juliol.
4: El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. Jordi Herreruela és el director de la Cruïlla.
13: És que el Cruïlla és més que música, és molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
3: I en esport, Janire Gallut arrenca la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana.
14: En breus instants començarà el partit entre el Club Natació Sant Andreu i el Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final. A les 9 de la nit, el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec i pendents també de la penya, que juga aquest vespre a les 8 a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga CB.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Cada vegada hi ha hagut més clarianes a gran part de Catalunya i, tot i això, queden alguns núvols a cavall de les comarques de Girona i Barcelona. Núvols que són més aviat dispersos, però que en alguns racons del Ripollès, de la Garrotxa, del Berguedà, d'Osona, del Lluçanès, en alguns moments s'han fet força gruixuts i acabaran deixant fins i tot alguna gota. Molt poca cosa. També aquesta propera matinada, molt d'hora el dijous al matí, si de cas, algun ruixadet arribarà a caure a la costa del Maresme o a l'àrea metropolitana, el Barcelonès, en aquest cas. Núvols que igualment han d'anar menys amb el pas de les hores i, per tant, al mig matí i al migdia del dijous ja seran de força sol. De fet, demà el dia serà radiant a la majoria de comarques del Pirineu, de Ponent, de l'Ebre, amb una mica de vent al matí, també a l'Empordà, i una temperatura que despertarà més fresqueta que la d'avui. Però, en canvi, el dijous a la tarda, la calor començarà a intensificar-se respecte a aquest dimecres. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. De moment, a aquesta hora, destaquem aturades en alguns punts, no massa. Globalment, no hi ha massa complicacions a la xarxa viària. En aquest, per exemple, de l'autovia 2, tenim aturades a la zona de Sant Feliu de Llobregat, al punt de connexió des de l'autopista B23, en sentit Barcelona, i també a la C32, en aquest cas, a la zona del Prat, i també de Sant Boi de Llobregat, en aquest cas de sortida, en sentit Castelldefels. Lentitud en retencions també la C58 entre Montcada i Reixac i Torre Baró d'entrada a Barcelona i altres zones més puntuals com és la C60 Argentona tocant a la C32 en sentit Mataró o també la façana portuària de la Ronda Litoral en sentit Trinitat. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Milers de persones tornen a rebre a aquesta hora el Papa Lleó XIV en el seu trajecte fins a la Sagrada Família en l'acte que ha de cloure la seva històrica visita a Barcelona. Ara mateix segueix el seu recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló fins a arribar a Sardenya, un acte en el que s'espera la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint avui amb els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí.
4: Així es completarà la segona jornada de la seva visita a Catalunya, una jornada que ha començat aquest matí amb una visita a la presó de Brians i ha culminat també aquest migdia amb el viatge a Montserrat en una visita carregada de simbolisme. A la tarda i abans d'arribar a la Sagrada Família, el Papa ha visitat el convent de Sant Agustí, al barri del Raval, l'ordre de la qual ell en va ser membre.
0: Des de quarts de 7 de la tarda han anat arribant les màximes autoritats del país, amb la presència ja dels Reis d'Espanya, de Pedro Sánchez, de Salvador Illa, de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, o també del president del Parlament, Josep Rull, al Temple. Mentrestant, aquesta és l'agenda prevista del Pontífex a la Sagrada Família, Mont Carvajal, bona tarda.
5: Bona tarda. El Papa Lleó XIV arribarà acompanyat de l'arcabisbe Joan Josep Omella, que fa de mestre de cerimònies del Vaticà. El Papa entrarà a l'església, baixarà a la cripta d'Antoni Gaudí i després cap a les 8 farà una missa solemne de centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest acte durarà una hora i quart aproximadament. Després, cap a quarts de 10, tot el seguici sortirà a la façana del Naixement i el Papa beneirà la Torre de Jesús i la seva il·luminació. Serà el punt culminant d'aquest acte. Després, les autoritats li donaran una placa de record de Gaudí, com ja ho van fer amb els papes Joan Pau II i Benet XVI. Després marxarà pel carrer Sardenya. La Torre de Jesús fa 172 metres i mig i converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món.
0: Gràcies, Mont. Ho dèiem ara, milers de persones s'han volgut acostar a la Sagrada Família per rebre el Papa. Des de primera hora de la tarda, els carrers Passeig de Gràcia, Sardenya o Rosselló estan plens de fidels que volien veure el Pontífex amb el Papa Mòbil en el seu trajecte fins al temple. Allà hi tenim la nostra companya d'Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó. Clàudia, bona tarda.
6: Molt bona tarda. Estem, sens dubte, davant d'un ambient que està marcat per la devoció i l'expectació. 8.000 fidels són els que es troben ben a prop de la Sagrada Família, 4.000 fora de la Basílica i 4.000 més entre ells, també autoritats, dins de la Basílica. Però són molts més els que estan reunits a la zona habilitada al carrer de la Marina, davant la façana del Naixement i els carrers adjacents per poder seguir la cerimònia. A fora s'han instal·lat pantalles gegants perquè el públic pugui veure en directe la històrica jornada. Moments abans abans que permetessin als fidels apropar-se a l'àrea, que això ha estat a partir de 4:45, hem pogut parlar amb alguns d'ells, tots esperant amb gran emoció l'arribada del Papa Lleó XIV.
7: Des de que escuché que lo anunciaban de que el Papa viene a Barcelona, yo dije, guay, esta yo no me la pierdo.
8: Estoy muy emocionada, estoy deseando ver al Papa.
9: Mira, tengo los pelos de punta y aún no ha llegado.
10: Especialmente de Brasil, para ver al Papa.
11: A mí me agrada ver gente, me siento y ver gente pasar y me agrada.
12: Una experiencia inolvidable.
6: L'àrea està fortament blindada per un ampli dispositiu de seguretat, incloent-hi restriccions de trànsit, talls de carrers i desviacions de les línies de transport públic. Tot i els talls i la massificació d'avui, hem de dir que es viu un clima de calma festiva i de fita històrica a mesura que la ciutadania espera la benedicció del pontífex a la recentment culminada Torre de Jesús.
0: Gràcies, Clàudia. I en la penúltima parada del Papa, abans d'acabar la visita a Barcelona, el pontífex s'ha reunit amb entitats socials i de caritat al convent dels Sant Agustins del Raval, un ordre de la qual en va ser membre. Lleó XIV ha començat la seva intervenció precisament assegurant que Sant Agustí s'hi sent com a casa. Esther Minguell.
13: Aquí a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, molt a prop de les Rambles de Barcelona, a l'alçada del Liceu, el Papa Lleó XIV ha viscut una de les trobades més socials de tot el viatge aquí a Catalunya, a banda de la visita aquest matí a Brianzo. Ha sigut una trobada, una reunió, amb unes 90 institucions socials que li han explicat la feina i el dia a dia que fan combatent la pobresa i atenent a les persones que necessiten doncs, més recursos. D'aquestes 90 institucions doncs, s'ha escollit la representació de 3 entitats, ha estat Càritas, Ovinso, que és una fundació que treballa amb persones que tenen addicció a les drogues, i també una comunitat de religioses que treballa amb dones que han exercit la prostitució i que li han pogut explicar quin és el seu dia a dia, quina és la seva feina. El Papa Lleó XIV les ha escoltat i després els ha adreçat a elles i a totes les institucions aquí representades i també a les autoritats assistents, doncs els ha transmès un missatge elevant el caràcter social i elevant també el valor de la caritat.
14: El cristià, a més de ser bondadós i amable, ha de ser compassiu, estimar sense interès i buscar el bé dels altres, sabent que en cada germà i germana que sofreix hi trobem el mateix.
13: Un dels protagonistes de la trobada ha estat l'Enzo, un nen que viu aquí amb la seva família al barri del Raval, que li ha pogut explicar les dificultats que viu amb la seva família i explicar-li una mica la realitat d'aquest barri.
0: Aquesta és l'agenda d'aquesta tarda del Papa Lleó XIV, però aquest matí l'acte central del pontífex ha estat a Montserrat. En un ambient d'expectació màxima, el Papa ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el Papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou, alternant català i castellà, Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i respecte cap als altres. Canal Taronja Noia, Sergi Lladó.
15: El Papa Lleó XIV ha rebut aquest migdia un bany de masses en la seva visita a Montserrat. Ha venerat, com dèieu, la imatge de la Verge, de la Mare de Déu de Montserrat, mentre el virolai sonava de fons. El Papa Lleó XIV ha fet una manifestació de fe i ha fet moltes referències a la Verge de Montserrat.
16: Demà anem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les columnes, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
15: Tot l'acte que estava previst avui a l'abadia de Montserrat ha anat, com es diria en anglès, on time, i és que el Papa ha arribat amb el Papa mòbil, descapotat, als vols de les 12 del migdia, ha saludat a les 8.000 persones que s'aplegaven a la plaça de Santa Maria i després ha estat rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gast, ha presidit la pregària, el cant de la salve, i també ha pogut escoltar el virolai abans de venerar la Verge de Montserrat.
0: Efectivament, més de 8.000 persones han assistit a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient d'il·lusió i nervis. Des de primera hora del matí, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex. Fins i tot algunes persones han passat la nit a la muntanya per assegurar-s'hi un lloc privilegiat. Canal Taronja Central, Quim Roura.
12: han arribat ben d'hora al matí.
17: Ens hem llevat a les 6 del matí, hem arribat a les 8 i mitja per agafar l'aeri.
18: Moltes ganes, estàvem ja desitjosos de que arribés aquest dia 10.
19: Il·lusionada, molt il·lusionada.
12: Són alguns dels centenars de fidels que des de primera hora d'aquest dimecres s'han concentrat a la plaça de l'Abadia de Montserrat per agafar posicions i veure el papa des de primera fila.
19: I amb ganes ja de que estigui aquí. L'he seguit molt aquests dies també per la televisió.
20: Molt nerviosa, la veritat. Falten poques horetes, però ara em ficaré allà a rebre el de peu.
21: Portàvem ja 3 mesos amb la reserva, vol dir que ja ho esperàvem. Venim molt il·lusionats i esperem pues, com una energia, un carregar piles.
22: Esperem que passi de peu i que li puguem dir al papa moltes coses.
21: Benvingut.
22: Sí.
21: Benvingut.
12: Amb Lleó XIV, l'abadia ha rebut després de 44 anys el màxim representant de l'Església. Per molts dels feligresos, la presència del papa en aquest símbol del catalanisme suposa un orgull.
18: Això que hagi vingut aquí a Montserrat és un punt molt a favor del Vaticà i del Sant Pare, que ha decidit vindre aquí, perquè nosaltres som catalans i

0: Visitat l'arribada del Papa han estat dues, les recluses, dues dones, les que han posat veu a aquest col·lectiu i amb les seves experiències personals han traslladat al Papa el que significa estar privat de llibertat. Quina ha estat la resposta del Papa? Doncs que cap error ens identifica com a persones.
1: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido.
2: Hoy Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Os invito a seguir soñando el sueño de Dios. Os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
0: El ministro de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el president català Salvador Illa, han estat els encarregats de donar la benvinguda en la primera visita que un pontífex fa a una presó espanyola.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
4: Més enllà de la visita del Papa, en la crònica política, Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar avui retrets pujats de to al Congrés dels Diputats. Ha estat només dos dies després que el Papa Lleó XIV demanés, des del mateix escenari, aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. Jordi Casino.
5: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
6: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
7: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero. Primero, ¿quién es M. Rajoy? Ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
5: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
8: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
7: Nosotros estamos trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
5: Sessió de control al govern espanyol on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent, tal i com està previst.
4: En successos, a Barcelona aquest matí un home ha mort per un tret de bala, ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita del Papa Lleó XIV.
9: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí, just al davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. Un home n'ha abatut un altre a trets i després ha fugit. La proximitat amb la comissaria fa que es disposin imatges de l'autor dels fets. Els Mossos han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas.
4: I l'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest, i és que es tracta del segon tiroteig d'aquesta setmana.
9: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
10: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que era dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
9: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup del consistori, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
4: Segon dia de selectivitat arreu de Catalunya. El tret de sortida l'han donat els exàmens d'història i filosofia, unes proves que els alumnes han trobat prou assequibles. En canvi, la de matemàtiques, a la tarda, l'han trobat més difícil que altres anys. Tot plegat en les primeres proves de selectivitat que es fan amb detectors per evitar que els estudiants copiïn. Ràdio Sallent.

0: No, una part d'on.
1: Segon dia de selectivitat superat pels més de 45.000 alumnes que aquest any s'han matriculat a l'ESPAU. Un any, per cert, de rècord d'estudiants apuntats. Durant el dia d'avui, igual que ahir, no hi ha hagut cap incidència. De moment, tampoc s'ha detectat cap alumne que fes servir el mòbil durant l'examen. Ho explica la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, des d'un dels tribunals de Manresa.
2: De moment no hem registrat cap incidència. Catalunya ja ha estat pionera fent ús d'aquest tipus de dispositius i el que volíem era garantir l'equitat a l'hora de fer l'examen, que els estudiants tinguessin tots i totes la mateixa oportunitat de fer un examen sense tenir favoritisme a l'hora d'aconseguir informació de forma no correcta. No?
1: De fet, avui mateix a la Universitat Politècnica de la capital del Bages s'hi han passejat alguns detectors que no han trobat res de res. Per tant, un dia tranquil igual que ahir en què, tot i la visita del papa i les preocupacions per la mobilitat, només van recollir queixes menors com dubtes en l'examen de física que la consellera assegura que revisaran. Demà serà l'últim dia de selectivitat que començarà amb l'examen de Llengua Catalana i Literatura.
0: En cultura, comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 a l'11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. David Navarro.
3: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
4: És que el Cruïlla és més que música, és molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
3: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
0: I Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen al certamen, una aposta clara per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Figús.
5: Sota el lema Celebrem, la Fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Anna Giribet assegura que la voluntat de la Fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
6: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institu Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic. I el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
5: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb Incontinuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
7: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Geniri Gallut, bona tarda.
8: Bona tarda. En joc el primer partit de la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo entre el Club Natació Sant Andreu i el Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc per la final. De moment, les andreuenques guanyen 0-2 al final del primer quart a les 9 de la nit. El Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiakos grec. Demà a les 7 de la tarda, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros a les 7 de la tarda a les semifinals de la Champions masculina, en la cita que també se celebra a Malta. I en bàsquet, el Joventut de Badalona juga aquest vespre a les 8 i a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga CB. Dani Miret és el tècnic de la penya.
9: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
8: I ahir, en el primer partit de les semifinals, el Barça va guanyar clarament el Tenerife per 100-67. Sentim el tècnic, Xavi Pasqual.
10: Agrair el suport del públic, ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
8: Demà a les 8 del vespre, també el Palau Blaugrana juga el segon partit de la sèrie. I en hoquei patins, el president de l'Igualada Hoquei Club, Manel Burón, ha estat protagonista a la xarxa l'endemà d'eliminar el Barça a les semifinals de l'hoquei Lliga Masculina. L'última lliga que va guanyar l'Igualada va ser el 1997. Enguany, el rival a la final és el Liceo Gallec. El president té clar quin és el secret del club que presideix.
11: La fem mou muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
8: I ahir es va acomiadar del Barça després de 16 temporades l'experimentat i destacat porter Sergi Fernández, del Santim.
12: Emocions contrastades, content i orgullós per haver tingut l'oportunitat i el privilegi d'estar tants anys en aquest gran club i defensar aquest escut i guanyar molts títols i tenir els millors anys de la meva vida. I alhora, doncs, molt trist per no haver pogut arribar a aquesta final de la Lliga, la meva última temporada aquí, i poder brindar un últim títol, o si més no, una última batalla al Palau, no?
8: Doncs fins aquí l'actualitat esportiva.
0: Moltíssimes gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
13: Notícies en Xarxa, edició vespre.
14: La xarxa de comunicació local.
15: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
16: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
17: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
18: El consum de les benzodiazepines.
19: Les benzodiazepines són fàrmacs que serveixen pel tractament d'ansietat o per millorar el descans quan es pateix insomni o estrès molt greu. El lorazepam o el diazepam són alguns dels més coneguts i utilitzats. Són útils quan s'utilitzen correctament i durant períodes curts, però el seu consum prolongat pot comportar riscos importants. A Catalunya, el consum de benzodiazepines ha augmentat en els darrers anys. L'ús continuat pot generar dependència, dificultats per concentrar-se, somnolència o un augment de risc de caigudes i accidents. Per això, és important seguir sempre les indicacions del professional de salut i no prolongar-ne el tractament sense control mèdic. Les benzodiazepines poden ser una eina útil, però no una solució permanent. Fer-ne un ús responsable és una qüestió de salut per a tothom.
17: Salut Activa.
20: Ricard Genué, metge resident de Medicina Familiar i Comunitària.
21: El benefici d'aquesta medicació està exempt de dubtes, però a llarg termini l'eficàcia d'aquests medicaments disminueix. I a més, poden causar danys i efectes secundaris greus, el risc d'accidents, problemes de memòria, debilitat, confusió, pèrdues d'equilibri, risc de fractures, així com l'addicció que generen, dificultant que puguem abandonar-los.
17: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
14: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 2:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de D59 d'avui, dimecres 10 de juny del 2026. Informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Vigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que Sant Feliu i Vigues i Riells impulsen una cromaescalada solidària vinculada al Tour de França. Sant Miquel del Fai acull una visita de persones grans per fomentar el benestar i la convivència. I la Cel de Caldes creix fins a 611 llars amb noves adhesions a les organitzacions.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'edició de l'E59 d'avui explicant-vos que Sant Feliu de Codines i Vigues i Riells del Fai han unit forces per dur a terme una activitat relacionada amb el Tour de França, que passarà per Sant Feliu el pròxim 6 de juliol. Es tracta d'una cronoescalada ciclista i solidària on al capdavant de l'organització hi trobem l'Oncodines Trail gestionant una prova que vol integrar Vigues i Riells del Fai en aquesta febre del Tour i, de pas, obrir el marcador de donatius per a la lluita contra el càncer de l'Oncodines 2027. Jordi Espanyol és membre de l'organització i ens explica com neix la idea i com funcionarà la cursa.
2: Ens vam proposar fer una prova entre els dos pobles. És una, aquella carretera, la pujada, la típica pujada en costa que s'ha fet tota la vida amb cotxes, es va fer la setmana passada, és un lloc, un recorregut molt típic de ciclista, que hi passa moltíssima gent el cap de setmana, hi passen moltíssims ciclistes, i és una pujadeta curta, d'uns 6 quilòmetres, d'un desnivell bastant suau, o sigui, no és una escalada amb un pic d'aquests dels Alps, ni... I hem pensat que es podia fer una prova entre els dos pobles. La versió l'hem intentat fer una mica, com és una pujadeta curta i no té molt desnivell, hem pensat en fer-la una mica més divertida. Llavors fem dos tandes, dos pujades, les fem en grups de quatre, perquè així també tallem la carretera en lloc de fer sortides un a un, que els cronos van sortint d'un amunt cada minut o cada mig minut. Això sí, s'apunta molta gent. Seria molta estona. Llavors fem grups de quatre i els donem l'opció de fer dos pujades, que sumin els temps de les dues, o sigui, ho fem una miqueta més amè, perquè sigui més divertit. I perquè a les 3 o 4 hores de fer-ho, quan serem a les 10, a la 1 volem obrir la carretera.
0: Un nou repte solidari que es disputarà el 21 de juny entre els dos municipis. Però més enllà de l'aspecte esportiu, la cita també tindrà un clar component solidari, ja que les inscripcions es convertiran en donatius per a la propera edició de l'Oncodines Trail.
2: Que les inscripcions, com nosaltres som una organització que només busquem fons per després donar-los a fundacions i hospitals i demés, vam dir que tota la recaptació no féssim una inscripció com a tal, sinó que féssim un donatiu per poder participar. I el donatiu el gestionem directament en Codines per començar, diguéssim, el camí del Codines del 2027. Seria la primera recaptació que tindrem de cara a l'Oncodines l'any que ve.
0: La cronoescalada comptarà amb categories masculines i femenines dividides per edats i premiarà tant els millors temps absoluts com els millors ciclistes locals. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a través del web de l'Oncodines Trail amb un donatiu mínim de 20 euros que es destinarà als projectes d'investigació i assistència oncològica amb els quals col·labora l'entitat. El passat 5 de juny, Sant Miquel del Fai va rebre una visita ben especial. Més d'una cinquantena de persones grans procedents de diversos habitatges amb serveis de l'Ajuntament de Barcelona van recórrer el conjunt monumental en una jornada pensada per sortir de la rutina, descobrir el patrimoni del territori i compartir experiències amb altres residents. La sortida, impulsada per Accent Social, va reunir participants de diversos equipaments de la capital catalana, que van poder gaudir tant de l'entorn natural com de la riquesa històrica d'un dels espais més emblemàtics de la nostra zona. Per a molts dels participants, la visita també ha servit per recuperar i reviure experiències vinculades a aquest indret. És el cas de Rosa Simó, usuària dels habitatges amb servei per a gent gran Urrutia, que destaca la importància d'aquestes sortides per conèixer gent nova i compartir moments amb altres residents.
3: Què té aquestes sortides? És que coneixes la gent nova i a la vegada trobes amb gent de la mateixa casa on vius que la veus poc, però T'agrada trobar-te-la, parlar amb ella, ser amigable amb un, amb l'altre. I la veritat, jo entro, m'hi trobo molt a gust.
0: Ana Mar Horta, resident de l'habitatge amb serveis per a gent gran Venezuela, explica que la trobada li ha permès descobrir un espai que no coneixia.
4: El lugar era muy lindo, bellísimo, la naturaleza, las montañas, la cantidad de árboles tan bonitos, la comida fabulosa, todo lo que pusieron estaba muy bueno. Muy bueno, muy bueno, me pareció muy bueno estar, compartimos con ellos los de los otros, nosotros los de aquí de Venezuela con otros habitantes. Muchas personas muy agradables, las personas también encargadas de cada uno de ellos, muy simpáticas y muy comprometidas con nosotros también.
0: I és que més enllà de la visita cultural, els responsables dels habitatges destaquen que aquestes activitats tenen un impacte molt positiu en el benestar emocional de les persones grans. Segons expliquen, compartir experiències fora del seu entorn habitual ajuda a crear nous vincles, reforçar les relacions socials i combatre situacions de soledat no desitjada. Ens ho explica Anna Carballo, directora dels habitatges amb serveis per a gent gran Navas de Tolosa.
5: Iniciatives com aquesta són una eina molt valuosa per combatre la soledat no desitjada. El fet de poder compartir una experiència significativa amb altres persones doncs, fomenta les relacions socials, ja sigui creant nous vincles o reforçant els que ja existien. I el fet de poder reunir persones de diferents centres també ajuda a afavorir el sentiment de pertinença a una comunitat més àmplia, on es poden compartir converses, interessos i vivències. A més, aquestes trobades també ajuden a generar xarxes de suport i a reforçar la idea que envellir també pot ser una etapa plena d'oportunitats per relacionar-se, participar i gaudir en companyia.
0: Però els beneficis no es limiten només a les relacions socials. Aquestes sortides també ajuden a les persones grans a mantenir-se actives i descobrir nous espais fora del seu entorn habitual i a sortir de la rutina.
5: Després d'alguns anys fent aquestes sortides culturals des d'habitatges amb serveis, hem vist que tenen un impacte molt positiu en les persones usuàries, tant a nivell emocional com social, perquè són una oportunitat per poder sortir de la rutina, per descobrir nous llocs i també per viure experiències doncs, significatives i enriquidores per a ells, que els generen il·lusió i motivació i sentiments positius. A més, també fomenten la participació activa, estimulen la seva curiositat i ajuden a mantenir una bona qualitat de vida.
0: I és que després d'anys impulsant propostes similars, els responsables asseguren que continuen sent una de les activitats més ben valorades pels residents, ja que combinen cultura, convivència i descoberta del territori. I en aquesta ocasió, Sant Miquel del Fai ha estat l'escenari perfecte per fer-ho possible. La comunitat energètica local, coneguda popularment com la CEL de Caldes de Montbui, fa el salt definitiu a la perifèria del municipi. Després que la Junta de Govern hagi donat el vistiplau a les sol·licituds, un total de 224 famílies de les 8 urbanitzacions de la vila s'han adherit oficialment a la fase 3 del projecte. Amb aquestes noves incorporacions, la comunitat pública d'energia solar assoleix un total de 611 llars beneficiàries a tot Caldes. La iniciativa se centra en la coneguda com a modalitat A, pensada especialment per a veïns que viuen en blocs de pisos o que, per motius tècnics o econòmics, no poden instal·lar-se plaques solars particulars. En aquest cas, l'Ajuntament els cedeix part de l'energia neta que produeixen els 27 equipaments municipals. L'alcalde Isidre Pineda destaca el creixement d'un projecte que ja beneficia a una part significativa del municipi.
6: La CEL creix, la comunitat energètica de Caldes arriba a les urbanitzacions del nostre municipi gràcies a aquestes noves instal·lacions que s'han anat instal·lant en els darrers mesos i que doncs, permetran que fins a 224 persones, o de fet, més ben dit, 224 domicilis, puguin adherir-se a la comunitat energètica pública més gran de Catalunya, aquesta iniciativa tan innovadora que tenim al nostre municipi per lluitar contra el canvi climàtic i també per reduir la factura de la llum dels calderins i les calderines. En aquest sentit, avui som a la instal·lació fotovoltaica de Can Valls, on justament aquestes mateixes instal·lacions donaran servei a través d'un quilowatt a cada una de les famílies que ho han sol·licitat. En concret, les que som ara donaran servei a fins a 75 veïns o domicilis d'aquí de Can Valls i de Torrenagrell. Això passarà també amb diferents veïns i veïnes, per exemple, de Can Maspons, de Can Regassol, de Lledoners o també del Farell. D'aquesta manera aconseguim cobrir, gràcies a aquestes diferents instal·lacions, tot el nucli urbà, totes les urbanitzacions, arribant a més de 600 domicilis que, amb números absoluts, estaríem parlant d'un 10% de la població de Caldes de Montbui que estarà, doncs, consumint energia verda, energia que es produeix a Caldes de Montbui a través del potencial fotovoltaic d'aquestes 27 instal·lacions públiques que hi ha a la nostra vila.
0: Les noves adhesions es distribueixen de manera desigual pel territori calderí. La Font dels Enamorats lidera la llista de noves altes, amb 62 famílies, seguida de Can Valls amb 43 i Torrenagrell amb 32. A l'altra banda, la urbanització de Can Regassol és la que registra menys incorporacions en aquesta fase, amb només 5 llars. El regidor d'Acció Climàtica, Jordi Martín, remarca l'èxit d'aquesta expansió.
7: Bé, ara podem dir que ja hem completat el que és l'expansió de la CEL a tot el nucli urbà. Per tant, d'alguna manera, gràcies a les 8 instal·lacions que hem fet a les diferents urbanitzacions del nostre municipi, tot el sòl urbà de Caldes es pot connectar a la CEL. Totes les persones que viuen a Caldes poden formar part de la CEL de Caldes. En total, després d'obrir les adjudicacions, s'han apuntat 224 famílies provinents de les urbanitzacions del nostre municipi. És molt bona notícia i reflexa l'èxit d'aquesta iniciativa. Ara, en concret, som a Can Valls. A Can Valls hi ha una instal·lació de 100 quilowatts, aproximadament, que donarà servei a 75 famílies que s'han apuntat de Can Valls i de Torrenagrell. Per tant, totes aquestes persones, òbviament, les de Can Valls i Torrenagrell, però de totes les altres urbanitzacions, del Farell, dels Saulons, de la Font dels Enamorats, de Regassol, de Maspons, de Lledoners, totes aquestes famílies, a partir d'aquest estiu, ja gaudiran d'un descompte a la seva factura de la llum i, per tant, seguim avançant en la transició energètica en el nostre municipi, seguim avançant amb l'aposta forta per una energia quilòmetre zero sostenible fotovoltaica feta al nostre municipi, que alhora disminueix la factura de la llum dels nostres conciutadans.
0: També han confirmat que en els propers dies es contactarà individualment amb els veïns seleccionats per dur a terme la signatura de convenis. El Consell Comarcal del Moianès ja ho té tot a punt per una nova edició de l'Universitat d'Estiu. Els cursos d'Història i de Gestió Emocional seran les matèries principals. Ens ho explica en Jordi Givert.
8: Aquesta 12a edició donarà el tret de sortida el proper dilluns 15 de juny amb un acte gratuït i obert a tothom, la presentació del llibre Anatomia de l'Esperança, que anirà a càrrec del seu propi autor, el filòsof Francesc Torralba. La programació d'aquest any convida als participants a dos tipus d'activitats gratuïtes amb dos cursos de pagament que se concentraran durant la setmana del 29 de juny al 3 de juliol. Als matins s'impartirà un curs de patrimoni i història que proposa un recorregut detallat per la industrialització del Moianès, mentre que a les tardes serà el torn de les competències personals amb el monogràfic Eines de millora per la vida emocional. La recta final de la Universitat d'Estiu oferirà dues propostes més de caràcter gratuït. El dissabte 4 de juliol es faran visites teatralitzades a la Casa Museu Prat de la Riba de Castellterçol, amb places limitades per ordre d'inscripció. De fet, totes les inscripcions pels cursos de la Universitat d'Estiu del Moianès ja estan disponibles al portal web del Consell Comarcal i també via telèfon. Finalment, el dilluns 6 de juliol es tancarà el certamen amb la jornada Indústria i Dones, una sessió que pretén reivindicar el paper fonamental de la mà d'obra femenina en el teixit fabril del Moianès.
0: I el carrer Sant Pere de Moià vol reactivar les antigues enramades a partir d'un treball de recerca artística impulsat des de l'Espai d'Art a Cobert, Jordi Givert.
8: Ho farà a través d'una proposta artística i participativa de la creadora i artista Anna Pascó Voltà, batejada amb el mateix nom i emmarcada dins del cicle La Tradició de l'espai a cobert. L'objectiu d'aquestes enramades no és una reconstrucció folklòrica, sinó activar una pràctica viva i autònoma que els mateixos veïns del carrer puguin mantenir al llarg del temps. La iniciativa recupera elements de la tradició perduda amb el pas del temps, com ara la recuperació del sopar popular, la decoració vegetal de la festa i el joc popular de la virolla per rifar rajoles en versos. La celebració està prevista per finals d'aquest mes. La celebració gira al voltant del pa, elaborat en forma de clau, el símbol de Sant Pere. El ritual començarà a l'antiga lleteria del carrer, on un infant de 12 anys farà una ofrena de llorer i roure per despertar la imatge del sant. A més, el sopar comptarà amb 8 plats de ceràmica creats amb l'artesania local, la Pit Roig. Aquests plats cada any quedaran en custòdia d'un veí diferent per garantir la continuïtat de la festa.
0: I acabem el programa d'avui amb la secció que tots esteu esperant, que és la secció de la ràdio a l'escola, que fan els alumnes de l'escola Jaume Balmes. Us deixem amb un nou episodi. Deu.

Hola, sóc l'Arnau de primer. Aquesta és la segona setmana del mes de juny i la dita és el juny, l'estiu no és lluny.

0: Hola, som l'Alba i en Quim de segon B.
1: Us venim a explicar què va passar a l'escola la setmana passada.
0: La setmana passada, el dilluns, es va fer la performance de sisè al centre cívic.
1: El dimecres passat vam anar a veure l'obra de teatre de tercer.

0: Bon dia a tothom. Som l'Àxel,
1: l'Ander
2: i l'Ender de tercer B.
0: Aquesta setmana fan anys a l'escola el Derek D5,
1: l'Hugo de 5EA,
2: el Mohamed D3A,
1: l'Aina de 4 B,
0: el Damián de I4A,
2: l'Alfonso de 4A
1: i Nunax de 2A.
0: Per

0: ser feliç.
1: Bon dia, ja som aquí amb la cançó de la setmana.
2: I avui escoltarem Tòquio, del grup Els Catarres.
1: Els Catarres són un grup català molt conegut per les seves cançons alegres i amb bon rotllo.
2: Sí, i aquesta cançó parla d'un viatge molt especial, fins a la ciutat de Tòquio.
1: Però no només és un viatge de veritat, també parla de somiar, imaginar i viure aventures.
2: I de compartir aquests moments amb algú important.
1: És una cançó divertida que ens fa venir ganes de viatjar. I ara us deixarem amb Tòquio.
2: Dels Catarres, que la gaudiu!

0: Molt bé, doncs això que estem sentint, amics i amigues, això és la Cantània d'aquest any, que cada any és diferent. I tenim aquí unes representants del curs de cinquè. Tenim a la Tagati. Hola, Tagati.
1: Hola.
0: I tenim a la Noa. Què tal, Noa? Com estàs?
2: Bé.
0: Escolta, m'han dit que vosaltres heu participat del projecte Cantània, que sí?
2: Sí.
3: Clar que sí.
0: I us ha agradat molt o no? O no
2: gens? Molt.
3: Molt.
0: I de què parla la Cantània d'aquest any? Com es diu?
1: L'últim rellotge.
3: L'últim rellotge d'una vella senyora que fa rellotges, els venen...
1: Uh-huh. I al final li ha quedat un rellotge... i no ho va poder vendre'l.
0: Molt poder vendre, perquè aquí jo sé, jo conec la història, i la Tagat i la Noa s'estan estant d'explicar l'espoiler de la història, però podem explicar-ho perquè ara estem sols els tres aquí,
1: sí.
0: I podem dir, què li passa a la senyora?
1: Que li falta un rellotge i no pot vendre'l.
0: I per què sí. No pot vendre? Què li ha passat a la senyora?
1: Que ningú el vol comprar.
0: I per què? Sí. Què li passa a la senyora?
1: S'ha mort.
0: S'ha mort, la senyora.
3: Sí.
0: Que sí?
3: Sí.
0: Però, bueno, ja explica tots els seus viatges. I... Però, escolta'm, quin dia actueu? Que sabeu quin dia és?
1: Sí, el 13 de juny.
0: I això és aquí ja, oi que sí?
1: Sí.
0: Estan
1: sí.
0: Nervioses?
3: Clar que sí.
0: I, escolta'm, quina és la cançó que més us agrada?
1: La meva és, doncs, la de Riu que riu.
0: Riu que riu.
3: La meva també és la de Riu que riu.
0: Ah, aquesta és molt famosa, eh? Sí. Molt bé, doncs esteu convidats tots a venir a veure aquesta canalla de cinquè a la Cantània, a l'Auditori de Granollers, el dia 13 de juny, oi que sí? Els acomiadem sí. I diem que vinguin sí. Tots.
1: I el dia de la setmana.
0: I el dia de la setmana serà amb dissabte.
1: Sí.
0: Que vam dissabte,
1: sí.
0: Eh? Que sí? Serà molt emocionant, segur, i molt divertit, d'acord? Sí. Doncs vinga, ens veiem tots a l'Auditori.
1: Adeu!
3: Adeu!
4: Hola, bon dia. Som la Renata,
5: la Genel
6: i la Sofia.
4: Avui us parlarem sobre el nostre projecte de l'edat contemporània.
6: Genel, tu quin tema has agafat per al projecte?
4: Nosaltres parlem sobre la invenció de la penicilina i la invenció de la televisió. Sofia, el teu grup quin tema fa?
6: Estem treballant la màquina de vapor. Renata, i tu quin tema has agafat?
4: Jo faig el desembarc de Normandia.
0: Desembarc de Normandia? I com ho esteu treballant, tot això?
4: Estem fent un telenotícies on cada un de nosaltres representa un reporter. Ens situem en aquella època i fem veure que donem una notícia. Vols que representem una?
0: Val, sí. Endavant, endavant.
4: Bon dia, nois i noies. Som els investigadors EJD i ara parlarem sobre la penicilina, una medicació molt important. Ara connectaré amb la Genel, que està esperant a parlar l'Alexander Fleming. Connectem!
7: Bon dia, estem a l'Hospital S.T. Mary. Som a l'any 1928 i estem esperant per parlar amb ell. Quants clients hi ha? Hola, Alexander, com estàs?
6: Hola, estic perfecte, una miqueta cansat de tota la feina que he fet, però content.
7: Què estàs fent?
6: Estic medicant a tota aquesta gent amb una medicació molt important, la penicilina.
7: Què és la penicilina? Què?
6: La penicilina és una medicació per curar les infeccions de la gent. És el primer antibiòtic de la història. L'he creat jo. I a sobre estic sentint que em volen donar un premi Nobel en Fisiologia i Medicina. Però no sé si serà així. També els donarà a altres cobladors meus.
7: Com es diuen?
6: Són en Florey i Chain.
7: Doncs bé, fins aquí el nostre pru.
4: Espera. Última hora. John Lloyd ha creat la televisió.
7: En sèrio? No m'ho puc creure. Alexander, han creat la televisió.
6: No m'ho puc creure!
4: La televisió té moltes coses. Un mando, també té unes antenes, uns botons per pujar el volum...
7: Que modern, no?
4: Sí, la veritat és que sí.
7: Doncs bé, fins aquí el nostre programa. Ja heu descobert què és la penicilina i la televisió. Aquest és un exemple dels programes que hem preparat. Esperem que us hagi agradat.
6: Nosaltres ens ho hem passat molt bé preparant-lo.
4: Ens veiem la setmana vinent. Adeu!
8: Ràdio.
9: Escola i amb avames.

I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: 10 de juny de 2026, benvinguts al 8è taula per 5 d'aquesta 11a temporada a Ona Codinenca, l'espai que, com us diem sempre, un cop al mes us acosta la política local i la política nacional des de la perspectiva del nostre poble, des de Sant Feliu de Codines. I avui encetem un cicle de taules per 5 especials, que no són taules per 5, sinó que són taules per 2, perquè tot just fa pocs dies s'han complert aquests 3 anys de mandat municipal, per tant, falta un any per les properes eleccions al municipi, per les properes eleccions a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, i creiem que és un bon moment per posar sobre la taula amb els portaveus municipals, un per un i per separat, doncs què és el que ha passat al llarg d'aquests 3 anys, què és el que ha de passar al llarg del proper any i, per tant, fer un balanç del que està sent aquest mandat 2023-2027, que va començar a mitjans de juny de l'any 2023, quan a Sant Feliu de Codines es va fer aquesta investidura de l'alcalde Pol Cabotí amb els vots de Junts per Codines, Junts per Catalunya, i va deixar a l'oposició doncs, els altres dos partits, que són Junts per Sant Feliu de Codines i el PSC. Aquest govern de Primàries Codines i Junts per Catalunya doncs, ha complert aquest 3 anys i qui ens acompanya avui per començar aquest cicle de valoracions és l'Anna Vilarrasa, regidora de Junts per Codines, Junts per Catalunya, que es va presentar en aquestes eleccions amb un programa que es titulava Ara sí, fem-ho possible. Actualment és tercera tinent d'alcaldia, és regidora de Comerç i Turisme, d'Ocupació, del Pla del Centre i de Protocol. De les seves regidories, de com han estat aquests 3 anys i de com ha de ser l'any que queda, en parlarem amb ella aquí a l'estudi d'Ona Codinenca. Bona tarda, bon vespre, Anna, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Saludem també el Xavi Carrera, que el tenim al control de so. Com estàs, Xavi?
2: Molt bé, bona tarda, bon vespre.
0: Bona tarda, bon vespre. Avui som dia... Vosaltres ho esteu sentint el 10 de juny, o a partir del 10 de juny. Som dia 29 de maig, som 4:45 de la tarda i enregistrem aquesta primera d'aquest cicle d'entrevistes. El comencem amb ella, amb l'Anna Vilarrasa, continuarem amb la Laia Jordana del PSC, seguirem amb Pere Pladevall de Junts per Sant Feliu de Codines i tancarem amb Pol Cabotí de Primàries Codines. De com estàs, Anna? Com estàs, en general?
1: En general estic molt bé, la veritat és que molt bé. He tornat de vacances, hem fet un peron, amb la qual bé, molt bé.
0: Políticament, com estàs?
1: Políticament, doncs, també bé. Realment, ara hi havia un amic que em va comentar quan vaig entrar a govern, que em va dir, diu, mira, diu, els dos primers anys ho passaràs una miqueta, no malament, però agobiat, molt agobiat. Diu, a partir del segon any veuràs que començaràs a gaudir del que fas. I és ben veritat, no totalment a gaudir, allò sempre hi ha l'agòbio darrere, però és així, és així.
0: Ara veurem amb què gaudeixes. Quan us vaig començar a contactar per fer aquest cicle d'entrevistes, la Laia Jordana em deia, són aquelles entrevistes que farem al carrer? Dic, no, aquestes les farem l'any que ve. Aquest any les farem a l'estudi. Però si t'hagués demanat de fer l'entrevista al carrer, en un lloc que et deixés triar tu, on m'haguessis portat?
1: A la Font dels Àlbats, perquè queda a la vora de casa, jo allà de petita hi havia jugat molt amb les meves germanes. Sí, així sense... A la Font dels Àlbats potser haguéssim anat.
0: Ara, tot just han passat 3 anys d'aquella entrevista que vam fer el 19 de maig del 2023 al Centre Cívic, en la que exposaves el teu programa electoral i la voluntat de treballar per Sant Feliu. Què destacaries d'aquests 3 anys?
1: Destacar una cosa?
0: En general, o més d'una.
1: A veure, jo aquí destacaria que estem treballant per Sant Feliu en moltes coses. Posar una cosa sobre la taula doncs em costaria bastant, perquè s'estan fent, i parlo ja doncs, per les meves regidories, estem fent coses, estem sent-hi cada dia, i destacar, vull dir, jo penso que sí, que la plaça s'ha de fer, s'acabarà fent, i realment serà un abans i un després de Sant Feliu. Si tingués que ser una cosa material, seria com a acció grossa, com a acció important, seria la plaça.
0: Vostè és l'única regidora de Junts.
1: Vostè no, per favor, Gemma. És que si no, després ja...
0: Tu ets l'única regidora de Junts per Codines, governes en pacte amb els 6 regidors de Primàries Codines. Com és governar en minoria en pacte amb Primàries Codines?
1: Ho portem bé. Jo, bueno, per la meva part, jo penso que ho portem bé. Realment aquí es va fer un pacte, el pacte es compleix. Hi han coses que a vegades, doncs, jo no faria igual, que és normal, perquè cadascú té la seva manera d'enfocar i cada regidoria té les seves accions i es respecten totalment. Sempre han tingut el meu suport, vull dir, en cap moment, perquè no es fa el que a mi em semblaria es dirà que no. I participem tots junts, doncs, de moltes coses, des de les reunions de govern, quan hi ha algun acte ens organitzem per veure qui pot anar-hi, qui no pot anar-hi. Jo penso que realment la manera de treballar és bona. Fruit d'això també és el ritme que hi ha, no? El ritme que hi ha, i suposo la visió que també es veu a nivell de govern, que és un govern unit, encara que sigui una coalició, i que anem a la una.
0: Per tant, hi ha bona entesa.
1: Sí, tant que hi ha bona entesa, sí, sí.
0: Quins són els temes que veieu de manera més diferent? Ara que deies això, vas, hi ha regidories que cadascú ho faria de la seva manera.
1: Jo potser el tema més diferent seria el tema de... tot el tema... el tema social, tot el tema el tema de la regidoria que porta la Sandra, penso que és una regidoria molt complicada, que la porta perfecta, però en aquí és una regidoria que no portaria igual. No em facis dir amb què, perquè hi ha moltes coses que tampoc conec. Però a vegades sí, a vegades doncs, comentem algunes coses i dic, ostres, és que no. Però, bueno, però ja et dic, vull dir, és un punt de vista meu que no té més.
0: T'has avançat a la pregunta, que era què faries diferent.
1: No, perquè ja et dic, moltes accions que fa la Sandra tampoc en tinc coneixement al 100%, i a vegades converses que tenim amb ella són converses generals de, bueno, de, ostres, això, ostres, l'altre, no? Però suposo que és la regidoria que potser ens dividiríem més. Aquesta, entenc, sí, sí.
0: Què creus que aporta Junts per Catalunya en aquest govern? O amb quins temes creus que heu marcat més perfil propi?
1: El que aporta, més que perfil, d'entrada aporta estabilitat, i penso que això és fonamental perquè un poble amb un govern tiri endavant sense que hi hagin fissures ni històries. Això és el principal. I penso que el que aporta aquí Junts per Catalunya a vegades doncs, són contactes. Contactes en moments que hem tingut alguna cosa, hem pogut... doncs aixecar el telèfon, fer una trucada, ens passa això, cap a on anem, cap a on ens dirigim. Bàsicament aportem això, a part de la feina que portem que porto com a regidora, però a nivell de partit, doncs tenir, sempre ho hem dit, tenir un partit a darrere que et doni suport, hi ha moments que fa falta, que ajuda i que et treu de feines que si no seria molt més complicat fer-les.
0: Només començar, ja has deixat anar la paraula que pot ser la paraula més clau d'aquesta legislatura, que és plaça. Una de les regidories que portes i que sorgeix precisament d'aquest pacte de govern que parlàvem entre Primàries Codines i Junts per Codines és la regidoria del Pla de Centre, que us coordineu amb la regidoria d'Urbanisme i que treballa sobretot per aquesta futura reforma de la plaça. Quan comencen les obres? En quin punt estem?
1: Realment allò de dir una data, un dia em vaig dir una i una persona també coneguda em va dir de dates, no en diguis mai més cap, i té tota la raó del món. La intenció és el juny. El que passa que ara falta també doncs, que l'empresa constructora ens doni el pla dels dies de les obres, però la idea és començar-la al juny.
0: Com has viscut tot aquest procés des de les votacions que es van fer al febrer de l'any passat fins ara que s'ha fet l'aprovació definitiva del projecte, l'adjudicació de les obres a l'empresa que les farà fins que estem a dies de començar-les.
1: Com s'ha viscut? Com l'hem viscut? Bé, és que l'hem viscut tots iguals, perquè ha sigut realment un procés molt llarg. Hauria pogut ser molt més curt, però ha sigut molt llarg. Realment ha sigut un procés ple de pals a les rodes per tots cantons. Nervis, més d'una vegada nervis. Alguna nit anant a dormir molt tard intentant buscar maneres i solucions per anar saltant aquests entrebancs. Però l'hem viscut amb moltes ganes, la veritat, perquè és que estem convençuts de que això serà bo per Sant Feliu, és un canvi per Sant Feliu. I parlem de la plaça, però és que no és només la plaça, és tot el centre que començarà un desenvolupament que es veurà, que es veurà i per algun lloc s'ha de començar. Però ha viscut bàsicament això. Bueno, això, nervis tampoc, però sí que cansats. I a vegades allò, moments amunt, moments avall, ha sigut un procés complicat que encara no s'ha acabat. Encara no s'ha acabat, jo sempre ho dic. Fins que no tinguem les excavadores a la plaça, no respirarem, perquè estic segura que d'aquests entrebancs que et deia, segur que se'n posaran més.
0: Un cop es van fer les votacions i va sortir aquest resultat de la plaça central, amb la plaça amb una gran plaça grossa de sorra, l'actual plaça petita convertida en plaça dura d'un sol nivell i la mobilitat, diguéssim, per la banda contrària a la que hi ha ara. Què vas pensar quan vau tenir el resultat?
1: No és la que jo vaig triar, eh? Però, bueno, vull dir, a mi penso que és una plaça que sempre s'ha demanat per part de molta gent, doncs, que tingui la identitat de Sant Feliu. Penso que la respecta. El tema de la mobilitat l'hem explicat mil i una vegades, com funciona el tema de la mobilitat. És a dir, l'opció aquesta guanyadora és en principi la que es farà, però no s'ha modificat el pla de viabilitat de la plaça, amb la qual ens queden obertes moltes opcions. Però, bueno, vull dir, l'opció que va guanyar ja m'està bé. Queda la plaça de sempre, però una plaça molt més arreglada.
0: En un ple, recordo que vas dir, la plaça es farà sí o sí.
1: Sí, sí, això m'ha portat. sí, és que sí.
0: Hi ha hagut algun moment de tot aquest procés que hagis pensat diferent? De dir, potser és una obra molt arriscada, potser té un peatge polític...
1: No, en cap moment. En cap moment, eh? Vull dir, anava amb el nostre grup, anava convençut que això era una bona obra per Sant Feliu i en cap moment allò de dir potser ens ho replantegem i busquem altres opcions, no, en cap moment.
0: I en algun moment has pensat, ja ho duiem al programa, no ens calia fer un procés participatiu?
1: Sí, això sí que ho he pensat. El procés participatiu en aquí sí que va ser, doncs, bueno, és el que dèiem, som un govern de coalició, jo potser el procés participatiu no, jo no l'hagués fet, vale? Però aleshores es va decidir, doncs es va tirar endavant amb el procés participatiu, però... Això sí que vaig tenir dubtes en el moment que es va fer.
0: Què creus que ha portat aquest procés a l'hora de no només recollir les votacions numèriques per definir la plaça, sinó a l'hora de fer també unes aportacions qualitatives que la gent ha pogut dir que hi pensava, de fer també aquestes trobades amb les arquitectes, que tant veïns
1: no,
0: com entitats com comerciants
1: opinin? És a dir, jo no l'hagués fet, però sí que potser el que també aprenc amb l'equip que som, que el poble també se l'ha d'escoltar, i en aquest cas el procés participatiu va obrir una manera de fer amb aquest projecte de la plaça que jo penso que s'ha donat veu a tothom. A tothom s'ha donat veu. Va començar, ens varen acusar perquè era un procés participatiu dirigit. No era dirigit, era presentar tres opcions que s'havien estudiat i que eren viables. A partir d'aquí hi han hagut, com tu has dit, reunions, s'han aportat moltes visions per part de la gent. Tothom que ha volgut venir a l'Ajuntament se n'ha parlat. I realment penso que, tot i que jo no era a favor del procés participatiu, sí que veient els resultats i veient que és la plaça és per tot el poble i que s'hi ha d'involucrar tota la gent i amb la contra que tenim de tota aquesta altra plataforma de la consulta no referendària i tot això, en cap moment ens poden dir que la plaça l'hem fet a la nostra manera, que no s'ha tingut en compte ningú, perquè és tot el contrari, el que no s'ha fet una consulta com potser aquesta plataforma voldria. Però la consulta ja està sent, i és que hi és cada dia, perquè més d'una vegada el Manel té gent a dalt al despatx que li pregunten coses o que van fent aportacions, saps?
0: Sí que un dels temes que se us retreia era que les votacions que van definir el model de plaça no incluïen el que no es faci reformes a la plaça. Vosaltres sempre heu defensat que la vostra proposta era precisament...
1: Sí, jo aquí sí que ho tenia claríssim. És a dir, hi ha un programa electoral que guanya unes eleccions amb coalició. A partir d'aquí, el que no es pot qüestionar, per la meva manera de pensar, és aquest programa electoral, perquè és que si no, senyors, no cal que fem eleccions. És a dir, si tu presentes amb un partit el que sigui i guanya que es farà la plaça, no em vinguis a dir que després torni a preguntar que la plaça no es farà, perquè jo sento que ja estem legitimats. En un ple va sortir, em sembla que va ser el FEDE, que va dir que teníem la legitimitat a nivell de vots, entenc, no, o de regidors, però que no teníem la legitimitat moral. No ho vaig acabar d'entendre.

0: La que preveu, per
1: d'uns
0: exemple,
1: 620, em sembla que era aquesta,
0: arreglar
1: sí.
0: el carrer Vic, arreglar el carrer Sant Joan, arreglar diversos carrers del centre. Això és amb la idea de seguir la mateixa tendència que amb la plaça.
1: És que la tendència és aquesta. Vull dir, la tendència del govern és dir, bueno, si no només mirar el pla de barris, només mirant el pla de barris te'n dones compte de que el que es vol fer és que Sant Feliu al centre es comenci a arreglar. Comencem amb la plaça, però tenim tot el tema de la nau Vallcorba, del torrent de l'Escletxa, tenim el carrer Vic. Vull dir, hi ha tota una part de Sant Feliu que no és només la plaça. És tot el centre de Sant Feliu que està molt deixat, que no s'hi havia fet res en temps, que si això canvia, vull dir, vas a pobles a vegades que tenen un centre bonic i et canvia la visió del poble. A mi m'ha passat. Dius, ostres, quin centre, ja no dic la plaça, perquè sembla que tot va encaminat a la plaça, no és només la plaça. Actuacions que s'estan fent, que són de la plaça, són del centre, són de, el que et dic, la nau de Can Vallcorba, el parc de l'Escletxa, el Puós, pels carrers del voltant. I la idea és aquesta, començar pel mig i anar canviant. El que sempre dèiem, la taca d'oli. La taca d'oli que comenci i es vagi escampant pel poble.
0: Ara sí, canviem de regidoria, fem un canvi de bloc.

0: Dèiem que també ets regidora de Comerç i Turisme i hi ha una acció comercial que no deixa ningú indiferent, que és la, ja somrius, que és la decoració del carrer Joan Maragall. L'any passat eren flors, aquest any són cintes de colors, el cost aquest any és d'uns 8.400 euros, si no m'erro.
1: Amb IVA.
0: Per què aquesta aposta i si creus que val la pena invertir aquests diners en aquesta acció?
1: Ah, sí. Sí que crec que val la pena. Us explico. És a dir, l'any passat ja es va fer aquesta aposta, que van ser les famoses flors, que també van portar rebombori. A nivell de comerç, aquest govern treballem o intentem treballar amb plans. És a dir, d'alguna forma tenir una estructura que ens vagi portant tots junts al mateix lloc, no aconseguir, ja no és el centre, aconseguir canviar tot Sant Feliu. Aleshores es va fer un pla de dinamització econòmica. En aquest pla ens deia ben clar que teníem un centre que era un centre deixat, un centre sense vida, un centre sense cap il·lusió, i a partir d'aquí es podien fer una colla d'accions. De les accions que vàrem anar valorant amb persones de l'Ajuntament, amb que anàvem parlant, ens va sortir la possibilitat de fer aquesta, que era una innovació, perquè inclús en el catàleg de l'any passat vam sortir el catàleg de municipal i a Sant Feliu de Codines. Allò que anem posant Sant Feliu al mapa, val? I que un catàleg de municipal ja no té cap importància, però sortir a Sant Feliu de Codines. Ens van veure més d'un. I aquesta acció el que pretén és això, que d'alguna forma, mira, d'entrada estic contenta perquè he aconseguit que tothom en parlés. D'entrada, per bo o per dolent, que a algú els hi pot agradar i que d'altres no els hi poden agradar, només faltaria. Però jo penso que realment aquesta decoració, doncs, tu vas per allà, i és bonic, i et dona vida, i et fa content, i tant les flors com aquesta, i n'estic convençudíssima. El que passa és que aquest any hem perfeccionat. L'any passat es va fer la decoració de les flors, va valguer 5.700, ho dic de memòria, o 5.400, per aquí ens movíem. Aquest any val més diners, però l'estructura també és molt diferent. Aquest any és refugi climàtic i està catalogat així en l'expedient que tenim nosaltres de l'Ajuntament. Tenim el tema d'aquest refugi climàtic. És una acció que es fa des d'ara, des del maig fins al mes d'octubre, és a dir, és una acció que dura 5 mesos, hi han accions, actes, festivals que es fan a Sant Feliu de només un dia que valen molt més que això. Vull dir que és una acció que va dirigida a tothom, perquè una hora o altra tu hi passaràs. Una hora o altra ho criticaràs o ho agrair, o en parlaràs, saps? Aleshores, jo aquesta decoració del Joan Maragall, jo per la meva part n'estic molt satisfeta. I una altra cosa, d'aquests diners que has dit de 8.000 i pico euros, 2.410 són de material. Tot el que més hi ha el muntatge, el manteniment, el desmuntatge. Vull dir que, clar, una estructura així no és barata, però és que no és que sigui barata, és que porta una feina darrere important. M'he sentit a dir que si els nens del col·le poden fer aquestes cintes, els nens del col·le. Els nens del col·le el que han de fer és estudiar. No han de fer cintes de colors. I primera, que encara que les facin, la despesa de penjar-ho també hi serà. I de mantenir-ho. Després, quan faci una cinta malbé, què farem? Tallem una altra cinta i l'anem a penjar? Vull dir, és tot un muntatge darrere que també s'ha de valorar així. Ja et dic, hi va ser arrel del pla de desenvolupament i penso que porta el centre que li dona una vida, de veritat. Jo penso que li dona una vida i una alegria.
0: Quan deies refugi climàtic és perquè genera una ombra que de natural
1: esclar,
0: no hi és?
1: Sí, una ombra, i amb el fer la cinta es fa com un aire. La mica d'aire que pugui fer, es veu que això ens ho van explicar, eh? Jo no t'ho sabria quantificar, però ens ho van explicar.
0: T'has avançat amb els nens de l'escola, perquè la següent pregunta era que una de les aportacions que us van fer l'any passat

0: des de l'oposició era contemplar que aquesta decoració la poguessin fer les escoles. Entenc que això no ho heu contemplat
1: en cap
0: moment.
1: Jo no ho he contemplat en cap moment, per el que et deia. Primera, no és un tema de fer la decoració. Els nens poden fer decoracions de moltes coses, però d'un carrer que no sé quants metres quadrats pot fer, si posem 3, no sé, 80 o 90 metres quadrats, no pots agafar els nens que vagin tallant cintes o que facin flors, al meu punt de vista. I a part, després el manteniment i l'estructura de penjar-ho, també de llogar una empresa perquè després ho pengi. Jo no ho veig viable. El que passa que sí que aquí aquesta vegada, sí que he de dir, l'any passat se'ns va demanar per part de l'oposició que perquè no havíem tingut en compte els artistes locals. Això em sembla que ho va demanar-ho la regidora Laura Petit. I aquí aquesta vegada sí que sí, els artistes locals, i des d'aquí aprofito per fer una crida a qui vulgui doncs d'alguna manera fer una exposició de l'obra seva, aquest any sí que es pot exposar perquè hi ha una estructura com una reixa que es pot ficar un ganxo i pot penjar una obra de l'artista local amb la temàtica que vulgui. Aquest any això sí que es pot fer. Aquesta aportació la vam contemplar.
0: Doncs queda feta la crida. I quan es despengin les cintes de colors, la reixa quedarà per poder-hi penjar altres coses? No, la reixa també se'n va.
1: La reixa se'n va. Sí, no, queda al carrer com sempre, perquè a l'hivern queda normal.
0: Feia referència a aquest pla de dinamització econòmica local que recollirà diverses accions per crear tant una marca local com fomentar el comerç. Amb què s'ha traduït? Quines accions s'han anat fent?
1: Aquesta és una. Després també es va fer l'acció de muntar tallers al mercat setmanal. Quan vàrem arribar al mercat setmanal hi havia 3 parades. Ara en tenim 7 o 8, t'ho dic de memòria, eh? Es va intentar dinamitzar el mercat, costa molt perquè realment els hàbits de consum de tothom canvia, però també jo crec que ara tornen a canviar perquè el jovent torna a anar a comprar al mercat. Jo ho dic perquè jo veig a casa meva, amb la meva filla, que s'està acostumant els dissabtes del dematí a anar al mercat i és jove. Aleshores es va fer aquest tema dels tallers del mercat setmanal. Quins altres? Es va també senyalitzar el mercat setmanal a l'entrada del poble, que no estava senyalitzat. Això del carrer, amb el tema de l'associació de comerciants també s'ha reactivat l'associació, que la teníem deixada de les mans, bueno, no hi havia associació, la Junta Antiga va plegar, va venir el Covid i no es va aconseguir tornar a arrencar l'associació, ara tornem a tenir associació de comerciants amb una dotació que tenen de pressupost per poder doncs, també fer activitats. T'anava a dir una altra, associació de comerciants... Es va fer un conveni amb la Cambra de Comerç, que ara estem organitzant una xerrada del Verifacto, del tema de les factures electròniques que una botiga de Sant Feliu m'ho va demanar, i ara l'estem muntant de cara al setembre, que al final es va aplaçar i ara al setembre es farà. Vull dir, es van fent contactes per intentar, bueno, com a mínim, tenir el comerç, que tingui una alegria el comerç. Jo penso que s'està aconseguint, la veritat. Vull dir, s'han fet actes, l'últim, el vermut que es va fer aquí a Can Buixó, a nivell de comerç, vull dir, el comerç porta iniciatives i des de l'Ajuntament estem donant tot el suport que faci falta. I penso que això és bo, que s'està fent coses.
0: En el terreny més del turisme, el fet que Sant Miquel del Fai ara ja no obri només els caps de setmana, sinó que hagi passat a obrir per tots els públics també entre setmana, té un impacte perceptible a Sant Feliu?
1: Jo suposo que entre setmana sí que té impactes amb els restaurants i els bars per dinar. Jo no sé si els bars s'hi noten molt, no ho he preguntat, eh? Però en tot cas hauria de ser així. No crec, potser no sé si venen al poble, no et sabria dir. Aquesta dada sí que no te la tinc controlada.
0: Si és turisme de pas o si és turisme que deixa...
1: Això potser també serà una bona... T'agafo el guante d'una mica mirar, no?, aquest tema del turisme que va a Sant Miquel, si és de pas, si no és de pas, com podíem fer que vinguessin aquí. Vull dir, sí, això és una bona idea.
0: Com a regidora de fires...
1: No, només una cosa. De turisme... No, perquè turisme ja el tanquem, no?
0: Sí.
1: De turisme sí que puc avançar que hem aconseguit una subvenció de la Diputació i es grava un vídeo de turisme, un vídeo fet per professionals, a nivell de turisme de Sant Feliu, que la intenció és estrenar-lo pues, en una data sorpresa.
0: I on es difondrà aquest vídeo?
1: Per tot arreu on puguem.
0: Xarxes...
1: No sé si podria fer-ho per TV3. Aquí hi ha algú a veure si...
0: A veure...
1: Però no, xarxes i això segur. Xarxes i això segur, i el que més, doncs, bueno, on puguem.
0: Fer campanyes a mitjans, sí. A televisions comarcals i fins i tot televisions nacionals.
1: Intentar-ho.
0: Ara sí, anem a les fires. En la Fira de la Carbassa, ara també de la crisi de la sequera que impedia que es cultivessin carbasses gegants, estava en declivi i ara es va reformular amb la Fira de la Carbassa i els productes de la terra. Quina valoració en feu de com han funcionat les dues últimes edicions?
1: Molt bona, molt bona. Vull dir, realment jo quan vaig entrar de regidora de comerç, la Fira de la Carbassa és que no es feia. No es feia, es perdia. I aquí, doncs, bueno, es va haver-hi un grup de persones que es van anar a remengar i van decidir tirar endavant. I penso que han fet boníssima feina. Vull dir, em sembla que hi ha, no sé si 60 o 70 parades ja a la Fira de la Carbassa. I realment, doncs, ja té un reconeixement a nivell de comarca, no m'atreviria. Però dels voltants tothom coneix la Fira de la Carbassa i realment ja es veu amb la gent que, amb la gentada que ve, les activitats que es fan. Vàrem introduir el tema del show cooking, que també porta, doncs, molta, bueno, porta una mica la gràcia de trencar no només les paradetes i donar la volta a les paradetes, tallers es fan, i el que va ser el show ja l'any passat i aquest any també sembla que s'ha fet, el tallar la carbassa amb la
0: motosserra.
1: Vull dir, això, els nens hi van, que, bueno, espectacular. Però ja et dic, valoració molt bona, molt bona. I l'equip que hi ha al darrere, vull dir, felicitar-los des d'aquí, perquè sense ells no seria possible. Encara que l'Ajuntament doni tot el suport, la feinada que fan és d'agrair.
0: Aquesta era la de la Carbassa, l'altra gran fira del poble, la vam tenir fa poques setmanes.
1: La del rellotge.
0: És la del rellotge, arribava a la 30a edició, en aquest cas està més que consolidada.
1: Aquesta sí, està molt consolidada, la Fira del Rellotge. És diferent que la de la Carbassa, perquè la Fira del Rellotge, d'alguna manera, també és una fira, com t'ho diria, que totes les fires mouen diners, però aquesta hi ha gent expressament que ve perquè és el producte, només aquell producte. Hi ve gent de tot arreu, gent d'Aragó, a mirar el tema dels rellotges, realment està molt arrelada, i aquesta sí que a nivell de província, penso jo. Aquesta la tenen molt, molt arrelada i coneguda.
0: Fins i tot de país.
1: Pot ser, perquè ja et dic, venien gent de l'Aragó, jo vaig parlar amb uns d'Aragó, l'any passat van venir aquells amb aquella de...
0: Furtwagen.
1: De Furtwagen, sí.
0: Alemanya.
1: Vull dir que és una fira que és diferent tarannà de la de Carbassa, però que també la tenim aquí a Sant Feliu i tenim aquestes dues que agafen força.
0: Aquest any vinculat amb el 30è aniversari es va fer aquesta reobertura del campanar visitable.
1: Sí.
0: Hi han instal·lat unes baranes noves perquè sigui més accessible que no accessible. Com valoreu també aquest...
1: Això, aquesta iniciativa, penseu que és una iniciativa privada. Aquí l'Ajuntament no hi ha col·laborat ni ha posat diners ni res. És una iniciativa privada, però que realment doncs dona valor al patrimoni del poble, perquè és així. Vull dir, el patrimoni, si no es va conservant, es va mantenint, arribaria a un punt que cauria tot a terra. El fet que hagin fet aquesta renovació d'aquest espai, d'aquesta planta, és bonic, es pot pujar dalt, la inauguració va ser un èxit i, bueno, ja et dic una bona cosa, en aquest cas, pel patrimoni de Sant Feliu, perquè es vagi mantenint pels fills, pels nets.
0: A nivell patrimonial, què diries que heu recuperat? Perquè s'han fet diverses millores.
1: L'antiga farmàcia ha sigut un punt. El fet de pintar l'antiga farmàcia ha sigut un punt important i l'antic ajuntament, que l'obrim el diumenge, que inaugurem el diumenge a la Casa de les Arts. També tenir un espai que només hi ha gent allà concentrades totes les arts, ostres, és important, i l'espai ha quedat molt bonic.
0: La Casa de les Arts s'obre diumenge 31 de maig. Mm-hmm. Sí que té un ús més que evident, que és donar servei a tot allò que estigui relacionat amb les arts. Ara hi ha l'Escola Municipal de Música, també hi haurà espai per arts plàstiques i per altres disciplines. L'antiga farmàcia Codines Emprèn, què hi ha d'anar allà i en quin punt es troba?
1: Allà, a mi m'agradaria que la primera planta ja n'és una codinenca. Perquè sempre he pensat que la primera planta, si hi hagués una codinenca, donaria la plaça vida. Posar, jo m'imagino, els vidres com el rac aquella que hi ha a Passeig de Gràcia, a la Diagonal. Quin és el rac 1?
0: Els dos, Catalunya Ràdio, una
2: Catalunya
0: banda,
2: Ràdio, no?
0: I rac 1 l'altra.
1: Els vidres glaçats amb els micros. Jo penso que la primera planta hi haurà d'anar-hi una codinenca. I després, a les plantes de dalt, la idea que hi ha és el tema de fer, per un no despatxos, viver d'empreses, sales de reunions, sales perquè tu la puguis llogar com a empresa perquè tens has de fer una trobada amb els treballadors, el que sigui. El tema empresa i indústria, però aquí, això del Miquel t'ho diria més bé que jo.
0: Bueno, aquesta proposta radiofònica sí. Ens l'apuntem, Xavier, el tècnic de so.
2: Sí, sí. Poder, també que li han de comentar és el Pau, que serà el gran encarregat de fer el trasllat, de dirigir-lo.
1: Així que... Aquesta proposta a mi m'agradaria,
0: la veritat. Són futuribles o ho tenim escrit? És a dir, quan trigarem a veure gent entrar i sortir de manera habitual perquè és la seva rutina d'aquell edifici?
1: Jo penso que aquesta legislatura no. Jo penso. S'ha de fer encara el tema dels... Bueno, hi ha el tema del concurs dels locals, vull dir, encara hi ha feina.
0: Els locals, un ara mateix està ocupat per la papereria a la plaça, l'altre està buit, l'objectiu és que també s'ocupi per un comerç local.
1: Sí, sí, l'objectiu és aquest, un comerç local.
0: I les bases poden establir quin tipus de comerç?
1: Sí.
0: I heu pensat que hi voleu?
1: Sí.
0: I pots dir que heu pensat?
1: Bueno, és que no, de moment no puc dir-ho, perquè les bases estan treballant, però sí, realment nosaltres com a Ajuntament el que sí que volem posar és un comerç de local.
0: Doncs estarem pendents de quin comerç...
1: Hem de fer les bases, si encara les tenim mig fetes, encara tenim aquí feina.
0: T'ha sorprès el ritme burocràtic, diguéssim, de la idea a la realitat?
1: No m'ha sorprès, no. M'ha espantat, m'ha neguitejat, fins que no t'hi acostumes. Quan t'hi acostumes ja està. Clar, jo que vinc de l'empresa privada és, vale, això, pam, pam, es fa. Aquí no. El que deies, per exemple, el que parlaven del concurs dels locals, vale? El tenim mig fet, tot és el seu ritme, tot són moltes coses que has d'anar fent, que si l'informa, que si no l'informa, que si ara l'informa d'altra persona. I el tanto, que no és pas pels empleats de l'Ajuntament, perquè ells fan el que han de fer, només faltaria. Però tot és molt més lent de lo que jo em pensava.
0: Si quan has de fer un tràmit a nivell particular, ja a vegades has de trucar tres portes i esperar uns terminis i pot arribar a ser desesperant.
1: Inclús amb despeses que vols fer, que si això, que si l'altre, que si... Sí, sí, això sí que és la cosa que també t'hi has d'acostumar, el que et dic, el que parlàvem al principi, no? 2 anys que aniràs, que no sabràs com, i el tercer any ja dius, bueno, això no, avui no està firmat, no passa res, es firmarà demà o demà passat. Perquè no es trenca res. I abans anaves esbarat a firmar-ho la nit o el que fos, saps? Això n'aprens.
0: Fins ara hem parlat de les teves regidories, ara obrim una mica el foc i fem un altre canvi i anem a l'acció de govern més en general.

0: El pla d'actuació municipal que veu presentar Primàries Codines i Junts per Catalunya, que està publicat en un web de la Diputació i que es pot veure totes les accions que us havíeu plantejat per fer per aquest mandat, que eren 7 objectius estratègics, 33 objectius específics i 161 actuacions. Actualment, segons aquest web, està executat a un 63,7%. Vol dir que de totes aquestes actuacions, 6 de cada 10 ja s'han fet. Em deies ara fa un moment que segurament no està del tot actualitzat no. i pot haver crescut aquesta xifra. A banda d'aquestes actuacions que veu presentar el mateix 2023, un cop veu arrencar a governar, hi ha hagut altres temes que no estaven previstos i fins i tot no havien sortit a la campanya o havien sortit en uns altres tempos que han anat passant al llarg d'aquests mesos. Un és l'anunci de l'inici de les obres de la variant, que serà aquest mes de setembre, que va venir el mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, a presentar-les aquí a Sant Feliu. No sé com s'ha viscut això des de la teva regidoria.
1: Home, contents. Tot el tema de la variant és un tema de ja fa d'un treball de molts regidors abans que nosaltres. És un tema, em sembla, de fa 20 anys que s'està lluitant per la variant. Ara la celebrem nosaltres, perquè ens ha tocat a nosaltres quan ha arribat. Però, bueno, contents de que es faci. Jo penso que és molt important que hi hagi la variant i esperem que el dia pel setembre comenci les obres, també. Però, vull dir, contents, la repercussió que podrà portar Sant Feliu doncs és bona, segur, bona, segur.
0: Com canviarà Sant Feliu sense vehicles creuant? Som conscients del que suposarà que deixem de percebre tants milers de vehicles al centre?
1: Jo suposo que fins que no passi, no en serem conscients. Ara sí que pensem, ostres, clar, no passaran els vehicles per aquí al mig del poble, però fins que no ho veiem, no sé.
0: Un altre tema que en campanya ni vam debatre, perquè l'únic partit que ho portava va ser Esquerra i no va obtenir representació, però en els debats tampoc va sorgir, és la compra del casal, que finalment l'Ajuntament va adquirir aquest equipament com a conseqüència d'una votació, una consulta popular, en què les persones que van votar van decidir majoritàriament que l'Ajuntament s'havia de quedar a aquest equipament. En aquest cas, vosaltres quina postura teníeu i com creieu que s'ha de gestionar ara que és municipal?
1: Nosaltres d'aquest tema no n'estàvem molt convençuts. Pensàvem que era tornar a comprar un altre edifici que ens va valguer els diners que ens va valguer, però no era els diners que valia, sinó tota la reestructuració que s'hi ha de fer. Però, bueno, això ja s'ha fet. Nosaltres potser haguéssim fet una altra visió a nivell de fer un teatre, fer-ho diferent, però en aquest cas es va decidir comprar. Pues, un cop ja el tenim, s'ha de mantenir, que es pugui anar fent el teatre que es fa, tipus Ateneu, que és la fórmula que sembla que s'està trobant, un teatre petitó de poble, i ja està, i ara es faran les actuacions mínimes perquè es pugui doncs anar tirant endavant, intentar doncs buscar tant per part de la Junta del Casal com per part de l'Ajuntament subvencions a nivell de la Federació d'Ateneus i tot això per poder anar arreglant l'edifici. És que no hi ha més.
0: A qui ha de donar cabuda aquest edifici? Si és tipus Ateneu, doncs...
1: Clar, en principi aquí es va demanar que en principi tenim la Fira del Rellotge, hi ha el grup de xalles, hi ha els dels... com es diuen, els sense estovalles?
0: Els poca gana,
1: i la intenció és poder-hi doncs anar derivant, com a mínim, altres entitats que puguin tenir el seu local en allà per d'alguna forma descongestionar el centre cívic, que està molt, molt, molt atapeït. Però, clar, per fer això també s'ha d'adequar les plantes de dalt, fer-hi els locals, arreglar-ho una mica. La idea és aquesta, però tot això, ja et dic, és un tema que... Això porta la Caral i ja està molt al cas, ara amb el tema de la governança, també com s'ha de gestionar, qui ha de manar el casal. També és una altra cosa a parlar. I això és la Caral, que ella va, de moment estan fent una mica la visió de com s'enfoca.
0: Per tant, tot i formar part del govern, confiança en el que decideixi la regidoria de Cultura.
1: Home, i tant, sempre. Això sempre. Tant amb ella com amb tots. Ells poden, cadascú decideix. Quan jo he decidit lo del carrer Joan Maragall, en cap moment s'ha fet una taula rodona de decidir què farem amb el carrer Joan Maragall. Jo vaig decidir fer-ho, em van donar el suport i endavant. I així funcionem. A no ser que hi hagi un daltabaix, però funcionem així.
0: Heu tingut daltabaixos?
1: No. No, jo alguna vegada amb el Pol sí que a vegades, quan hi ha alguna cosa que no jo no ho veig clar o que no acaba de... Pol, hem de fer un cafè, i després fem un cafè. I després, però d'alta baix no, ni un.
0: Els cafès, on te'ls feu?
1: Depèn, a vegades els hem fet a la cuina de casa, a vegades a Can Vidal de bon dematí 7:45, abans que jo entri a treballar, depèn.
0: Mirava el Xavi amb complicitat perquè a les dues entrevistes que hem fet, tant a l'entrevista electoral com a l'entrevista que vam fer quan veu signar el pacte de govern, van sortir les converses a la cuina de casa teva. És a dir, que al final haurem de muntar un estudi a la cuina de casa l'Anna.
1: I converses sí. No només amb l'alcalde, amb altra gent de Sant Feliu que hem parlat a la cuina de casa.
0: Doncs
1: sí, sí, és una anècdota. Que això
2: sembla
1: sempre...
2: pública.
1: Mana?
2: Sembla pública.
1: No, però... El que queda a la cuina, queda a la cuina.
0: Farem. Haurem de fer una entrevista. El proper cicle d'entrevistes seran a les cuines de...
1: dels regidors.
0: De casa de la gent. Canviant també de tema, la compra de la Nau Vallcorba és un fet també d'aquest mandat, sorpresa també per part de bona part de la ciutadania. Després vau redactar aquest projecte pel Pla de Barris, la primera convocatòria del Pla de Barris va quedar fora, es van concedir 20 projectes, Sant Feliu va quedar en la posició 35, però just aquesta mateixa setmana el govern català ha anunciat una nova convocatòria d'aquest Pla de Barris, els ajuntaments ja s'hi poden presentar i es resoldrà a principis de l'any 2027. Uh-huh. Sant Feliu es torna a presentar. Uh-huh. Què suposa per vosaltres la compra d'aquesta nau i... Què hi ha de passar allà?
1: És que la compra de la nau suposa obrir la ment de Sant Feliu. Obrir una miqueta tot plegat i dir, doncs va, ens arrisquem i comencem a fer coses grosses. Què hi ha d'anar-hi? Pues, en el Pla de Barris està dibuixat, la idea és el típic parc. Bueno, és un projecte que està molt verd encara, però és obrir la ment. I quan va passar la nau Vallcorba tots estaven, però platòrics, quan es va decidir al final... Que es venia la nau Vallcorba a l'Ajuntament. Va ser un platòric. Va ser un dia, encara me'n recordo.
0: Veu portar les negociacions molt en secret. Mm. Com és això?
1: Això, les negociacions les va portant aquí molt, molt personalment l'alcalde. L'alcalde, i m'atreviria a dir potser el Manel, però sí, és que era l'única manera. Perquè ja ho saps tu, quan vols alguna cosa, si no ho fas en secret. Fins que no està el sac i ben lligat, no digues res.
0: Les interferències haguessin
1: pogut
0: impedir... Pogut
1: impedir mil coses.
0: A part de la compra de la nau Vallcorba, també hi va haver la compra d'aquests solars que estan just aquí sota Can Buixó, just sota d'on som ara a la ràdio, que són una part de solars de la rectoria i també el viver de Calullà. Això tampoc estava contemplat inicialment.
1: No.
0: I en aquest cas, quina opinió en teniu vosaltres?
1: Bueno, és comprar terreny per Sant Feliu, un terreny que està al centre, que sempre és teu, que hi ha el brindes de que no s'hi pugui fer doncs, cap tipus d'obra, pisos o el que sigui, o si per cas els hi faràs tu com a ajuntament. I, bueno, i vam pensar que era un bon moment de fer tota aquesta inversió grossa de terrenys aquí a l'Ajuntament.
0: Què hi ha d'anar aquí?
1: Aquí en principi parlàvem de pàrquings, de poder fer pàrquings, aplanar i poder fer pàrquings, però ens falta mirar el tema de l'entrada.
0: Perquè no és àgil poder entrar i sortir d'aquí.
1: No és àgil. Però, bueno, vull dir, alguna utilitat trobarem? Segur.
0: Una de les altres iniciatives que portava aquest pacte de govern que veu signar, abans parlàvem de la plaça, també era iniciar els tràmits per poder fer un pla d'ordenació urbana municipal un nou pla urbanístic. En aquest cas, heu començat a fer les primeres passes?
1: Sé que el Manel hi està treballant. Jo aquí sí que no estic al cas i no podria dir res. Però el Manel sí que em parla del POM, no?
0: Del PUM.
1: Del
0: PUM. Sí, jo he dit Pla d'Ordenació Urbana Municipal, però també pot ser...
1: És el POM.
0: PUM. Diries que... quins diries que són els reptes de Sant Feliu? Allò que us toca resoldre.
1: Amb aquest any que ens queda?
0: Sí.
1: Els reptes de Sant Feliu.
0: Amb aquest any que us queda, o bé amb aquest any posar les bases per poder-lo resoldre?
1: Clar, a veure, jo penso que el repte és el que hem parlat des del principi, el centre del poble, i això ho hauríem de resoldre.
0: L'aparcament seria un altre repte?
1: També. Però bueno, jo penso que amb aparcament hem fet bona feina, eh? S'ha fet bona feina amb aparcament. Encara se'ls critica que no hi ha aparcament, però bueno, s'han... s'han retrobat, no sé si he trobat la paraula.
0: Recuperat.
1: Recuperat. Pàrquings particulars que es feien servir de traster. Però se n'han recuperat, eh? Vull dir que, clar, també una mica és anar organitzant, ordenant, que és una altra paraula que penso que aquest govern està fent amb molta força, és ordenar tot el que teníem aquí a Sant Feliu. Perquè feia falta ordenar, el que dius, moltes coses. I aquesta paraula també s'ha de fer servir. Quan abans has dit no sé què d'ordenar, també és una paraula que penso que s'està fent.
0: La regulació de la zona blava, en la qual la policia local és més estricta i sí, si no es posa el rellotge es sanciona, això també és una mesura positiva perquè hi hagi rotació?
1: Jo no estic convençuda. Penseu que quan vàrem entrar al pàrquing, per exemple, de la plaça, tot eren places a mida, places d'aparcament a mida. Vull dir, si són 200 places, 120 places que hi ha, em sembla, 120... Vull dir, no, tothom tenia la P de l'aparcament, vull dir que no hi havia lloc, sinó, i això ho hem organitzat. Vull dir, ara queden dues plantes lliures perquè pugui aparcar tothom. Després, clar, s'ha obert a les nits, que estava tancat a les nits, i no ha passat res, perquè es vigila i la gent també, bueno, si ordenes i expliques, doncs la gent també sap fer funcionar les coses.
0: Es va fer aquest relleu al capdavant de la policia local, dotant-la amb un sergent i s'havia d'anar nodrint també amb dos caporals. Ara no sé si amb quin punt es troba aquest procés de canvi intern de la policia local, però sí que s'han sumat nous agents. Esteu contents pel que fa a la seguretat?
1: Sí, jo pel meu grup, sí, nosaltres estem contents. S'han enviat també agents a l'acadèmia, a l'acadèmia que també feia falta, que estiguessin formats per poder fer la feina que fan. Jo realment penso que a Sant Feliu tenim seguretat, vull pensar que tenim seguretat. De moment tampoc he vist alertes molt grans i fan bona feina.
0: Dèiem aquest repte de l'aparcament. Un altre repte podria ser l'habitatge?
1: Jo aquí, el tema de l'habitatge, jo aquí el que veig és que l'habitatge és un problema, és a dir, es necessiten habitatges per molta gent, però aquest habitatge ha d'anar lligat amb els serveis que tu puguis donar. No pots construir molt habitatge si no pots donar doncs, escoles, CAP, si tot això no va al darrere. I també és una mica, doncs, el problema entenc que ja és un nivell de problema a nivell de país. Vull dir, ara parlem de l'habitatge, només hem de construir habitatge, vale? Sí, hem de construir habitatge, però quin servei donem? O aquest habitatge com ho fem? Perquè si ara que construïm 100 pisos més per 200 persones més, potser les coses ja també es van col·lapsant a Sant Feliu, eh? Ja no només parlo de... Ja et dic, escoles, CAP... Arriba un punt que no pots engolir més si no tens els serveis. Aleshores, a fer habitatge ha d'estar molt regulat. Jo penso que ha d'estar regulat.
0: I fer que els habitatges que estan buits puguin ser accessibles per persones del municipi que potser busquen habitatge i han d'anar a viure a Castellterçol perquè sí. Caldes no es pot pagar, a Sant Feliu el que hi ha tampoc es pot pagar. Quina...
1: No, això sí que ho veig bé. Això sí que ho veig bé per la gent de Sant Feliu que pugui, el que diem, el jovent que es pugui quedar aquí, que pugui tenir un pis per viure aquí, que sigui assequible per ells. Jo els pisos de jovent n'estic totalment a favor. Això sí.
0: Ara que tens el programa electoral amb el qual et vas presentar les eleccions aquí davant, hi ha alguna cosa que diguis no vull marxar, no vull tancar la legislatura sense que això hagi passat?
1: No, perquè hi ha moltes coses que s'estan fent. Una en concret. És que estan passant moltes coses de les que vàrem posar tant a programa electoral com les que tenim al pacte. Estan passant. Estan passant i penso que se'n poden acabar moltes i si no, doncs amb els que vinguin ja ho acabaran. Una cosa que sí que també vaig engegar i que em va tocar a mi com a regidora de protocol, no sé si anem bé, sí, no?
0: Sí, anem bé.
1: Com a regidora de protocol que vaig agafar va ser el tema de la capella del cementiri. Per fer la rehabilitació de la capella del cementiri tenim otorgada la subvenció de la Diputació, que és el que dèiem, tot valent. Té una subvenció otorgada des del mes de gener perquè em facin el projecte i com que ara l'arquitecte que la tenia que fer, ja estem parlant de Diputació, eh? Pues ara està de baixa maternal, pues clar, fins que no torni de la baixa maternal no podrà fer aquest projecte de restaurar la capella del cementiri, que aquest sí que m'agradaria tenir-lo acabat. perquè el tema del cementiri me l'he agafat així amb carinyo, perquè penses, bueno, vull dir, potser perquè tinc els pares grans, que dius, tot això ja va arribant, no? I tenir aquella capella restaurada em faria molta il·lusió. No ho sé si ho aconseguiré abans d'acabar la legislatura, ho veig just. Però si no és aquelles coses que quedarien pendents.
0: Perquè qui l'ha de fer és aquest arquitecte i no pot passar
1: no
0: a un
1: poden
0: altre.
1: Passar, es veu que no, noia. Ja ho vaig demanar-ho, però es veu que no. Perquè aquesta és la mateixa que va fer un informe previ que es va fer, que havia demanat l'anterior govern, sobre la capella del cementiri, un informe de la Diputació. I a partir d'aquí, tot va girat.
0: Havies estat regidora, en aquest cas a l'oposició, crec que era entre 2007 i 2011. Quin canvi has notat de ser a l'oposició a ser al govern? Què és el que més t'ha sorprès, tant positiva com negativament, si és que hi ha alguna cosa que t'hagi sorprès?
1: Home, estar al govern et dona vidilla. Estar al govern i poder fer coses és molt diferent que estar a l'oposició. I estar en una oposició constructiva, doncs suposo que encara pots estar a gust, però estar en una oposició destructiva ha de ser mortal. Ha de ser un cansament bestial.
0: Com és la relació amb l'oposició actual?
1: Bueno, jo tampoc no és que ni tingui molta de relació. Vull dir, ens parlem amb tots i parlem bé, però vull dir, no anem a parlar de temes de... No he parlat mai de temes d'ajuntament amb l'oposició, així és amb, si em trobo, eh? Vull dir, no. És a dir, i per lo demés, jo per la meva part de respecte, només faltaria.
0: Teniu bona relació personal, però no teniu relació política?
1: No, jo no. Vull dir, en política entenc que vas a comentar això o l'altre, eh? Vull dir, no, molt poca, molt poca.
0: I com definiries la vostra manera de governar? Perquè em reescoltava l'entrevista que vam fer just quan vau signar el pacte i dèieu, volem fer una administració que sigui oberta, que tracti bé la ciutadania, i també dèieu que volíeu fer un canvi a l'administració. Com diríeu que sou com a govern?
1: Home, l'administració... El que és l'Ajuntament s'han arreglat, bueno, arreglat, hem canviat coses de com es feien abans, això ho hem fet. S'han una mica estructurat més les feines que cadascú faci la seva, s'ha obert a la ciutadania tot el tema de consum, que s'ha fet l'oficina de consum també aquí a Sant Feliu, a l'Ajuntament. Tenen molta feina tot l'equip de l'Ajuntament, falten mans, però bueno, jo penso que donen tot el que poden, jo n'estic molt contenta i s'ha organitzat bàsicament a nivell de tasques. Que cadascú sàpiga el que tenia que fer, perquè quan vam arribar no sabies mai a qui demanar les coses. Ara, com a mínim, ho sabem.
0: Com ho heu aconseguit, això? Com ho heu fet? Aquesta reorganització? Teniu...
1: Home, parlant, tot aquest tema el va portar el Miquel Palau, ell és el de Recursos Humans. Les tàctiques que va fer no les ha ser, però suposo que parlant amb tothom i d'alguna forma jo, les persones que hi treballo més... Pues comentant amb l'alcaldia, pues escolta, què et sembla? Aquesta noia pot fer això, pot fer l'altre, doncs vale, va, sí. I després parlant amb ella, que va bé fer aquesta feina, sí, pues ja està. Jo, en el meu cas, així. A nivell general de tot el volum d'empleats, no t'ho sabria dir. Jo parlant amb les persones que em toquen a mi, o que em toquen, que depenc més d'elles.
0: Un altre dels temes, i relacionat també amb el personal, que teníeu sobre la taula quan vau entrar era millorar les xifres de recollida selectiva porta a porta i millorar també l'estat d'alguns punts on s'hi acumulava brossa perquè no es complia bé amb el sistema. Al febrer de fa 2 anys va ser quan es va començar a aplicar aquest criteri de no recollir el que no toqués i deixar al carrer la brossa que es treia fora de lloc, diguéssim. Esteu satisfets de com està funcionant?
1: Sí.
0: Ara no tinc els números aquí, a nivell numèric sí que els resultats de reciclatge avalen que hi ha més reciclatge, mm-hmm. però la percepció de neteja creieu que també és millor?
1: Jo penso que ara s'està aconseguint, ja. Ha suposat una part educativa bestial per part de, en aquest cas, de la regidoria que porta la Maria, i ha sigut un esforç també important, però jo penso que ara s'està aconseguint. Vull dir, sempre hi ha la persona incívica que tira una escombraria amb una papelera, però avui ara inclús estem fent rastreig d'aquestes escombraries que es tiren a la papelera. I es va veure la persona i se li comenta quina part no ha entès.
0: Hi ha hagut també aquest conflicte amb UGT, que reclama una una sèrie de requisits per part d'un treballador el qual representa aquest sindicat. No sé si hi ha novetats respecte a les darreres vegades que n'hem parlat.
1: Aquí sí que hauries de parlar amb el Miquel perquè no sé... No, aquí no sí que no sé.
0: Mirem una mica cap al futur. Com veus el proper any? Abans deies que tenies ganes de poder acabar aquest projecte de la capella del cementiri. Mm. Les obres de la plaça començaran d'aquí pocs dies. Què més tens ganes que passi abans del maig de l'any 2027? És la pregunta complicada, aquesta.
1: Sí, perquè no... No sé, doncs no sé, que no sé.
0: Bueno.
1: No sé, no et sabria dir.
0: Tens ganes, per això, de seguir endavant?
1: Això ho estic valorant, estoy en fase de valoración, sí.
0: I de seguir endavant a partir del 2027 també ho estàs valorant?
1: També valorant, sí.
0: Quina energia teniu a Junts per Catalunya? Hi ha ganes, també, a part de les teves, persones que et van acompanyar a aquesta llista, també hi ha ganes?
1: No, de seguir. Junts per Catalunya seguirà segur. Junts per Catalunya seguirà.
0: El que estàs decidint és si tu vas al capdavant o no.
1: Bueno, i també tampoc depèn de mi si jo vaig al capdavant. Aquí s'ha de fer l'assemblea i s'ha de decidir. Vull dir, igual hi ha alguna altra persona que també s'hi vol posar i pues, es fa el pas enrere i només faltaria. Però que Junts va a les eleccions, segur.
0: En cas que hi hagués algú altre que volgués anar davant, tu li deixaries pas?
1: Bueno, hi ha una assemblea.
0: Clar, hi ha una assemblea.
1: Hi ha una assemblea. Fins aquí hi ha una assemblea, són els que han de dir el què. Jo em puc postular com a cap de llista i una altra persona també. Mm. I a partir d'aquí votar.
0: Però si hi hagués una altra persona que es postulés, tu diries, bueno, ja en tenim un, vaig de dos, o...
1: No, si jo decideixo postular-me, no, diria que jo també em postulo. No, això no.
0: I quan ho decidiu, això, més endavant?
1: Jo ara, de moment, encara no he pensat ni quan ho decidiré. De veritat, ara tinc el casament de la meva filla, que es casi la meva filla, i quan acabi el casament anirem per una altra cosa. Saps allò que dius, ja? Anem fent com allò que deien les cajites, no? Les cajites en el cervell dels homes... Doncs pues ara el meu cervell també és per cajites, ara.
0: Doncs ara et posarem una cançó, a veure si recordes quan ens vas demanar que te la posem. T'acabo d'escriure, Xavi, t'he escrit fa un moment demanant... T'he trecat. Va haver un moment que et vam demanar que ens demanessis una cançó que
1: t'agradés. Sí, a l'entrevista quan vam...
0: Quan vas presentar-te com a candidata. Recordes quina cançó era?
1: Junts fem-ho possible o alguna cosa així?
0: Exacte. Ara l'escoltem.

0: Recordes el moment en què vam posar aquesta cançó, que era l'entrevista al Centre Cívic, quan et presentaves com a candidata de Junts per Codines, Junts per Catalunya. Què sents quan la sents?
1: Ah, no, m'ha fet gràcia. És maca, m'ha fet gràcia. A més, és una cançó que dona ànims, que dona d'aquelles optimistes, no? Que et fan pujar, no?
0: Què diries que és el millor d'aquests 3 anys? Quin aprenentatge t'emportes?
1: L'aprenentatge bestial, bestial. Aprenentatge, satisfaccions, també moltes. Companyerisme, també molt. Riure, també estem rient a vegades. No, realment l'experiència és molt bona. I recomanaria, molta gent que a vegades des del sofà o des d'altres llocs critiquen la feina de govern o no estan d'acord amb el que es fa o al contrari, o hi estan d'acord. Realment animaria tothom a passar 4 anys per l'Ajuntament perquè penso que és un servei que es fa al poble, que és un servei que fas, que et pren moltes hores, però que la satisfacció que et dona és bona. Jo dic que han passat 3 anys i et surt un somriure a la cara.
0: Molt bé, Anna Vilarrasa, doncs arribem al final d'aquesta entrevista. Gràcies per haver-nos acompanyat. Sabem que no t'agrada gaire venir a la ràdio, però t'agraïm que vinguis sempre que et convoquem. Va ser candidata de Junts per Catalunya, Junts per Codines a les eleccions de 2023. Seràs regidora com a mínim fins al 2027 i seguim parlant amb tu. Tanquem aquesta primera entrevista als portaveus i candidats de les eleccions del 23. Nosaltres ens retrobem en aquest mateix espai d'aquí una setmana justa, que ens acompanyarà la Laia Jordana, candidata i regidora del Partit dels Socialistes de Catalunya. Xavi Carrera.
2: Bon vespre.
0: Bon vespre, gràcies per ser-hi.
2: A vosaltres.
0: Recupereu tot a www.onacodinenca.cat i també, en aquest cas, a YouTube.

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Molt bon vespre, oients de la Codinenca. Dimecres 10 de juny del 2026. I com que és dimecres i són les 9 i un minut del vespre, doncs aquí toca una estona de sardanes. El programa 35 d'aquesta temporada, penúltim programa, perquè Sant Joan cau en dimecres i segurament haurem acabat la temporada. Per tant, doncs ja, això ja ho tenim gairebé pel sac i ben lligat. Toni, què tal?
1: Bé, mira, aquí estem una altra vegada, un dimecres més, aquí parlant de sardanes i bé, esperant les vacances, com dius tu.
0: Ja van arribant.
1: Que de moment no fa molta calor, vol dir que de moment no sembla que estiguem... Com aquell que diu, estem a punt de començar l'estiu ja, Setmana que ve he de començar l'estiu, per tant, ja hauria de començar, que diuen que ja vindrà, però de moment...
0: Bueno, hi ha la frase aquella en castellà del 40 de mayo, no te quites el sayo, i la vaig sentir catalanitzada i deien, fins al 10 de juny el fred no és lluny, per tant, si avui és 10 de juny, encara tenim el fred aquí.
1: Jo, aquesta temperatura hi firmaria tot l'any. Tot l'any hi firmaria.
2: Molt bé.
0: Jordi, què tal?
3: Molt bé.
0: Acalorat, també? No gaire.
3: Normal, que dius tot l'any ja, aquesta temperatura. I tot a punt.
0: Que avui ens portaràs nits de calor, no, tu?
3: Sí.
0: Oi que sí?
3: Sí.
0: I farem una avançada...
3: Fogates a Sant Joan i aquestes coses.
0: Farem una avançada de... De rebetlles, ja va bé. Albert.
4: Molt bon vespre.
0: Tot a punt?
4: Tot a punt i tranquil aquí darrere.
0: Molt bé. Doncs...
1: Has vist el papa?
4: No, no he vist el papa, però he patit el papa. El papa i tota...
1: I la mama i els tiets, eh?
4: Tot. Estava a Barcelona i després, bueno, perquè no vull ser incendiari, però el Segalés, l'empresa Segalés, ens ha deixat penjats. O sigui, jo sé que després m'ha assabentat que estava anul·lada la parada de Tetuán, però a la seva aplicació no posava res i ha estat perquè he preguntat a un grup de col·legues de la ràdio que m'han dit que està anul·lada a Tetuán. I aleshores surt de Tetuán i vés-te'n fins a Fabra i Puig per agafar el bus. Bueno, però ja estic tranquil.
1: Ja estàs aquí.
4: Ja estic aquí, estic en bona companyia i passant doncs aquesta horeta que tinc ganes.
1: I el papa que es queda allà on està.
4: I el papa que faci el que pugui.
0: Sí. Doncs, escolta'm, parlant de Barcelona i tornem una estona. Et sembla?
4: Sí? Sí, em sembla molt bé.
0: Doncs, la setmana passada vam acabar amb una llicència d'un sardanista i avui el que farem és començar, igual que vam acabar el dimecres passat, amb llicència d'un sardanista. Aquelles coses que et fa l'Spotify, que et porta peces que no coneixes i dius, ui, això encaixarà avui aquí. Ens anem amb rumba, que diuen que la rumba és catalana, i amb un noi molt jove, que es veu que és de Sants, si escolteu la lletra ens ho diu, que es diu Flaca, amb dues cas, i el títol de la cançó és molt explícit, Barcelona de rumba. Doncs començarem amb rumba, a veure què us sembla i a veure com sona. Som-hi.

0: Molt bé.
1: Jo no soc de Barcelona, però Barcelona, cosa bona.
0: Bueno, ja va bé. Ja va bé que anirem una mica a Barcelona, perquè està agafant una fama de guiri, que, aquest és el problema.
1: Jo diria que no s'ha deixat cap barri, ni cap districte.
0: No.
1: Els ha dit tots. No. Els ha dit tots. Per tant, em va agradar i he pensat, calla, la farem sonar.
0: Molt bé.
1: A veure què tal.
0: Molt bé, molt bé.
1: I...
2: S'agraeix, perquè per mi ha estat com... Ah, vale, sí, també té aquesta...
1: Sí, sí, tal com està aquests dies, doncs una mica d'aire fresc també penso que va bé. El Flaca, doncs sí, un personatge que investigarem, a veure com sona. Doncs seguim amb una... si ja arrenquem amb el que ens toca, sardanes, i la proposta que ens fa el Jordi avui, doncs, he permet avançant-me, i volies posar peces de Sant Joan, doncs ja comencem amb una altra sardana dedicada a Sant Joan.
3: Perfecte.
1: La màgica nit de Sant Joan, una peça del Jordi Moladera i Perxacs, estrenada a Ceret el 2021, el 2001, perdó, el 18 de novembre del 2001, i arrenquem amb la contemporània del CD Contemporanis 4, per tant, doncs, si acabem sempre amb la contemporània, avui, doncs, arrenquem amb ells, amb aquesta peça que porta per títol La màgica nit de Sant Joan. Som-hi.

0: Jordi Moraleda.
1: Una peça...
0: Una peça...
1: Que et porta una nit màgica, eh?
0: Sí, tant. I tant màgica. Bé, el Jordi va néixer a Barcelona el 1950 i ens va deixar el juliol del 2020. I ell va ser director, músic instrumentista i compositor de música. No, diguem que no va ser un compositor, un gran compositor de sardanes, perquè es va dedicar més a l'orquestra de cambra i tot això. Ell, per exemple, va estar al Conservatori Superior, va fer allà els seus estudis, on va estudiar el solfeig, piano, fagot, contrabaix, percussió. Va estudiar també direcció d'orquestra, instrumentació, compositor, harmonia, contrapunt i fuga. Vull dir que l'home està ben preparat, eh?

0: bueno, orquestra...
1: Sí, sí, més sinfònic.
0: Més sinfòniques, exactament. Perquè en tinguem una idea de més o menys de qui és, doncs ell ja va néixer en una casa de músics, perquè el seu pare ja fou director d'una orquestra i va fer una sardana també que es diu l'Aplec, espera't, si la trobo, es diu... Bueno, no la trobaré, és igual, ja us ho diré. Llavors, ell és germà del Joan Lluís Moradeda, que n'hem parlat moltes vegades d'ell, i també és, des del 2007 és director de la Banda Música de Barcelona. Vull dir que en aquest moment sí que ha estat... Bueno, ara ja no, perquè és mort, però va acabar a la banda que va treballant aquí a Barcelona. Però és una família, diguem, de músics. Ja et dic.
1: Ja porta tradició.
0: Exactament. El seu germà, Joan Lluís Moradeda, i l'Albert, que també és un altre germà, també és músic. Mira, la sardana que us deia és l'Aplec del Remei, que la va fer el seu pare l'any 1949. Que això, segurament, el va influir amb ell en el món de la sardana. Que ja et dic, ell no anava per sardana, sinó que anava més per
1: el tema
0: sinfònic.
1: Molt bé, però també va haver de descobrir...
0: I tant.
1: Nous compositors.
0: I tant, i tant.
1: Doncs això, avui tenim sardana cantada, que sí. Tirem sintonia i ens expliques la proposta que ens porta. Som-hi.

Hola, bona nit. Avui us proposem, ja que tenim el mes, tenim Sant Joan, una sardana i una cançó de Sant Joan. La sardana de Sant Joan. La música és d'en Josep Maria Ruera i Pinar, de Granollers, interpretada pel Cor de Cambra de Granollers, direcció Josep Vila. La lletra, de Trinitat Catassús. Josep Maria Ruera va néixer a Barcelona, encara que els avis i els pares eren de Granollers, el 2 d'agost de 1900, però es traslladà a l'edat de 9 anys a la ciutat de Granollers, on va viure fins a la seva mort el 31 de maig de 1988. Va ser molts anys el director de l'Escola de Música de Granollers, escola municipal, on aquesta escola porta el seu nom. Va tenir dos deixebles, una va ser Josep Maria Roger, que és pianista i també va ser director els últims anys. Josep Maria Roger és de Riells i va començar els seus estudis amb Isidre Corderas als 15 anys aquí a Sant Feliu. El seu pare pujava a Sant Feliu. Llavors ja se'n va anar a altres llocs, però va ser. També llavors va arribar de professor, quan era professor de l'Escola de Música, va quedar de Granollers, de Conservatori i tal. El Josep Maria va ser pianista de l'orquestra, no sé ben bé, la Plateria o el Salset del Poble Sec, per començar, i també va ser de Miquel Ríos. Un altre que va un pianista bo de Granollers va ser Jordi Masó. Us explico altra cosa, és que és molt llarg tenir... Va ser compositor, va estudiar molta... O sigui, a Granollers, va ser organista de la parròquia de Sant Esteve. Va ser compositor de sardanes i no sardanes. Hi ha unes quantes, per no distreure, però té moltes. Va estar barrejant a Riells als anys 80-82, i una vegada per a la Festa Major li van dedicar dos sardanes que eren d'ell, les va tocar a la cobla allà, dos o tres. En té moltes, però jo ara tardaran molt i aquí pues, n'hi ha moltes. Ha fet no solament sardanes, sinó música per cort, danses i altres coses. Jo voldria... O sigui, per no llegir-ho tot, vull dir que va ser un gran mestre i que va ressaltar molt i per això porta el seu nom a l'Escola Municipal de Música de Granollers. Per tots vosaltres, Sant Joan, pel Cor de Cambra de Granollers.

0: Bé.
1: No sembla una sardana, eh?
0: No.
1: No sembla.
0: Aquest, no. La direcció del cor és de Josep Vila. Havia estat director de l'Orfeó Català, també. L'he sentit dues vegades aquest cor de cambra, que és de la Unió de Granollers, que hi ha diverses seccions, i aquest és el cor de cambra, que és molt...
2: Ho fan molt bé.
0: Molt bé.
1: Sí, que
0: no, no, sardana no és. No té...
1: Si és una sardana, no té gaire...
0: I em poso sardana de... Però bueno.
1: Molt bé.
0: Llavors, bé, si vos comentàveu, de sardana en té la tira. I el següent que es proposem és una altra versió, La nit de Sant Joan. Aquesta no és sardana, no, eh? Tampoc. Lletra i música de Jaume Sisa, de l'àlbum del 1981. Jaume Sisa i Mestres, Barcelona, el 24 de setembre del 1948. Conegut simplement com a Sisa. És un músic i cantautor català, i en menor mesura també actor, autor de la cançó Qualsevol nit pot sortir el sol, aquesta es va fer famós també. La seva obra més emblemàtica, inclosa al disc homònim de 1965, també són coneguts i recordades cançons com A nit de Sant Joan, El setè del cel i L'home dibuixat. També és autor de la resemantització del terme galàctic per referir-se al contingut de la seva obra i d'altres autors coetanis i posteriors. Per això, popularment conegut també amb el sobrenom del cantautor galàctic. En fi, ha treballat amb Pau Riba, Gato Pérez, Carlos Fabià, Jordi Batista, ha fet rock, folk, música, cançó, ha estat molt, molt popular. El nostre cant d'autor, els 16 jutges també va participar i tot això. Per tots vosaltres, La nit de Sant Joan, per Jaume Sisa.

trasballat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un fullet que li fa de guia, primavera mort,

0: Bé. Parla molt de fogueres, però no feu foc, eh?
1: Sí, home, el foc es pot fer...
0: Una mica, però amb precaució.
1: Controlat.
0: Això, controlat.
1: Perquè, escolta, si, com vols que no fem foc? Si la lletra ens diu, com la Terra que gira al voltant del Sol, farem lentes rodones encerclant el foc.
0: Sí.
1: Per tant, si fan lentes rodones, acaben ballant sardanes, no?
2: I tant.
0: També.
2: De la seva manera, sí.
1: Acaba sent manera, això.
2: Sí. Ho sabeu que va néixer... El poble sec, davant per davant del Joan Manel Serrats.
0: Això no.
1: Sí, eren veïns.
0: Eren veïns. Sec, sí.
2: El Joan Manel Serrat era 5 anys més petit, però jugaven junts al carrer. Jugaven a... Bueno, clar, estem parlant de la dictadura. I jugaven al carrer a futbol i llegint el TVO, i bueno, el que fèiem nosaltres quan érem petits, evidentment.
0: El que hi havia.
2: El Cisa va tenir les seves etapes, eh? Està claríssim. Va començar el 68 fins al 74... que va ser quan va començar a cantar i va fer el primer concert a Barcelona, a l'Escola Massana, compartint un espectacle amb la Guillermina Mota i el Xavier Ribalta. Val? Després, al 75 i 79, va fer la seva trilogia clàssica, on van saber els seus noms, Qualsevol nit pot sortir el sol, o Galeta Galàctica i La Catedral. Més endavant hi ha l'etapa elèctrica, que en diu ell, del 1979 al 1985.
0: Galàctica.
2: Després de fer La Catedral, que ja tenia 30 anys llavors, eh? Doncs va començar la seva carrera musical, diguem, ja molt més elaborada. Ja no era tan casolà, eh? Després se'n va anar a l'etapa madrilenya, va agafar se'n va anar a Madrid, el 1985 al 96, on allà va intentar fer-se un lloc en el món musical, juntament amb el Ricardo Solfa i amb l'orquestra Plateria, que cantava.
1: El Ricardo Solfa era l'alter ego d'ell, eh?
2: Exactament.
1: No.
2: Exactament.
1: Que a vegades li pregunten pel Ricardo Solfa i diu que no el coneix.
2: Sí, se m'ha.
0: Ah, sí?
1: Sí. Diu, aquest no el conec. Un dia vaig sentir que deia... Era un noi que cantava prou bé, però no el vaig arribar a conèixer, va dir.
0: M'he estat al costat.
2: I finalment l'etapa maduresa del 2000-2018, on va tornar a Catalunya, evidentment, i va començar a cantar doncs, Visca la llibertat i amb discos més reivindicatius, fins que es va jubilar, diguem, el 2019, que no se n'ha sabut res més d'ell. Bé, tot un personatge, aquest senyor, tot un personatge que ha passat per unes etapes diferents, on la Guerra Civil també el va marcar, perquè la seva mare diu que era molt religiosa, i ell estava en el bando, que se sentien els bandos dels perdedors. I això també els veu que el va marcar una mica.
0: Molt bé.
1: Tot un personatge.
2: I tant. Hi ha molt a explicar d'ell, eh?
0: Sí, sí.
2: Tenim
0: sí,
2: aquí una discografia que no veus.
0: A més, si ha passat per tantes etapes, sempre hi ha molt que explicar.
2: Mare meva.
0: Sí, diferent gènere.
2: Moltíssim.
0: Sí, sí.
1: Molt bé, doncs... Tenim la gent de punt, sí?
2: Sí.
1: Sí, doncs anem-hi a veure on toquen a ballar sardanes. Doncs endavant amb la trinca.
2: Bé, doncs anem a veure on podem anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Començarem dissabte. Només tenim 24 ballades, 9 aplecs i un concert.
1: I olé.
2: Aquest dissabte a les 11 del matí i no es dic el del divendres, perquè divendres també hi ha 4 o 5 ballades més. Però comencem pel dissabte. Al Vendrell, a les 11 del matí tenim els Lluïsos Coble. A Calella tenim els Mongrins, també amb una ballada a 1:15. A la 1, a Bellver de Cerdanya, amb la principal de la Bisbal. A les 5 de la tarda, a Camprodon, tenim la Bisbal Jove. A Girona, a les 6 de la tarda, a la ciutat de Girona. A la plaça de la Catedral de Barcelona tenim la principal del Llobregat, també a les 6 de la tarda. A les 7, a Manresa, tenim la ciutat de Manresa. A les 7 també, a Tiana, tenim la copla Maricel. A Cerdanyola del Vallès, a les 7, tenim música enregistrada, aquí no hi aneu. A les 7 de la tarda, a Arenys de Munt, tenim el primer plec, la principal de la Bisbal, la principal de Llobregat i la ciutat de Girona. Un gran aplec. El quart aplec, eh? Però ja estan fent tres coples, vol dir que van molt llançats. Cap al vespre, a les 9, a Molins de Rei, tenim una doble ballada amb la copla Marinada i la principal de la Bisbal. A 2:15 a Roda de Ter, tenim la Copla Banda del Col·legi de Santa Maria. També a les 10, a Roses, tenim la Copla Contemporània. Fins això dissabte. Ara començaríem diumenge. Diumenge a les 10 del matí, a Tolosa de Llenguadoc, tenim un aplec, el 74è aplec de la Sardana amb la Nova Germanor i la Copla Mil·lenària. Un altre aplec, 64è aplec de la Sardana a la Bisbal de l'Empordà, la principal de la Bisbal, Bisbal Jove, Montgrins i Juvenívola de Sabadell, quatre coples. Comencen a les 10 i a la tarda a les 4 se'n tornem-hi. Una ballada a Lleida, concretament amb la Copla Tàrrega, a 11:15. Un altre plec, 96è plec de la Sardana, a Igualada, amb les coples Ciutat de Girona, Maricel i Ciutat de Terrassa, a 11:15 del matí i a la tarda a partir de 16:45. Un altre plec, 39è plec de la Sardana, a Tologers, aquí només hi ha una copla, veig, Tres Vents, a 11:00 del matí i a 4:15 de la tarda. Ballada Sant Joan de les Abadeses, a 11:00 del matí, en Foment del Montgrí. Una altra ballada a les Escaldes d'en Gordany, amb la Copla Vents de Riella, a 11:00 del matí. Un altre plec, 57è aplec de la Sardana, Cornellà de Llobregat. Tenim la principal de Llobregat, la Mediterrània, la Sant Jordi Ciutat de Barcelona, la Flama de Farners i la Ciutat de Cornellà. Cinc coples. Comencem a 11:00 del matí i a 4:00 de la tarda se'n tornem-hi. Una ballada a Barberà del Vallès a 11:45 amb la Copla Contemporània. Una altra ballada a Pineda de Mar a 11:45 amb la principal de Banyoles. Una altra ballada a Planoles a 11:45 amb la Copla Moreneta. Un altre plec, segon plec de la Sardana a Prades amb la Copla Cossetània a 11:45 i a 11:45 de la tarda. Una ballada a les 12 del migdia a Vilafranca del Penedès amb la Copla Catània. Un altre plec, 24è aplec de la vila d'Altafulla. Altafulla, evidentment, la ciutat de Cornellà i la principal de Tarragona, a 12:00 i a 4:00 de la tarda. I una ballada a Guissona, amb 2:15, amb la Reus Jove. A Ripoll tenim una doble ballada, a 4:45 de la tarda, amb Sols de Banyuls i la principal de Cassà. A Ribes de Freser tenim la Copla Salvatana, a 5:00 de la tarda. I la plec que tenim més a la vora, la plec de Palau de Plegamans, a 6:15 de la tarda, amb les coples Marinada i Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A Guissona tenim un concert a 6:00 de la tarda, amb la copla Reus Jove. I finalment tenim dues ballades més, una a 7:00 de la tarda a Molins de Rei, amb la principal de Llobregat, amb la principal de Terrassa, i a 8:15 a Blanes, amb la copla Vila de la Jonquera. Tot això és el que tenim aquest dissabte i aquest diumenge. Evidentment, el que us dic sempre, entreu a Som Sardana, mireu l'agenda, remeneu, busqueu, que segur que trobareu el que més us convingui, el que més us agradi. Però no deixeu d'anar a ballar sardanes.
1: Molt bé, Déu-n'hi-do.
2: Estem al fort. Ara.
1: Està florint tot i es nota el bon temps.
2: Es nota el bon temps, i tant.
1: I que tothom té ganes de celebrar-ho.
2: És possible que m'escapi fins a Palau, segurament.
0: A Palau, sí.
2: A veure els companys de Palau, la Rosa Mari, i aviam com els hi va la cosa.
1: Molt bé.
0: Anava a dir que es prepareu pel juliol.
1: Això.
0: Sant Feliu, eh? Teniu el juliol de Can Xifreda, que teniu, reserveu que els 5.000 oients que teniu de Codinenca, bueno, si no veniu tots no hi acabareu, teniu a cada dijous a 8:45 teniu un concert, bueno, un concert de diversos cantautors i autors. El dia 2, la Maria Mar Bonet. El dia 9, la Sara Roy. El dia 16, Joan Garriga i Magic. El 23, la Marina Palau, que és important per aquesta casa. I a part canta molt bé i ho fa molt bé. No us ho perdeu. I el dia 30, Gelobert. O sigui, reserveu...
1: Cel obert.
0: Sí, Gelobert, no?
1: Gelobert, sí.
0: A partir del dia 11 es posen les entrades a la venda.
1: A partir de demà.
0: A partir de demà, això mateix. I podeu reserveu i veniu, dic, no veniu tots, a Sant Feliu, perquè n'hi cabreu.
2: Tots, hi han d'anar tots.
0: Però, bueno,
2: ja farem puesto, no pateixi. Ja,
0: sí. Us posem a fora. Cap a...
2: A més de la carretera.
0: I no us ho perdeu i apunteu-vos tots els dijous, d'acord? Vinga.
2: Ja que parles del juliol, el 18 de juliol, la pleca de Sant Feliu.
0: Ah, sí.
2: La també. Pleca de Sant Feliu, recordeu, sí. També segurament serà el parc de Can Xifreda. Estem buscant un lloc, però segurament acabarem allà. Amb les coples juvenívoles de Sabadell i la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A les 8 de la tarda i fins a les 12 del vespre, doncs, ballarem sardanes, soparem i ens ho passarem bé.
0: I a la plaça no podem estar, no?
2: A la plaça, teòricament, estarà fet un nyap, diuen.
1: Ja, doncs ja s'anirà veient.
0: Farem un reportatge històric.
2: Ah, bueno, això és cosa teva. Eh?
0: No, bé, no. Bé. Però molt bé, el 18 cap allà.
1: Amb una pleca en el... L'entorn del parc de Can Xifreda també...
0: Sí, queda molt acollat.
2: És molt maco, el que passa que té unes complicacions bastant importants perquè no és prou gran que per posar-hi tanta taula i tant tarimat i tanta... I estem mirant allà si trobem un altre lloc, però si no, acabarem allà segur. Ens haurem de fer com puguem.
1: Ho seguirem de prop a veure cap on...
2: Sí, home, ja us informarem perquè ja estem fent programes, vull dir que... Ja... Segurament ja us informarem, ja.
0: Molt bé.
1: Doncs va, una més, i abans hem començat amb aquella de màgica nit de Sant Joan amb el Jordi Modaleda, i has dit que era germà del Lluís Modaleda, oi?
2: Sí.
1: Doncs...
2: Josep Lluís.
1: Josep Lluís Modaleda. I ara hem anat parlant del juliol dels concerts de la Plec. I tot això, aquelles coses que passen, que trobes una sardana amb un títol i ja ens posem a parlar d'unes coses que dius, doncs mira, el títol diu pendent de viure-ho.
2: Pendent de viure-ho.
1: Són coses que tenim pendent de viure-ho. Res, d'aquí 4 dies, d'aquí un mes ja estarem al juliol i ja amb agenda plena. No farem programa, però ja us hem marcat tota l'agenda pel juliol. Per tant, doncs, amb aquesta peça estrenada el 22 d'octubre del 1990 del mestre Joan Lluís Modaleda, amb la cobla Sant Jordi, escoltem Pendent de viure-ho, a veure com sona. Som-hi.

0: Joan Lluís Moreda, tot un compositor de sardanes, molt conegut en el món de la sardana, encara que ell també s'ha dedicat molt a l'orquestra. Ell va néixer a Santa Maria de Palautordera el 1943 i està doncs, totalment actiu, perquè encara fa sardanes, encara en va fent. Del 2000 al 2016 va ser el director de la Copla Juvenívola de Sabadell, vol dir que ja tenia que ser un gran compositor i un gran director d'orquestra, com és ell. Bé, ja n'hem parlat molt d'ell, té diverses sardanes molt conegudes i com heu pogut veure o heu pogut escoltar, són sardanes més aviat tirant a cap orquestra, més que no pas sardana típica de plaça, sinó orquestra de cambra, perquè ell, la seva música tira cap aquí, no? També ha fet molta, el que serien moltes versions, o sigui, ha fet música per a cobla, però també s'ha dedicat a versionar o arranjar segurament doncs, algunes peces molt conegudes, no? Com per exemple l'antic Ball de l'Àguila de Barcelona, que el va arranjar perquè sonés una mica més bé i com aquest, doncs, moltíssims balls d'aquests. I el seu, jo l'he vist dirigir orquestra i orquestra de cambra i realment ho fa molt bé.
1: Doncs sí, doncs ara per acabar, no per acabar encara, no, farem, ara ja m'avançava jo, amb una peça que porta per títol El mes que estem, de juny, que aquesta tampoc li cal massa presentació, no? Aquesta sardana.
0: Que és de juny?
1: Juny.
0: Així, no, i tant que no.
1: Oi que no? Del mes de... És el mes de Garret, aquesta?
0: Crec que sí.
1: Sí, no? Doncs, si estem al mes de juny, què millor que tenir avui aquesta peça per escoltar i qui vulgui aixecar-se a la cadira del sofà i posar-se a puntejar, doncs, endavant.

0: Juny.
1: Juny.
0: Del Juli Garreta. Molt amic d'en Pau Casals, en Juli Garreta. Molt amic seu. Va néixer en Feliu de Guíxols el 1875 i ens va deixar el 1925. Gran compositor de sardanes. Un cara que... Ell era fill de l'Esteve Garreta, que era rellotger. El seu pare era rellotger. I el va agafar i el va enviar a Vilanova i la Geltrú a que aprengués l'ofici. I va estar 3 anys a Vilanova i la Geltrú, doncs, aprenent a l'ofici. Un cop el va saber, va tornar cap a casa, cap a Sant Feliu, i allà no es va posar a fer de rellotger amb el seu pare, encara que en la seva vida només en va fer un de rellotge, perquè el seu era la música, va començar a estudiar música allà a l'Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols, i a partir d'aquí doncs ja va ser... que suposo que va conèixer en Pau Casals, i això li va influir moltíssim, fins al punt de fer aquesta sardana, que jo és que no em cansaria mai d'escoltar-la. La vas escoltant i no se fa mai pesada. És una meravella, aquesta sardana. Ell diu que la sardana és una dansa que s'ha de fer per ballar quietament i dolçament. Això explica els jovent d'avui en dia que fan la sardana...
1: Satànica.
0: Doncs
1: explica'ls. Però comença inquietament, eh?
0: Sí, comença inquietament, però com acaben? Diu, la sardana és una dansa que s'ha fet per a ballar quietament i dolçament. Explica'ls això en aquest següent, que ja aniran venint, ja sempre us dic, ja aniran venint. Ja.
1: També ho fan dolçament, eh?
0: També ho fan dolçament, sí, en tota la dolçura del seu món. Molt bé, molt bé. Encara un dia n'hem de parlar, perquè té sardanes precioses, molt maques, i que val la pena doncs, parlar d'ell.
1: Ens posem deures. Doncs va, ja ho deixem aquí, això. Us emplacem pel proper dimecres, últim programa, i us diem que moltes gràcies per ser-hi, i us demanem que sigueu feliços i gaudiu d'amor, salut, pau, ràdio, i us deixem amb una última peça, que si no sona tota la frença una la setmana que ve, que sobreviure és un escàndol. Doncs a veure si amb la contemporània ho tenim a punt, i us deixem per la setmana que ve. Sobreviure és un escàndol. Som-hi.

0: Molt bona nit i benvingudes i benvinguts a una nova edició de Ja escoltem jazz. Avui us proposem un viatge diferent, delicat i profundament mediterrani.
1: Un viatge musical que ens porta fins a dues ciutats úniques, Ceuta i Melilla. Dues portes obertes entre continents, entre cultures i entre maneres d'entendre la música.
0: Avui no buscarem el jazz explosiu, el jazz més explosiu ni el més frenètic, sinó que ens deixarem portar per sonoritats smooth, melodies càlides, textures orientals i atmosferes suaus.
1: Perquè Ceuta i Melilla són ciutats molt més que una geografia. Són convivència, mestissatge i memòria sonora. Són el punt on Europa mira cap al Magreb i on Àfrica respira molt a prop de la Mediterrània.
0: I aquest context geogràfic, històric i cultural ha acabat impregnant també amb moltes propostes musicals contemporànies. Jazz mediterrani, fusió andalusina, aromes àrabs, ritmes nord-africans i sensibilitat africana.
1: També parlarem d'alguns espais i iniciatives que han ajudat a donar vida al jazz d'aquestes zones, com festivals de fusió mediterrània, cercles interculturals i projectes que uneixen músics de les dues ribes.
0: Durant la propera hora, escoltarem una selecció elegant i reposada amb artistes vinculats directament o indirectament a aquest univers sonor de frontera amable.
1: Prepareu-vos per traspassar mars, deserts, ports i places plenes de música. Això és Ja escoltem jazz.

I arrencarem el programa d'aquest vespre amb una proposta profundament vinculada a la realitat multicultural de Ceuta i Melilla. Ahmed Muissi, artista nascut a Ceuta, ens ofereix aquí una peça publicada l'any 2011 amb aroma mediterrània i influències àrabs subtils i una sensibilitat elegant i fronterera molt adequada per al programa d'avui. Amb totes i tots vosaltres, Sans Toi, d'Ahmed Muissi.

La trompetista britànica bahariana Yas Ahmed és una de les grans referències del jazz àrab contemporani. Aquesta peça de l'any 2017 combina jazz modern, psicodèlia subtil i escales orientals amb una elegància molt cinematogràfica. Amb tots vosaltres, The Space Between the Fish and the Moon, de Yas Ahmed.

Seguim amb una figura imprescindible quan parlem de fusió entre jazz i sonoritats del Pròxim Orient. El trompetista franco-libanès Ibrahim Malouf ens regala aquí una peça íntima i molt emocional editada l'any 2013, plena de sensibilitat i refinament melòdic. Amb totes i totes vosaltres, Happy Face, Ibrahim Malouf.

La música i el oud de Dasher Joseph creen paisatges gairebé ètnics. En aquesta composició de l'any 2023 hi trobarem jazz atmosfèric, improvisació delicada i una profunda connexió amb la tradició sufí i nord-africana. Amb tots i totes vosaltres, Funky Sharky, de Dasher Joseph.

El pianista Tariq Yamani és qui ens aportarà aquest vespre al programa a la vessant més apianada i nocturna del programa. Mermaid's Walk, publicada l'any 2021, és una petita joia del jazz modern amb influències àrabs subtils i molt de gust pel detall. Amb totes i tots vosaltres, Tariq Yamani.

Avui, dins del nostre espai jazz terapèutic, voldria parlar-vos de les fronteres interiors. Perquè igual que Ceuta i Melilla conviuen entre cultures, llengües, religions i identitats diverses, també nosaltres convivim sovint amb certes dissonàncies i certes ambigüitats que ens ajuden a poder sanar-nos i ser-nos conscient per trobar el nostre propi equilibri. Tots tenim fronteres interiors. Són aquells límits invisibles que defineixen qui som, que ens permeten que ens expressem i que a vegades guardem en silenci. Algunes fronteres ens protegeixen i d'altres ens empresonen. Les fronteres interiors es construeixen a partir de les experiències viscudes, de la formació rebuda, de les ferides emocionals i també dels somnis que encara no hem atrevit a perseguir. Ens ajuden a distingir entre el que és nostre i el que pertany als altres, entre el que volem i el que simplement acceptem per inèrcia. Però a vegades aquestes fronteres es tornen massa rígides. La por, la culpa o la necessitat d'aprovació poden convertir-les en murs i aleshores és quan deixem de créixer. El jazz és un art viu a la frontera. Hi ha una estructura, una harmonia compartida, però dins de cada marc de cada músic explora, improvisa i s'atreveix a travessar límits. Els grans músics de jazz ens ensenya que el creixement neix sovint de costar-nos els nostres límits. És allà, en aquell espai incert, entre el conegut i el desconegut, on apareix la creativitat, l'autenticitat i la transformació. Potser avui ens podem preguntar quines fronteres interiors em protegeixen? Quines fronteres m'estan limitant? Quina part de mi mateix fa temps que demana més espai per expressar-se? Quin petit pas podria fer a partir d'avui per explorar nous territoris? Les fronteres no són només línies que ens separen, també són espais de trobada. I les nostres fronteres interiors, que habiten en nosaltres, ens donen consciència i poder convertir en un lloc per transformar l'aprenentatge i on la identitat es converteix en possibilitat, com en el jazz. És la frontera entre la seguretat i l'aventura. Així, nosaltres podem crear les nostres millors melodies.

El contrabaixista Abisai Kun sempre ha treballat molt bé la connexió mediterrània dins el jazz contemporani i aquesta peça de l'any 2011 és càlida, elegant i molt evocadora, amb una sonoritat que encaixa perfectament amb l'esperit fronterer d'aquest vespre.

Continuem aquest viatge amb una de les figures més refinades del jazz mediterrani oriental. El tunisià afincat a Melilla, Anouar Brahem, ens ofereix una peça d'una bellesa delicadíssima. Editada l'any 2009, en el seu Oud dialoga amb el silenci i la respiració. Amb tots vosaltres, Vague, d'Anouar Brahem.

Rabbi Abu Jalil és un pioner absolut en la fusió entre jazz i música àrab. El seu àlbum Blue Camel, publicat a l'any 1992, continua sonant modern i elegant gràcies a la seva combinació d'improvisació jazzística i també de ritmes orientals. Així doncs, aquest vespre hem seleccionat una cançó molt oriental que es diu Rabbu Abu Kabu, de Rabbi Abu Jalil.

El bateria algerià afincat a Ceuta, Karim Siad, aporta avui la vessant més africana i tribal del programa. Aquesta composició de l'any 2011 manté un equilibri molt interessant entre el ritme i una intenció subtil. Amb tots vosaltres, Yobadi, de Karim Siad.

La connexió africana arriba ara amb la veu càlida i elegant del Richard Bona. Aquest tema de l'any 1999 uneix jazz, groove i arrels africanes amb una naturalitat extraordinària. Amb totes i tots vosaltres, Te Dikalo, de Richard Bona.

0: I així arribem al final d'aquest viatge sonor entre Ceuta, Melilla, el Mediterrani i les múltiples ànimes que conviuen a les seves ribes.
1: Doncs sí, Ricard, avui hem descobert que el jazz també pot ser pont, refugi i espai de trobada entre cultures aparentment llunyanes. Esperem que aquest programa us hagi transportat, relaxat i acompanyat.
0: Des de l'Àndalus fins al Magreb, passant pel jazz europeu i les arrels africanes, amb la música ens recorda que les fronteres també poden unir. Gràcies per compartir una vegada més aquest espai amb nosaltres.
1: Nosaltres tornarem ben aviat amb l'últim sospir d'aquesta temporada de Ja Escoltem Jazz.
0: Que la música us cuidi. Qui us parla, en Ricard Díaz.
1: I Jordi Brito.
0: Amb el suport tècnic d'en Robert Garrigós.
1: Us deixem ara amb aquesta cançó del Toniño Horta de l'any 1989, titulada Eternal Youth. I que recordeu
0: que ja escoltem jazz.
1: Bona nit.

Benvinguts a Top Sound, viatge musical internacional on cada cançó representa una nació diferent. Cada setmana recorrem el món descobrint la millor música independent amb artistes, sons i històries úniques de tots els racons del planeta. Comencem el nostre viatge musical. En representació dels Estats Units, Cries of Redemption presenta What Lives Beneath, feat. Martina Cuesta. Amb una forta intensitat emocional, aquesta cançó submergeix l'oient en una atmosfera captivadora, on profunditat i sensibilitat es troben per crear una experiència memorable.

e Nom d'Italia, Scorpio en Sporta Postumano. A través de sonoritats modernes i una visió artística original, el tema explora la relació entre la humanitat, la tecnologia i el futur, oferint una escolta rica i estimulant.

Rappresentant d'Austràlia, Anthony Mandarano presenta Electric Red Lover. Dinàmica i plena d'energia, aquesta peça destaca pel seu ritme contagiós i una producció vibrant que ofereix una experiència musical plena de vitalitat.

Per Espanya trobem Sira amb The Strength, construïda al voltant de la determinació i la resiliència. Aquesta cançó transmet un missatge positiu i potent a través d'una interpretació plena de passió i energia.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ho hauré de ràdio. Ivan Usson, Sergi Guiu, bon dia.
1: Hola, bones.
0: Què tal?
2: Bé.
1: Sí, anem fent.
0: Actualitat, avui, què tenim?
1: A veure, mira, jo tinc una actualitat que ja la vaig apuntar fa uns dies aquí al guió, perquè ja ho vaig sentir, i s'ha anat actualitzant, han anat passant més coses. Hi ha hagut controvèrsia amb Tom Hardy, ¿vale? Perquè l'han acomiadat de Mobland. En principi, aquesta era la notícia, que havia estat acomiadat tras el rodatge de la segona temporada, bueno, per certs conflictes interns i, segons diuen, indisciplina durant el rodatge. Es veu que arribava quan li sortia de les pilotes.
0: Mira, això va passar una temporada amb el Barça fins que va arribar el Pep Guardiola.
2: molt bon exemple. Ronaldinho i companyia.
0: Perdó.
1: Bé, detalls filtrats mencionaven enfrentaments entre Hardy i els productors, així com tensions amb companys de repartiment com a Helen Mirren, qui va negar públicament qualsevol tipus de conflicte.
2: Ah, aquesta sèrie la miro jo.
1: Molt plan.
2: És veritat, amb el Pierce Brosnan.
1: Claro, Tierra de Mafiosos.
2: Ah, i és sobre aquesta sèrie?
1: Sí, senyor.
2: On arriba tard?
1: Sí, bueno, senyor.
2: Ho fa molt bé, per tant, pot arribar a l'hora que vulguis.
1: Doncs això, resulta que al final no l'han acomiadat, sinó que estarien en negociacions amb Tom Hardy per veure si al final participe o no participe en la tercera temporada, que ens havien dit la setmana passada que estava totalment acomiadat i ja està.
2: És veritat que és una sèrie on Tom Hardy pot morir en qualsevol moment.
1: Llavors era una bona excusa, no?
2: Vull dir, poden tenir-ho fàcil a nivell narratiu, és veritat que és un dels protagonistes, llavors ja es dona el Tom, però és una sèrie on pot morir tothom en qualsevol moment.
1: Doncs això, imagino que potser podria ser una mena de toc d'atenció cap a Tom Hardy, en plan de, bueno, estigues tranquil, perquè aquí ningú és prescindible. Resulta que al final sí que ho és. O sigui, no, perdó, prescindible, no imprescindible, no?
2: Resulta
1: que al final sí que ho és, perquè doncs això, no només no ha estat acomiadat, sinó que actualment estan en negociacions amb la producció per assegurar la seva participació a la tercera temporada.
2: Tercera temporada, però encara hem de fer la segona.
1: Clar, la segona és la que estem parlant ara, que s'ha acabat el rodatge i ha sortit tota aquesta mandanga.
2: Han fet la primera, està molt bé aquesta sèrie. Gangsters, traïcions, sang, fetge, cops de puny, drogues, pistoles, etcètera, etcètera.
1: En fi, es diu Tierra de Mafiosos en castellà, vull dir...
2: Està molt bé, està molt bé. I ho fan molt bé, tant Helen Mirren com Pierce Brosnan, com el Tom Hardy i el secundari. Està molt bé aquesta sèrie, la veritat.
0: Molt bé.
1: Pues fixa't si ho fan bé, que no es note que no es porten gens bé.
2: Això no ho diu, això.
1: Bueno, ha dit que tenien problemes amb Helen Mirren i amb Pierce Brosnan.
2: Bueno. Ah, no recordo si els tres acaben vius la primera temporada. Mira que...
1: Han sortit a la segona, els tots tres. Vull
2: dir sí, llavors sí.
1: Pot ser flashbacks, com Berlín, no?
2: Però, que bé.
0: Molt bé.
1: Pues re, fins aquí, pues, la meva actualitat.
0: Pues mira, jo sí... Bueno, no és actualitat.
1: Què estàs mirant?
0: Absentia, amb Stan Akatic. És una sèrie de fa anys que s'ha incorporat a la Netflix. Stan Akatic és la de Castle.
1: Sí, senyor.
0: I... Uah! Déu-n'hi-do, o sigui, està molt bé.
1: Està molt bé?
0: Està molt bé. És bastant una mica així com psicològica, però xula, m'agrada.
2: Molt bé.
1: Jo estic mirant Eufòria, la sèrie d'HBO, no el programa de televisió.
0: Ja, com va ser la meva resposta?
1: És que el Sergi m'ha dit el mateix.
2: Jo li vaig dir,
1: Eufòria.
2: Quina Eufòria, exacte.
1: I la veritat és que estic absolutament enlluernat per la cinematografia que té aquesta sèrie. En si, no us enganyaré, és un culebrot d'adolescents que tots els actors tenen 35 anys. Però... I amb les trames típiques, també t'he dit, d'un drama adolescent. Completament irrealistes, fantasioses...
2: Zendaya en té 29 anys.
1: Plenes de sexe i droga... Sí, bueno, dic 35 com una mena d'exageració.
2: Ah, no, bueno, és que Rosalía sí que els té, segurament.
1: No, la Rosalía tampoc, crec que també té 30 i pocs. Però bueno, doncs això...
2: 33.
1: M'està agradant bastant tota la part audiovisual i, evidentment, la trama és una bogeria enganxa, perquè sí, perquè cada capítol fot 5 voltes. Llavors és inevitable seguir mirant-la, però bueno, farem el veredicte quan acabem la tercera temporada.
2: Partint d'aquesta actualitat, que és el que mirem,
0: sí.
1: Sí.
2: Jo he vist, com es diu aquesta de la Victoria Martín? De
1: alguien,
2: Movistar.
1: Alguien tiene que
2: se
1: morir.
2: Tiene que morir,
1: se tiene que morir mucha gente.
2: La vaig veure la setmana passada.
1: Què tal?
2: Li va agradar més amb qui la vaig veure que a mi.
1: Es feia venir.
2: Com era per veure, també perquè s'havia llegit el llibre. I hem vist els dos capítols, cada divendres hi ha un capítol nou, de Rabalear.
1: Ah, sí?
2: Uah, que bones.
1: Sí?
2: Molt bé.
1: Okay.
2: Molt bé, a part el fet de que és una història real i que el director i creador és qui ha viscut aquesta història, doncs també li dona un punt de més. Enric Auqué ho fa molt bé, Maria Rodríguez ho fa molt bé.
1: No hi havia cap dubte.
2: Sergi López, que jo he dit més d'un cop que no és fruit de la meva devoció, doncs fa normal. I pinta a que serà dureta, però molt bé. La veritat és que la recomano pels que tinguin HBO, és una bona sèrie, i que això està molt bé sempre. Versió original, HBO.
1: En català.
2: Això també està molt bé, perquè recordo que automàticament i vaig confirmar que la sèrie és en català, per tant... HBO i català, fantàstic. Tot el que sigui en català en aquestes plataformes, benvingut serà.
0: I tant.
2: Molt bé, vis. Doncs això.
0: Doncs avui toque estrenes aquesta primera quinzena del mes.
2: Perdona, al seu català no li diré rabalear, li diré rabalejar.
1: Ah, mira, li podien haver dit així des del principi.
2: Sí, crec que en català sí que se l'ha nombrat com a rabalejar.
1: Sí.
2: Per tant,
1: sí.
2: Ho confirmo, eh? Rabalear
1: sí,
2: és en català, en castellà.
1: Amb els companys d'un altre programa ho vam comentar i el guió sí que recordo que podem rabalejar.
2: És de la casa, l'altre programa. Se'l pot citar per
1: Bueno, sí, aquí a l'oest.
2: rabalejar, però rabalear en castellà.
0: No he sentit mai rabalear.
2: Bueno,
1: pues de Raval,
2: és, clar,
1: no?
2: És de Raval.
1: Com el participi de Raval. No sé si és el participi.
2: No, seria l'infinitiu.
1: L'infinitiu. És que estic molt cansat.
2: Rabalear, rabaleant, rabaleat. No? Seria el participi del gerundi. Les tres coses. Això és primer de primària. Dit això, la recomanem molt profundament. Té un 7,7 a IMDB, cosa
1: molt
2: que no
1: bé.
2: Saps malament.
1: Ostres.
2: I un 3,1 a... Sense cine, perquè vaig aquí. I també et diré que aquí diu a internet que es pot veure tant a Movistar com a Amazon Prime. No es pot veure ni en un lloc ni en un altre perquè és HBO.
1: No,
2: no sé
1: però,
2: per què ho diu això.
1: No, ho diu, imagino, perquè a Prime fan la típica de compra esta sèrie o alquila esta sèrie.
2: Ah, i a Movistar pots entrar
1: i a Movistar, com que estan tenen ara aquest conveni
2: no
1: amb HBO...
2: No creus que seria més fàcil que fiquessin també HBO? Que és lo bàsic?
1: Que de fet és on s'emet, no? Que és els creadors de la sèrie i tal.
2: En fi...
0: Molt bé, doncs com dèiem, avui toca primera escena de la primera quinzena de juny i comencem amb una sèrie que arriba a Sky Showtime i és Trio.
3: Hej allihopa, Felix Hammar heter jag.
4: Rebecca Harper heter jag.
5: Jag heter Seth Manteus. Vi är med i Sky Showtimes nya dramaserie Trion.
3: Se trailern här.
4: Jag tror du kände mina föräldrar.
6: Hugo.
4: Jag vet.
6: Det var så länge sedan vi kände varandra.
7: Jag vet inte hur mycket jag minns.
4: Hur fungerade den? Trio.
8: Hörrni, det här är Hugo. Vår nya inneboende.
3: Ja, visst är det.
8: Det här är Tora.
3: Du är inte så romantisk av dig, va?
5: Jag tycker nog att den olyckliga kärleken är den mest romantiska.
3: Jaså? Hur då?
5: Den slutar aldrig längre.
1: Oj!
0: Quan Lugo, ja en la seva edat adulta, és abordat per la filla dels seus dos grans amors de la seva infància, es veu immediatament transportat 20 anys enrere, en l'època en la qual, a punt de començar el seu primer any d'universitat, es va mudar a Estocolm per viure amb la família Stiller. Allà va conèixer Zora Stiller i el seu company inseparable i ocasional amant, l'August, i es va veure envoltat en una dinàmica complexa i apassionada que canvia el... Què rius? Ah...
1: No estava rient ningú, que estàvem molt seriosos, eh?
0: Que canvia el rumb de la seva vida per sempre. Dues dècades després, Lugo continua atormentat per al passat. S'atrevirà, per fi, a recuperar tot el que va perdre?
1: Ah?
0: Una mica...
1: Doncs mireu la sèrie i ho sabreu.
0: Una mica massa condescendent, eh? aquesta no tenim tràiler, però a AMC arriba Sherlock a Ciegas. És una miniserie holandesa dramàtica que segueix el treball de la unitat d'escoltes telefòniques de la policia de Rotterdam, a la que s'incorpora un nou agent, un home sec, amb una habilitat superlativa per percebre i interpretar sons. La producció, que està inspirada en fets reals, està protagonitzada per Bert, això no ho sé dir, actor que va perdre quasi el 100% de la visió quan tenia només 26 anys.
2: Kelterman's seria.
0: Kelterman's.
1: Oh, mira.
0: Molt bé. També arriba a Filmin l'orquestra.
9: Wow, de va, hamagor.
7: Det lyder helvede til. Jeg tror, vi skal være glade for, at Beethoven har været død i 200 år. Ellers var han sgu da død en gang til.
9: Jeg er jo lidt af en vipserede, du stikker hånden i.
10: Hey, have you ever played your cello naked?
11: No.
12: Nogle af verdens bedste musikere, men det er også guldhørende erotiske narcissister. Skal underordne sig et fællesskab, og det skal du hjælpe dem med.
13: Jeg skal gøre min bedste.
14: Gør du det billede med hjemme i gokkebogen, eller hvad?
15: Nu skal jeg altså lige gennem her.
16: Bo vil være først klarinet, så derfor han gør alt, hvad han kan for at få mig i miskredit.
17: Han har fucking brækket min mund.
18: Jeg har ikke slået dig. Du er bare et kæmpestort pikhoved.
19: I min datters klasse, der har de kalder en pytkasse. Han havde simpelthen ingen respekt for mig overhovedet.
20: Bare rolig, skat. Du skal nok lære det.
0: En aquest cas és la segona temporada del gran èxit de la televisió danesa que posa contra les cordes la priori seria apacible univers de la música clàssica de primer nivell. Una tragicomèdia firmada pel creador de Borgen i plegada de crescendos alegros, però sobretot vibratos.
1: Oh, que ben portat això.
2: Sona ben clarinets, jo,
0: A mi Borgen reconec que em va costar. És a dir, és molt bona sèrie, però em va costar, però...
2: Ah, sí?
0: A mi va costar.
1: Que és espessota o què?
0: Bueno, no, perquè no m'agrada... O sigui, no estem acostumats a aquest tipus de política aquí. Ja em va semblar superavorrida. Però
2: a mi sí m'agrada.
0: No, a veure, que la sèrie en si està bé, però bueno, falta ritme. Això ho portes a la música clàssica, tu, Ivan, que tens problemes per dormir, si això t'ho poses,
1: no.
0: Aniràs, vamos. Anda muy bien, t'hauràs de dormir.
1: Dormiria millor que mirant Eufòria, ja t'ho dic ara.
2: Orquestra Simfònica de Copenhague, Molt bé.
0: Sí. Una altra sèrie, en aquest cas arriba a Disney+, Plus, No aptos para el trabajo.
21: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto El Lobo de Wall Street?
22: La nueva. Ven aquí.
21: Tengo que dar una buena impresión.
22: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
21: ¿Hace manualidades?
22: ¿Tengo pinta de que me gusten?
21: No.
22: Correcto.
21: Ahora eres la asistente de una estilista de famosos.
22: ¿Me mirabas el culo?
21: ¿Qué? No.
22: Qué pena.
21: Es por el acoso sexual. Nada de toqueteos. Vale, ahora fírmame esto o estás despedida. Muy bien.
0: És una comèdia de 3 episodis seguits de 2 nous cada setmana per completar. És a dir, no.
2: S'estrena amb 3 episodis de cop i a partir d'aquí 2 cada setmana.
0: Per completar la temporada. La història gira al voltant de 5 veinteanyeros obsessionats amb la seva feina que lluiten per arribar a l'èxit professional i els queda... I si els queda temps, la felicitat personal en el barri més glamurós de Manhattan. Ànims, bona sort.
1: Mindy Kaling, que ara li deia el Sergi, és la Kelly Kapoor de The Office.
2: He fet números. 9 capítols d'aquesta temporada.
0: Perquè
2: són 3 aquesta setmana, més 2, 5, més 2, 7, més 2, el 23, 9.
0: Està bé.
1: Perfecte.
0: A veure, que pot estar... O sigui, no està mal, la trama, no està malament. Però depèn de com l'enfoques, no sé.
2: N'ha fet diverses ja de sèries, la Mindy Kaling, aquesta.
1: No. Sí, no, però aquí l'està fent com a creadora i com a guionista.
2: N'ha creat més d'una.
1: Sí,
2: i segurament. Guionista
1: segurament. I de fet, a The Office era guionista també amb el Vijay Novak.
2: Tots anaven tornant, no?
1: Bueno, no, hi havia part del cas que eren guionistes amb aquesta sèrie.
0: Molt bé.
2: Estic a punt d'acabar la temporada 7 de The Office, per cert.
1: Ai, doncs pues ja...
2: Sí, ja em vaig menjar l'espoiler. Acaba la temporada aquesta amb el Mike fora, no?
1: Sí, correcte.
2: N'hi ha 9.
0: Bueno, va.
2: Ja està, això ja està fet.
0: Coll avall.
2: Sí.
0: Sky Showtime, arriba Morfeo.
23: Ojciec dzwonił. Chce, żebym przyszedł na widzenie. Mój brat nie żyje. Zabijmy. Musisz sprowadzić ciało i urządzić pogrzeb.
24: Jestem adwokatem, a nie bandytą. Wiesz, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego.
23: Bańka to za ciało. A za straty moralne...
0: A En aquest cas és una sèrie de 7 capítols que segueix la història de Piotr Leyer, un advocat que, després d'un gir tràgic del seu destí, es converteix en el líder d'una banda criminal. Quan assumeix el control del grup de crim organitzat que anteriorment dirigia el seu germà i abans el seu pare, aviat queda clar que el jove Leyer, per sorpresa de tothom, encaixa sorprenent ben bé en el brutal món del crim. Un marit i pare aparentment correcte, corrent, que es torna cada vegada més eficaç en el seu nou paper, creuant cada vegada més i més els límits.
2: Bueno, no estava escoltant.
0: Jo em pensava que anava per un altre lloc, lo de Morfeo, però no sé.
2: De pels somnis i la son, sí, i tal i qual.
0: Sí, sí. Netflix, no, què
1: truc? Que escoltàveu el sueño de Morfeo vosaltres,
0: sí,
1: o què?
0: Sí, jo sí.
2: Però Morfeo no és el dels somnis.
1: Sí, però...
0: Hòstia, no ho sé. Un déu, eh?
2: Claro, no? I tu per on l'enganxaves, aquesta sèrie?
0: No ho sé, o si m'esperava algo diferent. Com és per l'amor.
2: Ah.
0: Potser estic confonent déus.
2: Morfeo, Morfeo també era el de Matrix.
1: Sí, és veritat, és veritat.
2: No, no, segur que era el del son.
1: Era el de les pastilles, no? El que oferia les pastilles.
0: Sí, sí, sí, és el del son, és el del son.
2: Claro, és veritat, fas una secció de mitologia.
0: El Benet em matarà.
1: Més sèries.
0: A Netflix, vinga, a Netflix.
2: A mi què és la mitologia, si no sèries d'aquella època?
1: Home, pues...
0: Hosti, no.
2: No és una bona comparativa?
1: No.
0: No.
2: Home, jo crec que sí.
1: La literatura d'aquella època, bueno.
2: Jo crec que sí.
0: Home, a veure...
2: Partint de base que llavors no hi havia sèries ni pel·lícules...
0: No distrets, bastant.
2: Era un punt d'entreteniment...
0: Sí, sí, això és veritat.
2: Era l'entreteniment de l'època posterior.
0: El que passa és que se'ls anava una mica, perquè tot era sexe o assassinats.
2: Bueno, si bueno, te'n vas a mirar animes, exacte, i coses d'aquestes,
1: no,
2: també se'n poden
1: no cal
2: anar...
1: que te'n vagis a mirar animes. Tu obres Netflix i és el que te trobes, eh?
2: Molt jo bé, també estic mirant el generalisme derivant.
1: Jo que estic, però... jo que estic mirant Eufòria no hi ha una altra cosa.
2: Però crec que la comparativa se pot entendre,
0: sí,
2: la que
0: sí,
2: he fet.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí.
2: De fet, poques sèries se fan a partir de mitologia, mira què et dic.
0: És veritat.
2: Crec que cada història de la mitologia té una sèrie 100%.
0: Sí, sí, això és veritat, això és veritat. Doncs a Netflix el que arriba és El Testigo.
4: I went for a walk with my mother when I was a child. And she never made it home.
6: The brutal murder of a young mother shatters the tranquility of one of London's most affluent suburbs.
8: How's Alex doing, Andre?
11: Has Alex spoken yet?
13: If Alex is the only witness, he's in danger.
25: He'll be safe here.
13: And am I supposed to just trust you?
26: We interviewed the boy, yeah?
27: Do you remember what the bad man was doing?
13: I need to take him somewhere where they don't know who he is.
0: La parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en tota la història, en aquesta història basada en fets reals.
2: Vale.
0: Pot estar bé.
2: Pot estar bé.
0: Però
2: és Netflix i només hi ha sexe, segons l'Ivan.
0: Home, jo crec que...
1: I crimen, aquí... crimen ja ha dit assassinats i això és l'únic testigo del crimen. Una investigació repleta d'errores. Netflix?
2: D'errores i de sexe.
1: Seguim.
0: Apple
1: Escolta, TV. No tanquis sèries, eh? O sigui, no tanquis portes, eh? Perquè
2: no.
1: Amb aquestes sèries detectives que es de tant en quant...
2: I menys quan es parla de sexe.
1: No, ara.
2: Vinga,
0: va. Apple TV, arriba Cape Fear.
28: Let me ask you a question. What is your worst fear?
29: Max Cady was released from prison.
30: What does that have to do with us?
31: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
32: You were his lawyer, right?

0: I had a good life once, too.
1: Are you afraid of me?
2: Why would I be afraid of you? Is there any way Max could know about what we did?
0: Speak of the devil.
3: És una sèrie inspirada en la pel·lícula del 1998 dirigida per Martin Scorsese i produïda per Steven Spielberg, que s'aproxima la tormenta pels advocats Anna i Tom, un matrimoni feliç, quan el Max Cady, que és el Javier Bardem, el celebra suïcidi al que ells mateixos van enviar a la presó, surt al carrer en recerca de venjança.
4: És veritat que em sona haver-la vist d'aquesta sèrie anunciada.
5: Apple TV, eh?
3: Sí.
4: Molt bé, sempre està bé, Apple TV.
5: Bueno, jo quan destaco el nom de la plataforma és perquè...
3: Ah, perquè t'agrada.
5: Perquè és un segell de qualitat, en
3: aquest sentit. O sigui, tu consideres que Netflix no és un segell de qualitat?
5: Penso, o sigui, a veure, com definir-ho, això? Penso que el volum és molt més gran que la qualitat. Quan penso que en altres plataformes no és així. Per exemple, Apple TV prioritza la qualitat per sobre del volum. Si hi ha mesos que no d'estrenar res perquè no té res, doncs no ho estrena.
4: Això no vol dir que la quantitat de Netflix també tingui coses
5: correcte,
4: de molta qualitat.
5: Només estic parlant de volum, correcte. Només estic parlant que és molt més fàcil entrar a HBO i encertar-la que entrar a Netflix i encertar-la. En aquest sentit, amb el meu gust, eh?
4: Sí, està bé.
3: Sí, sí, no, això és veritat. A Netflix, doncs, el que arriba és a Si aprenderás.
4: Oh. Ah, no.
6: ¿Quién es usted? ¿Tú quién eres? Será mejor que le diga quién es. ¿Tú?
7: ¿Yo? Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Nahayin.
8: Enseñarles respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
7: Puede estar tranquilo. La OPD siempre le protegerá.
8: No se posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la OPD...
7: A ver, un segundo.
8: Jamás descansará.
7: Como inspector de la oficina...
3: Uns inspectors insòlits entren en escena als col·legis amb leccions dures de les quals no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte.
4: Vaja, no faré cap comentari al voltant de...
3: No, però què pugui passar.
4: Per això. Però me passen coses que al meu cap són divertides, però que no diré, perquè ningú s'ofengui.
3: A Movistar Plus, arriba Dear England.
9: Dear England. What I want to speak about is much bigger than football.
10: Gareth Southgate, the whole of England is with you.
11: Gareth, a simple question, really. Do you think you're up to this?
12: England manager, who'd want to take on this poison chalice?
13: Everyone thinks that footballers are overconfident, arrogant. They're afraid.
9: Come help fix England with me.
14: This is Dr. Pippa Grange. She's a psychologist.
15: Awkward silence.
13: The real tragedy of being afraid isn't what it does to us. It's what it takes.
16: Press foaming at the mouth.
17: England expects.
3: A veure, aquesta va com de futbol, no? Més o menys.
5: Com de futbol,
4: a veure,
5: eh?
4: Tampoc cal que la menyspreïs d'aquesta manera. Vol dir va com de futbol. Llegeix com has llegit les altres amb normalitat.
5: Que no va ni de sexe ni d'assassinats.
4: Però abans no has dit, aquesta va com d'advocats. Llegeix com has llegit les altres, macho. Vinga, llegeix. Anglaterra, què més? Llegeix-ho bé. Tradueix-ho bé.
3: Bressol del futbol.
4: Anglaterra. Ojo. Comences dient Anglaterra, no Inglaterra.
3: Bressol del futbol. Arrastre dècades de derrotes que pesen com una llosa nacional.
4: Molt bé.
3: Quan Gareth Southgate...
4: Va ser seleccionador fa uns anys.
3: Ah, molt bé. Un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gespa, reconstruir la identitat emocional de tota una selecció. Lluny d'imposar autoritat, Southgate proposa una cosa radical en el món de l'esport d'elit. Mirar cap a dins, afrontar les pors, sanar les ferides i canviar la cultura del vestidor. Però en un país obsessionat per guanyar, hi ha espai per la vulnerabilitat. Hòstia, doncs poca broma, eh?
5: Hey.
4: L'idea, Ivan, que no entenc... clar, no tenim quan s'ha emès o s'emet, però no entenc ara aquesta sèrie... Bàsicament perquè estem a...
5: Prèvi al Mundial.
4: En el moment en què estem enregistrant aquesta secció, doncs estem a dies de que comenci el Mundial, on Gareth Southgate ja no és seleccionador d'Anglaterra, i on Anglaterra pot estar dins de les 100 millors seleccions d'aquest Mundial. Llavors no me desquadre ara aquesta sèrie, la veritat, perquè trobo que és... Bueno, entenc bueno, que no serà una imatge positiva cap a la selecció i cap a la figura o de tot el que va passar.
5: Això és el que passa, que me dona la sensació que aquesta és una d'aquelles sèries que es van fer pensant en l'actualitat. I com que les produccions a dia d'avui duren...
4: No, però fa temps, que Gareth Southgate no és el seleccionador d'Anglaterra. O sigui que... Per això me sorprèn. Pues ara t'ho confirmaré.
5: 3-4 però... anys, pot ser?
4: No,
5: o...
4: menys. Però Tuchel no fa tant que és el seleccionador d'Anglaterra. Però ara us ho confirmo.
5: Vale, pues res. Ja t'he dit que... passa molt a moltes sèries que planegen capítols perquè siguessin d'actualitat, perquè es van estar escrits quan podien ser un episodi d'actualitat, després arriba 9 mesos, un any tard, i dius, vale. Molts episodis de Covid va passar això,
4: Des del 2025 que Tuchel és el seleccionador d'Anglaterra.
3: Molt bé, fa un any.
4: Fa un any.
5: Pues és possible que entres en aquestes dates, no?
4: Clar, però no, me sorprèn emetre-la ara.
5: Si la tens en un calaix, l'has d'amortitzar d'alguna manera.
4: No, però fa un mes endarrere, però ara, ara enmig del Mundial, no m'acaba de quadrar. No passa res. Això ho faran els anglesos.
5: Sí, i tant. Problema seu.
3: Sí. Doncs una altra sèrie, en aquest cas a 3Play, arriba 33 dies i és una sèrie de Carles Porta.
1: Yo he fracasado en todo lo que me he propuesto. La única vez que a mí me ha salido algo bien fue esa vez.
18: Oye, perdona. De puta madre, duende, de puta madre, estamos fuera.
19: Tu nuevo compañero.
20: Yo soy Mateo Calatrava.
21: Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo.
22: O le devuelves el libro o te lo comes.
23: Tienes que aprender a defenderte.
24: A mí se me apagan a los tíos, yo no tengo fuerza ya.
25: Si tú tienes fuerza, yo te la doy.
26: Voy a sacarte de aquí, no tengo todo pensado.
27: ¿Juntaron a un asesino con un ladrón de poca monta?
28: Calatrava no mataría ni a una mosca.
29: Los remordimientos...
3: Juan José Prieto i Mateo Calatrava són els dos protagonistes d'una fuga trepidant que va mantenir en alerta tota la Policia Autonòmica de Catalunya durant els 33 dies que van resistir acorralats a la serra fins a la seva detenció. Dos presos fugitius que a l'octubre del 2001 van escapar de la presó de Lleida amb un pla dissenyat durant mesos que va aconseguir activar tots els cossos de seguretat de l'Estat i mantenir alerta la població. Després diuen que allà no passa.
5: Per què et fas endergràcia?
4: No, que se li està acabant l'aire.
3: La sèrie recrea la fuga inspirada en la real, posant el focus en l'equip d'investigació dels Mossos i en els propis fugants als quals se'ls complica el pla i han d'improvisar.
5: Pues escolta,
4: aquí no has dit aquella de la presó.
3: Ai, per favor.
4: Això va de la tal de tal de la presó. Claro.
3: Tenim una...
4: Pell molt fina.
3: Sí.
5: És el José Manuel Poga, aquest, del que estàvem parlant o no? M'estic confonent, sí, l'actor aquest que t'estava dient.
3: Sí.
4: Lo que no sé si fa no sé si fa Juan José Prieto, no sé si és ell o no, el que comentàvem.
5: José, bueno, en fin, és que és igual, és que ja no sé si dir-ho o no. Aquell boig que sortia a la Casa de Papel, que també tenia nom de ciutat, però que era policia, que era el Gandia.
4: Sí, correcte.
5: Policia o militar o una cosa així, li van
4: a
5: l'olla.
4: Sí. Què tal? Tenim ganes de veure-la, aquesta? O normal?
5: No. Jo
4: ho dic perquè parla de la
5: pinta,
4: de casa nostra.
5: I ens toca prop, sí. Però jo he vist el tràiler i fa bona pinta.
3: Sí?
5: Sí.
4: Jo, de moment, a hores d'ara dia d'avui, no estic motivat per...
3: Això,
4: no descarto que... No descarto que en algun moment... Entenc que estava realitzada amb una ficció pura i dura, O sigui, no és ni una docusèrie, ni...
3: No, sí, però si diu... Carles Porta, algun toc seu hi posarà.
5: Evidentment, i diu basada en la història real de fuga de dos presos, vull dir.
4: Però vull dir que hi haurà ficció. Ficció ben entesa, eh?
3: Sí.
4: Vale, bueno, veurem la repercussió que en té.
3: Veurem. Més sèries que repassem sense tràiler. Veteranos contra el crimen, arriba a Cosmo. El vampiro, arriba... El vampiro L...
5: El vampiro Lestat.
3: Ah, es diu així. Ah, vale. El vampiro Lestat. Arriba a AMC Plus, Alice i Steve a Disney Plus, El juego de l'assassino a Filmin, Every Year After a Amazon vale. Prime Video, Les dos cares de la ley a Netflix, Hit Viral a Netflix, El inmortal a Movistar.
5: Aquesta en parla molt bé, eh? És molt xula, és la tercera temporada ja.
3: Dulces Magnolias a Netflix. Aquesta també em sembla que ja porta algunes temporades. Ligas, sí. A Sky Showtime, Atasco a Amazon Prime, El Polígamo a Netflix i a Sky Med a Sky Showtime.
4: Normalet, eh?
5: Sí, aquest
4: ja
5: mes...
4: Ja passa, juny-juliol i acostumen
5: ja
4: a ser...
5: Ja arriba l'estiu, ja arriba l'estiu.
4: Juny-juliol-agost,
3: ara és quan hem
4: complica.
3: De mirar sèries llargues, que així ens ocupen.
5: Clar.
4: És el bon moment, sí, és clar. Un dels bons moments.
5: Jo començo a Eufòria, que només de 25 capítols.
4: Bueno, o posar-te al dia de sèries que amb això, de que tens pendents.
5: El Atasco?
3: Sí.
5: Van per la quarta temporada ja.
3: Molt bé.
5: Bueno, molt bé, jo no...
3: Quina tasca, com el seu Barcelona.
5: Sí, jo no, però no, crec que cada... Que, crec, diria jo, que cada temporada és una tasca, però no me...
0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fulls de la llei de la gravetat

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks,

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Et dic Salvatore Marino.
4: You and me, we're the best!
5: Mola, m'encanta, et dormia!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...